0: 41 dies i ens queden 224 per arribar al següent, al 2027. Pel que fa a celebracions temàtiques, doncs avui, per posar-lo primer, és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i, el Desenvolupament. Això és aquesta celebració, no? Aquesta commemoració, doncs, va ser instaurada per la ONU al 2003 i es tractava d'això, de promoure la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre cultures. La diversitat cultural es manifesta en les creences, la música, el llenguatge, l'art, la manera de treballar i, en definitiva, en tota activitat humana. És un patrimoni comú que enriqueix la nostra vida espiritual, moral i intel·lectual i que contribueix al desenvolupament social i econòmic. La UNESCO ja ho va deixar clar el 2001. La diversitat cultural és tan essencial és tan essencial per la humanitat com la biodiversitat ho és per als ecosistemes. L'objectiu d'avui és conscienciar, combatre estereotips i reforçar el pluralisme. Un bon dia per compartir alguna cosa pròpia de la nostra cultura o descobrir-ne una de nova. També és el Dia Internacional del Té. És aquest 21 de maig i cada any, no? Se celebra per reconèixer la importància econòmica i social d'aquesta, podríem dir, herba o beguda, no? I per donar suport als petits productors dels països exportadors. Tot i que la ONU el va oficialitzar l'any 2019, ja es commemorava des del 2005 gràcies als països com la Xina, la Índia, Sri Lanka, Kenya o el Japó. La llegenda situa l'origen del té l'any 2736 abans de Crist, quan unes fulles van caure accidentalment dins l'aigua bullida de l'emperador Shenzhen i la resta és història. Els beneficis que proporciona el té, d'aquests beneficis podem destacar antioxidants que retarda l'envelliment, millora de la circulació, ajuda a regular el ferro, reforç del sistema immunològic, efecte diurètic i depuratiu. Ja veieu que el té va molt bé. Per tot això, explica que avui és un bon dia per gaudir d'una bona tassa del vostre té preferit. I també enumerament que és el Dia Mundial de la Protecció de la Lactància Materna, una commemoració imposada per l'Organització Panamericana de la Salut i celebrada principalment a Amèrica Llatina i el Carib, però cada vegada està més extensa al món, no? I per tancar, podríem dir que també avui és el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, una jornada per donar a conèixer la gran xarxa d'espais protegits de la Unió Europea, més de 27.000 zones que preserven espècies i habitats del valor ecològic. Hi trobem espècies com l'àliga imperial, l'os bru, el linx ibèric, el trencalós o el bisó europeu. Són espais on la natura i l'activitat humana conviuen: agricultura, ramaderia, turisme actiu o caça regulada. Un recordatori de que la biodiversitat és un tresor que cal protegir i gaudir. I ho deixarem aquí, perquè és que si no ens donarà temps al nostre espai estrella de dijous, que com sempre i cada setmana tenim, que és Endavant les Atxes, amb la Susana Corxo, que ja la tenim aquí i no podem fer-la esperar. Bon dia i benvinguda, Susana.
1: Bon dia, Conxi. Bon dia a tothom.
0: Doncs vinga, com sempre i com sempre diem, en aquesta secció d'Endavant les Atxes gira a l'entorn de la llengua, del català, del seu ús, de la seva defensa i de tot allò que ens ajuda a fer-lo créixer. I per això, avui què hi trobarem? Tot i que jo ho tinc aquí, però prefereixo que ho diguis tu, perquè ja, d'alguna manera, en el sumari ja he avançat.
1: Va, anem a parlar, vinga, doncs...
0: Del català a Caldes.
1: Exacte, català aquí, després anem enllà i després més enllà.
0: I més enllà, vull dir, exacte. I acabarem com sempre en la música, que això sempre va bé. Vinga, va, el català aquí.
1: Bé, doncs, us vull informar que estem molt contentes perquè hem aconseguit, com us vam comentar dies enrere, parelles lingüístiques van augment, en aquest cas, doncs, des de la setmana passada, doncs ara ja tenim 13 parelles, però 13 parelles doncs, que s'han anat formant perquè han sortit voluntaris, voluntàries del poble que s'han ofert i posen a disponibilitat seva doncs, el temps per compartir doncs, amb gent que vol aprendre i practicar la llengua. És per això doncs, que hi ha l'Alejandro i l'Angie, que ja formen parella lingüística amb una voluntària d'aquí al poble, amb la Clara. Després tenim la Viviana, una altra alumna nostra de l'Equador que està estudiant català i ja té la seva parella lingüística, la Maria, la Fabiola, que és de Bolívia i va venir fa uns dies aquí a la ràdio, doncs també ja té la seva parella lingüística, la Montse, i també cal afegir que com que va en augment i estem molt contentes, ho volem fer extensiu perquè us volem comentar doncs, que també hi ha un grup de conversa aquí a Caldes, com bé sabeu que són tots els dimecres a la tarda, els dimecres de 6, de 7:15 a 7:45 a la biblioteca. Doncs bé, també aquí doncs, es van formant parelles lingüístiques i d'aquí també en van sortint d'altres. I a més hem d'afegir doncs, aquí la Fundació Santa Susana perquè coneixem, tots coneixem l'Anna Pineda, doncs bé, ella ens està fent parelles lingüístiques entre els treballadors i les treballadores. Ara, aquesta darrera setmana, doncs, amb l'Alwin, doncs, un noi de l'Índia que està treballant també aquí a la Fundació Santa Susana, també s'ha apuntat al voluntariat per la llengua. És per això que volem fer-ne difusió, perquè volem que tothom sàpiga doncs, que el poble es belluga, que hi ha moviment, que volem promoure la llengua, no només amb els que ja la sabem i és la nostra llengua habitual, sinó amb totes aquestes persones que han arribat fa poc o potser ja fa més temps, però que tenen ganes de practicar-la, de sentir-se còmodes i de fer-se seva doncs, la llengua nostra, el que és el català. Per tant, això és el que volia, parlar del català aquí a Caldes. I ara fem una passa més enllà i ens anem a parlar doncs, del català, fem-lo extensiu, doncs, pel que fa als Premis Crits, els Premis Crit, perdó, com bé ha comentat la Conxi. Us vaig parlar mesos enrere, doncs,
2: sí,
1: que hi havia...
2: Una mica havies fet esment d'aquests premis.
1: Exacte, perquè era quan la gent s'havia d'inscriure i ara doncs, ja tenim els guanyadors que han sortit doncs, aquesta darrera setmana. El cap de setmana passat es van donar ja els Premis Crit. Què són els Premis Crit? Doncs bé, són uns premis que s'otorguen a la creació de contingut digital en català. I en aquest cas doncs, es va fer el cap de setmana passat al Teatre Coliseum, allà a Barcelona, amb més de 1.200 creadors, productors, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual catalana. Val a dir doncs, que potser alguns ja els coneixereu, d'altres no, però tot i així doncs, us presento, us comento que la Laura Grau doncs, és la reconeguda com la millor creadora de l'any. Tenim la Laura Grau com a creadora de l'any, que és redactora i locutora en el programa de ràdio Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Doncs bé, ella ha guanyat doncs, el premi com a creadora. Després tenim els guanyadors en aquest cas, doncs, per al millor projecte d'indústria, que és el programa Ets i Uts, que en aquest cas doncs, és un programa que surt a 3CAT i a YouTube. I és interessant perquè aquest programa, que està doncs, organitzat entre el Roger García, que en realitat, juntament amb la seva tieta, amb la Mònica Glanzel, amb l'objectiu de salvar la llengua, és a dir, han anat doncs, voltant-la i van aconseguint doncs, diferents projectes per potenciar l'ús del català. És interessant perquè van voltant-la i de tal manera doncs, que se sàpiga fer ús. Per què amb la seva tieta? Perquè diu que la seva tieta doncs, té una edat, li aporta experiència i aquí doncs, es combinen el que és la joventut amb la gent doncs, més gran que té més rodatge, més experiència, i és una manera de promoure la llengua fent ruta pel país. I després tenim com a guanyadors també del Premi Crit, com a guanyadors del podcast Guarres.
2: Ui, d'on-hi-do.
1: Sí.
2: Sí. A veure, expliquen de què va aquest podcast. M'agrada,
1: és perquè és sense pèls a la llengua, com diuen ells.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Però, clar, serien paraules guarres, paraules. Perquè, clar, el fet de que siguin guarres, de fet, és que és com molt femení i ja no m'acaba de convèncer.
1: Bé, en aquest cas són tres estudiants. Tenim l'Arnau Pericàs, amb Martí Sàlvia i la Luana Rocha, que en aquest cas doncs, estan estudiant comunicació i audiovisual a la Pompeu Fabra i havien presentat com un projecte allà a la universitat, que en aquest cas van aprovar molt justet, però després ells es van animar a presentar-ho aquí als Premis Crit i han guanyat. Per què? Perquè en aquest podcast el que fan és parlar sobre les realitats del dia a dia, sense pèls a la llengua, tal
2: està
1: com raja. De vegades pot ferir la sensibilitat, però bé...
2: Jo hauria canviat aquesta paraula de guarres, perquè és que... no, és que com molt
1: impacta.
2: Femenina, no? I podria tenir una altra... Podries tenir una paraula substituta perfectament.
1: Clar.
2: I que fos punyent, igual.
1: Exacte, no. Pot ser punyent
2: sense arribar...
1: Potser sense aquesta vulgaritat. Tan,
2: exacte, és el que tu acabes de dir, vulgar.
1: Però bé, aquests premis CRIT, doncs hi ha hagut, doncs això, millor creadora de l'any, projecte d'indústria, projecte independent, campanya digital, que aquí cal fer esment, doncs, del correllengua agermanat. S'ha fet doncs, durant aquest any i per tant també ha obtingut premi. Nosaltres aquí val a dir doncs, que aquí a Caldes ja estem, ja s'està removent el tema del correllengua, ja us ho deixo
2: anar. Està molt bé.
1: Perquè 2026-2027... Doncs,
2: Havia passat per aquí el correllengua?
1: Sí, anys enrere.
2: Fa temps, oi?
1: Sí. I és això. Però bé, doncs és perquè sàpigueu doncs, que aquest projecte va tirar endavant, que és el segon any dels Premis CRIT i que, per tant, doncs, ja, cada vegada va en augment. És un èxit espectacular que no s'esperaven. I bé...
2: Ho trobo molt bé, ja dic. I pot ser que això del podcast, pot ser que en el moment que vam fer el treball de recerca, precisament... podria estar aquesta paraula per la que no va tenir èxit.
1: Potser això, exacte.
2: Perquè aquestes vegades, sobretot en ensenyament, t'has de mesurar una mica.
1: Exacte.
2: Ja dic que pots dir perfectament la paraula, que sigui crítica, que sigui punyent, però sense arribar a aquest extrem, No sé si és la teva opinió, la meva, sí.
1: Jo precisament em va cridar l'atenció.
2: Que va impactar.
1: Sí.
2: Impacta, això sí que és veritat. Impacta, sí. Però podria impactar d'una altra manera.
1: Sí. Impactar, però potser per mi negativa, perquè no trobo aquest terme prou
2: adequat.
1: No, jo
2: tampoc. Jo penso que posats, vull dir que trobarien.
1: Bé, doncs, com ja sabeu, aquests premis cada any es fan, és a dir, que ja podeu anar pensant-hi de cara a l'any que ve. Són uns premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, doncs en aquest cas que ho promou doncs, a la Generalitat. Bé.
2: I ara, pues mira, aquesta plataforma de residus, on vas? No? Ah, mira, se la tenim aquí.
1: Sí.
2: Tenim aquí el cartell. No, aquest és un altre. Bueno, on vas? Aquesta plataforma de residus.
1: Per què us volia parlar de residu, on vas? Bé, perquè és que allò que va remenant per la xarxa.
2: El residu, on va residu?
1: Exacte. I penso que, a part que la plataforma està molt ben dissenyada, que a més ens informa del residu on vas, és a nivell doncs, també de la llengua. I vull parlar-ne perquè amb els alumnes és allò que de vegades vas estirant el fil i pots veure com se'n pot treure profit de tot plegat. I aquí a la plataforma aquesta de residu on vas, què tenim? Doncs tenim diferents imatges. Us convido que quan pugueu, tingueu temps, entreu a la plataforma residu on vas i veureu doncs, que hi ha una sèrie d'objectes. Per a totes aquelles persones que habitualment tenim el català com a base, doncs no hi ha res de nou. Però bé, potser sí, perquè de vegades no sabem ben bé els termes com són correctament en català. Però per qui està aprenent català ens ha anat molt bé, perquè hem entrat, hem anat remenant i, és clar, veus, per exemple, no ho sé, un cistell o cistella, i aleshores et diu doncs, on va, en aquest cas, a on l'hem d'enviar, i en aquest cas, doncs, què es farà un cop es transformi. I és interessant perquè pots entrar un per un doncs, en els diferents objectes, a més et diu el nom, doncs entrem, no ho sé, doncs un llibre electrònic i ens diu, primer tens la imatge, després tens la paraula i després, un cop cliques, doncs et diu cap a on hi pots anar. Està molt bé perquè és una eina que per una banda parlem de residus i per una altra banda jo de la potenció pel que fa a la llengua. Sí? Us animo doncs, a que hi entreu a la plataforma i aneu mirant doncs, cada objecte, com es diu, com s'escriu en català i a l'hora doncs, a veure aquesta, en aquest cas aquest producte a on l'hem de llançar, ja sigui fracció, doncs, és a dir, resta, el verd, el contenidor groc, però a més doncs, ens diu què se'n fa o com... en què es transforma cada un d'aquests objectes. Només era per fer èmfasi doncs, en aquest tema que l'he trobat prou interessant.
2: A veure, i tan interessant, Això d'aquí, aquest apartat, el català als pacients. Ah, sí? Estem parlant d'hospitals? Bueno, d'hospitals, de persones del CAP, del centre de salut. És a dir, llocs on acostumen a anar quan necessiten algun tema o per arreglar algun tema de salut.
1: Ah, exacte.
2: O per a un control, jo què sé. O senzillament has de fer un tràmit.
1: Bé, és perquè s'estan fent uns estudis perquè es vol demostrar que no parlar la llengua dels pacients en fa perillar la salut. A partir d'un estudi que en aquest cas ja s'havia fet en altres països, a partir d'aquest estudi que s'havia fet en altres països, doncs s'ha demostrat que si tu vas, doncs en aquest cas, ja sigui al CAP, ja sigui a l'hospital, evidentment quan un va a l'hospital no és per, excepte quan neix una criatura, doncs la majoria de casos doncs és perquè no et trobes bé. El que vols és que t'atenguin, sentir-te acollit, sentir-te atès en la teva llengua. I el que està passant darrerament és que una persona, doncs, un pacient, doncs, parla en català, però qui l'atén, el professional, doncs, no parla la mateixa llengua. Què passa? Doncs que de vegades costa, costa poder explicar com et sents, com et trobes i que l'altra persona realment ho entengui. És interessant perquè, a més, aquesta notícia que ha sortit ara tot just aquesta setmana, doncs, demostra que cada vegada hi ha més metges i infermeres que no tan sols no entenen el català, sinó que a més t'obliguen a fer-ho a parlar en castellà. Bé, doncs no només des de Plataforma per la Llengua, sinó des de manera extensiva, tots el que volem és que això no ocorri. He parlat amb altra gent, no?, amb companys, companyes, i la situació és la mateixa, és a dir, que es troben que de vegades has hagut de portar doncs, el teu fill o filla perquè ha tingut un accident, perquè s'ha fet mal, i com que en aquest cas el nen o nena parla en català, és petit, encara no domina el castellà, amb la qual cosa la seva llengua és el català, la seva llengua materna. Clar. Però en aquest cas el professional o la professional li parla una altra llengua, doncs s'ha creat aquest garbuix, no?, lingüístic que ha arribat doncs, a un punt que ben bé no se sabia expressar ni el nen el mal que tenia, ni en aquest cas el professional, que és el que li havia de fer o com s'havien de fer les cures. És per això doncs, que s'ha confirmat que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot ara anar doncs, en detriment de la precisió dels diagnòstics. Sí que és veritat que s'està fent formació per tal que tots aquests professionals puguin aprendre la llengua, però veiem que és molt lent tot.
2: Sí.
1: De fet, vull dir, de vegades volen estudiar la llengua, de vegades no tenen temps, els horaris...
2: Però a vegades te trobes, és que te trobes molt sovint, en que moltes vegades són persones que venen d'altres països, vull dir, senzillament. Vull dir, la salut, la sanitat, com hem dit moltes, i sobretot en una secció que tenim aquí, la sanitat a debat, hi ha molta mancança de professionals, ¿vale? D'aquí. Venen d'altres països... Però sí que és veritat que a vegades t'he trobat que ja porten pues, algo así como de, sí, sí, 10 o 15 anys. I no només d'altres països, podríem dir d'altres comunitats, no? de l'Estat. I també tu segur que t'has trobat en algun cas que s'ha fet públic, no? De persones que es neguen. Senzillament.
1: Exacte. En aquest cas, doncs, aquí es crea aquest conflicte,
2: sí,
1: no?
2: Vull perquè dir una... dius tu, bueno, pues en aquest cas seria des del govern, no?
1: Sí,
2: des del govern d'aquí de Catalunya, qui han de posar a l'hora de la veritat, doncs, a més d'obligar, no?, a fer els cursos que calguin.
1: Sí, de
2: fet. I si no volen de cap de les maneres, doncs mira, hi ha una manera, no?, que és pues, contractar una altra,
1: sí,
2: perquè també de personal és necessari.
1: Sí, el que passa que de vegades costa trobar professionals, però de vegades que també se senten que quan se'ls obliga a aprendre una llengua, després de tot el que han hagut per formar-se, doncs els molesten. Però hi ha qui si realment posa el seu granet de sorra i si esforça. En el nostre, per exemple, aquí a Caldes, jo estic pensant que he tingut un parell d'alumnes que són metges, que estan treballant una a Barcelona i l'altra a Granollers, i que realment han posat interès. I m'han dit, mira, i això, i a veure com em puc explicar, vull dir, però clar, vull dir, són allò, un granet de sorra, però bé, com tots sabem, tota pedra fa paret, per tant, és qüestió d'anar sumant, que cada vegada doncs, els professionals s'impliquin més en la llengua, no només en la seva feina a nivell professional, sinó també en la llengua per tal d'acollir millor els pacients.
2: I a més, això te puc dono fer, no?, de que en algun moment estàs amb un professional, amb un metge,
0: I que, a més, si mires el seu currículum d'idiomes, posa anglès, francès, espanyol, català també. I, en canvi, per molt que jo l'estigui parlant en català, ell m'està contestant en castellà. Fins i tot, en algun moment, alguna persona que t'acompanya diu parla en castellà. I a vegades ho faig, però després penso, jolín, si jo me desenvolupo millor en aquesta, és ell. Però si és que ell coneix la llengua, per què ho ha de fer? No sé, és algo i m'he trobat.
1: Sí, de vegades, perquè aleshores són ells qui no se senten prou còmodes, els professionals, si parlen en català perquè els falta terminologia, perquè els falta fluïdesa, però bé, de tot s'ha
0: d'aprendre. No, però el currículum ho posa, idiomes que domina.
1: Sí.
0: Diu, si domines el català, per què no ho parles?
1: Exacte.
0: No sé.
1: Bé, aquí ho deixem anar i a veure si...
0: És una queixa nostra.
1: Els professionals o les professionals
0: no,
1: es posen les
0: pies. És la realitat, sí. I a la taula.
1: Aquí.
0: El català a la taula.
1: El català a la taula, va. Doncs, bé, ja sabem que les imatges valen més que 1.000 paraules i aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística...
0: Aquí és on està el cartell.
1: Sí, des del Centre de Normalització Lingüística, juntament amb el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, bé, tot doncs generat per fet per la Generalitat de Catalunya, el que han elaborat són unes estovalles d'aquestes individuals, d'aquestes de paper que tots coneixem, allò quan vas a fer un menú, doncs t'atenen i et posen unes estovalles de paper, doncs han elaborat d'aquesta mida, però en aquestes estovalles, jo ara la tinc aquí, en tinc una aquí al davant i per tant us l'explico, que de totes maneres podeu entrar dintre de la pàgina del TERMCAT i busqueu, doncs, en aquest cas, el català a la taula i veureu doncs, que també us ho podeu baixar, us podeu baixar i fins i tot imprimir doncs, aquest document. Aquest document doncs, és això, una estovalla individual en paper on hi ha tot de vocabulari en català. Però en català, pel que fa referència a taula, és a dir, des del parament de taula, és a dir, tenim la forquilla, el ganivet, la cullera, la cullereta, el tovalló, com s'han de col·locar, per tant, tenim això, fins a tot d'expressió.
0: Això, de veritat, que de cara als restaurants és ideal,
1: Exacte. L'objectiu nostre és aprendre la llengua i, per tant, ara s'han fet aquestes estovalles individuals per tots aquells temes restauració, tots aquells restaurants que estiguin aprenent català, que vulguin aprendre català, que contactin amb nosaltres i aleshores doncs, els oferim doncs, aquestes estovalles de paper. És una manera doncs, de potenciar la llengua, d'ells aprendre-la i alhora, doncs, si ve un client, doncs, un cop demana un mentre espera que li portin entre el primer i el segon, doncs, pot anar veient tot aquest vocabulari.
0: O sigui, això des del Consorci es disposa a tots els que ho demanin, restaurants,
1: Sí, exacte. Tema restauració...
0: Comerç restaurador, podríem dir.
1: L'únic que, clar, l'objectiu, és a dir, per qui va adreçat, sobretot, doncs és per aquell perfil de restauració doncs, que està aprenent la llengua,
0: exacte,
1: que encara no la dominen i, per tant, a veure, tot i que es pot repartir per tothom, però de vegades doncs, tot això ja, aquest contingut ja se sap. Però sí per aquestes persones, ara doncs, fa un parell de mesos ho vam repartir aquí en el restaurant aquí a Can Roset, aquí a Caldes. Per què? Doncs perquè ells han estat comerç aprenent, és a dir, sí, que han estat aprenent la llengua i aleshores doncs, els hem distribuït aquestes estovalles. I està molt bé...
0: Hi ha d'altres que també podeu fer, vull dir que sí, en aquest cas, però també és cert que pot ser que el restaurant o el comerç aquest, el restaurador, ho demani també. O vosaltres heu passat per allà i heu parlat i diu, mira, doncs això us pot anar bé.
1: Clar, nosaltres, la nostra idea és primer oferir el nostre servei, clar, és a dir, aprendre la llengua i aleshores, un cop tenim i estan d'acord, doncs és quan oferim les estovalles. Si algú doncs, està interessat, igualment pot contactar amb l'oficina de català, perquè l'objectiu és promoure la llengua. Nosaltres ens centrem en el comerç aprenent, però potser hi ha algun altre restaurant que hi estigui interessat doncs, contactant amb nosaltres, amb l'oficina de català, doncs tenim aquí les estovalles. La qüestió és potenciar la llengua.
0: I tant, es tracta d'això. No, doncs passem ara a aquesta part que a mi m'encanta. Barbarismes, primer, barbarismes que cal evitar.
1: Exacte.
0: I que cada setmana sempre anem aprenent, no? Aquests barbarismes.
1: Va, vinga. Tenim, per exemple, ofertar. De vegades oferten productes... No, el verb ofertar no existeix en català. No és correcte.
2: Oferir?
1: És oferir. Clar. És oferir. Per tant, hem de treure aquest ofertar, que és del castellà.
2: L'oferta és l'oferta. Oferta i demanda.
1: Ah, exacte. Una cosa és el nom, l'oferta, i una altra cosa és el verb. És a dir, no és com en castellà que l'han transformat a verb.
2: Després, si no, és quin productes ofereixes. Ah, què m'ofereixes avui?
1: Ah, això mateix.
2: No, està bé.
1: Després hi ha una... Aquesta és molt evident, però és que aquesta se sent cada dia. Aquest, de vegades, allò que vas per, i caminant i potser t'entrebanques i tothom... Ojo!
2: Ui, ui! Aquest,
1: ojo!
2: Quina, és que
1: avui
2: no queda bé.
1: És que se'm clava.
2: Sí, te clava, però ui, no queda bé. Hem de dir, la paraula exacta. A veure, quina seria?
1: Compte, alerta.
2: Compte.
1: Vigila, sí, estigues al cas.
2: És això. Però, compte, vigila, clar. Vigila.
1: Sí,
2: No sé, són les paraules...
1: Jo sempre dic compte, però...
2: Sí. Però també aquest... pots dir vigila.
1: Ojo, a mi, ja és que, mireu, ja sentiu que aquest so no és nostre. Però sí. Si a més hi ha
2: però
1: qui diu...
2: Però és que si dius ull, ull, no queda bé tampoc. A mi has de dir això, compte, vigila, vigila. No
1: més d'una vegada que em diuen ull, i a més que em venen ganes de riure i al final m'entrebancaré i cauré, perquè ve aquest ull.
2: De riure, no, no, aquest cas.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'educació i en el present i futur d'un dels centres més importants del nostre municipi, l'Institut d'Educació Secundària Manol Huguet. Ens acompanya, per aquest motiu, evidentment, la seva directora Margarida Bartolí, de fet, directora oficial ja. Sí. Benvinguda. Benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Benvinguda al fòrum i també a la ràdio, perquè em fa l'efecte de lo que és aquí de manera presencial, perquè de parlar amb tu ja s'ha parlat i sobretot a les notícies que sí. Ja he tingut referència. De manera presencial és la primera.
1: És la primera vegada, sí, i m'ha fet molta il·lusió que m'hàgiu convidat.
0: Ui, tant. I per nosaltres també molta il·lusió de poder parlar.
1: Molt bé.
0: Primer de tot, és això, és el que he dit, no? Un plaer que estiguis aquí per parlar d'aquesta nova etapa que de fet ja portes un temps, però, sí. Però ara ja podríem dir és oficial, és a dir, aquesta podem sí. Parlar ja directament de que és oficial aquesta nova etapa en la que dirigeixes a l'institut i també amb un equip ben acompanyada, amb un equip directiu que en aquest cas també suposo que és escollit o està format, però que formen part de persones de confiança de teva.
1: Sí, nosaltres aquest any, aquest curs, el 25-26, doncs jo vaig ser nomenada directora en caràcter extraordinari per decisió del claustre i era un any com d'impàs. Ràpidament doncs, es va haver de formar doncs, un nou equip directiu, em van acceptar de bon grat i aquest equip directiu doncs, segueix doncs, per als propers cursos. Estem molt cohesionats, fem una pinya i recentment doncs, es va convocar la comissió de selecció per la direcció. I res, hi ha dues fases que s'han de superar i per aquesta raó doncs ara sí, ja tinc aquest nomenament doncs, oficial per 4 anys.
0: Molt bé, d'això anirem parlant de tot plegat. Ara, amb el teu permís, faré dins de la informació que jo he pogut trobar i del que tinc, no? A través de notícies i tal, doncs que m'he preparat aquesta presentació teva, doncs dir, mira, Margarida Bartolí, Margarita, hem d'explicar sí. Que tu lo tens com a Margarita, sí, no te sí. L'has canviat al català.
1: No. Bueno. Vam posar Margarita i així no, sí, ha quedat.
0: Margarita Bartolí Escusol, sí. Nascuda a Figueres, sí. És llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Història de l'Art.
1: Sí.
0: Has completat un postgrau en Museus i Educació. I també els cursos de doctorat a la Universitat de Barcelona i una memòria de llicenciatura sobre Miró i la dona, un vincle indesigable.
1: Sí,
0: vull dir que aquí
1: que
0: veig que l'art es forma
1: sí,
0: molt.
1: Era el que anteriorment era la tesina.
0: Sí, sí. Qualificada amb un excel·lent, podríem dir, amb, sí, aquesta, sí, amb sí. Aquest treball, sí, sí. Amb aquesta tesina, sí. Amb un excel·lent per unanimitat. Sí. També compta amb un postgrau en organització i gestió d'institucions educatives, en qualificació també és d'excel·lent, no n'hi do, un bon bagatge. Mm. Ets professora de secundària des de l'any 2001 i funcionària de carrera des del 2006. Mm. Estàs vinculada a l'Institut Manol Huguet des de fa, crec, 14 anys.
1: Sí, sí.
0: Que això és correcte, m'han informat bé.
1: Sí, sí.
0: I de fet, és on portes aquí, diguem, primer, abans d'arribar a la direcció, doncs has estat docent, tutora i coordinadora pedagògica.
1: Sí, quan jo vaig arribar al Manolo, doncs durant 2 cursos vaig ser tutora, després vaig ser coordinadora de cicle, de primer cicle, també durant 2 anys, i després ja vaig entrar a l'equip directiu com a coordinadora pedagògica.
0: Mm. I aquí arribem que el 27 d'abril, de fet, és quan has estat nomenada oficialment directora del centre, sí. Després d'aquest temps, d'aquest impàs, no?
1: Que estaves... D'aquest any,
0: sí. Sí. Per això deia, després d'un període d'interinitat, és que a vegades me costa pronunciar algunes paraules, i amb el suport, com tu has explicat, del claustre. El teu mandat crec que s'allargarà, i crec que sí que l'has dit, no? Fins al 2030, sí. En un projecte, i això jo d'això ho he tret de la ràdio, no? Baixes en 3 grans eixos, no? Millorar els resultats educatius, reforçar la convivència i la cohesió i consolidar les bases organitzatives perquè l'institut continuï creixent.
1: Sí.
0: Ja dic que

0: Yo voy como últimamente, yo un minuto, ¿no? Y las noticias de la radio también, puede
1: sí,
0: que
1: sí,
0: a ten, a las tenim present.
1: sí. Sí.
0: Mira, pues ya pasen a las preguntas.
1: Molt bé.
0: Preguntas que ya en parte es como una conversa, voy a decir que no es no es trata de anar aquí en plan, no, no, no. Después, sí, comencem por el fet de la trayectoria y aquesta nueva etapa como directora. Margarita, después de tantos años vinculada al centro, ¿qué va a significar para tú o qué significa para tú asumir aquesta dirección? De manera oficial ya, ¿eh?
1: De manera oficial, primer m'ho vaig pensar, sí, a veure si, perquè és un càrrec que és molta responsabilitat, és molta feina, molta dedicació i també amb això has de parlar amb la família i decidir doncs, si es vol tirar endavant o no. I jo tenia molt clar que jo porto ja molts anys al Manolo, m'estimo molt l'institut i vaig dir, mira, ara és el, també ara és el moment, en tinc ganes, crec que ho podem fer bastant bé, ho intentarem, si més no, i per això, doncs, res, vaig fer, doncs, a part un altre curs de direcció que em va anar molt bé, i després, doncs, ja tot el concurs i res, és clar, doncs ara a partir del proper curs és això que ja és oficial amb tot l'equip directiu al darrere, tenim moltes idees, moltes propostes i res, doncs et llances a la piscina i dius, doncs va, endavant les atxes, no? I som-hi i encarar-ho doncs amb molta il·lusió, però il·lusió i ser conscient de la feina que això comporta. I si em permets dir que el fet d'haver estat en un càrrec directiu, és a dir, estar dins de la direcció, tu ja tens cert bagatge dels problemes que poden sorgir. I d'aquesta manera no et ve de nou quan ara agafes oficialment la direcció. O sigui,
0: aquests mesos que d'alguna manera has estat d'interinatge, no?
1: Sí, els mesos d'interinatge d'aquest any, també el fet d'haver sigut coordinadora pedagògica dins de l'equip directiu.
0: I conèixer durant 14 anys com és el tarannà de l'institut.
1: Clar, coneixes doncs, les habilitats, les fortaleses, no? Les amenaces, les oportunitats, allò que diem d'aquest anàlisi d'AFO, doncs clar, això t'ho dona l'experiència, és a dir, t'ho dona any rere any, no?
0: I el fet de que, a més, has tingut el suport del claustre, això com què ha representat per tu?
1: Molt bé.
0: Com ho has viscut?
1: El suport del claustre va ser en el moment de la direcció d'aquest any en caràcter extraordinari, sí? I després, doncs ara, quan hi ha aquest concurs, perquè és un concurs en què es pot presentar doncs, tothom que vulgui, sempre que compleixi doncs, uns requisits, hi ha una comissió de selecció. I en aquesta comissió de selecció doncs, hi ha representants de tota la comunitat escolar. És a dir, tenim el representant de l'Ajuntament, tenim representant de famílies, tenim representant d'alumnat, tenim representant de professorat, tenim el representant del PAS. És a dir, i són ells els que inspecció, una direcció també externa, i són ells els qui t'estan avaluant. Sí?
0: I què t'agradaria que definís aquesta etapa que, de fet, podríem començar ara i tindrà aquesta, en principi, són quatre
1: anys.
0: La fita, diguem, és a 4 anys.
1: Sí, a tu, quan et nomenen, són 4 anys, després pots decidir si prorrogar doncs, o no, però el mandat és aquest, és de 4 anys consecutius, sí. I la fita, doncs, que l'Institut Manolo Huguer doncs, intentem que millori, sí? Hi ha debilitats com a tots els centres, sí? A vegades debilitats que són externes, és a dir, que ja et venen de fora, que tu poca cosa pots fer, no? Canvis curriculars.
0: Sistema mateix, vull dir, quan té
1: ser constant, no? Cada vegada doncs, tenim més alumnat doncs, amb necessitats educatives, de suport específic, es necessitaria potser doncs, més... més sortides cap a aquest alumnat doncs, que hi ha un abandonament escolar. I esclar, amb tot això, que ve extern, és el que passa, tu tens una plantilla de professorat, és a dir, tu tens uns recursos i a partir d'aquí doncs, et vas organitzant. Jo sempre dic, no, el departament ens aniria molt bé, no només al Manolo, és a dir, a tot arreu.
0: A tot,
1: no?
0: A tot el que seria que, el centre.
1: Sí, que tinguéssim un psicòleg, no? Psicòleg ja en plantilla dins de centre, perquè... nosaltres, és clar, estem en contacte continu amb adolescents. El Manolo entra en els 12 anys i després també fem grau superior. És a dir, hi ha una diversitat doncs, d'edat bastant important i aquest problemes de salut mental. Jo sempre dic, una de les coses bàsiques com a directora, no només jo, sinó, i aquí parlo un nom de tot el claustre, és resultats acadèmics, però sobretot aquest benestar de l'alumnat. Benestar de l'alumnat i també benestar professorat. És a dir, jo quan dic aquest servei de psicòleg, principalment per alumnat, però també...
0: Moltes vegades compta, el professional, perquè a vegades el necessita també, oi?
1: També ho necessita,
0: sí, Sí, sí, sí. I vull dir, quan portes molts anys, sobretot, vull dir que és algo que és molt, també, sí. També és molt necessari. Sí. Passant al que seria l'estat actual del centre i als reptes més immediats, com definiries el moment actual que viu a l'Institut, pues, és la situació actual de l'Institut Manolo Hugués?
1: L'Institut Manolo Hugués s'està fent cada vegada més gran. Nosaltres tenim ESO, de primer a quart d'ESO, tenim tres línies, ofertem també el batxillerat, el científic tecnològic, humanístic i social, i després també, importantíssim, tenim la FP. Tenim molt, grau mig...
0: Sempre ha estat, podríem dir, molt important per
1: l'Institut. Molt important pel Manolo.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Tenim, esclar, el grau mig de mecànica, el superior de...
0: I a més, important també per la qualitat, vull dir,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí, i també per la demanda laboral local, també. El grau superior de la programació de la producció en fabricació mecànica, que és l'especialitat de motlles i matrius, el cicle de gestió administrativa, d'administració i finances, grau superior, el d'estètica i bellesa, que relativament és nou i que ara en grau superior és el d'estètica integral i benestar i que estem supercontents amb aquest cicle i que hi ha un molt bon equip docent. Bé, no només en aquest cicle, sinó també doncs,
0: faré
1: a la resta, però és un cicle que és
0: faré
1: nou.
0: Una precisió, faré una precisió i és que l'Oriol Bassols
1: sí.
0: Col·labora i justament cada setmana ens fa aportacions
1: molt bé,
0: al respecte.
1: Molt bé.
0: És molt,
1: sí,
0: va molt
1: sí.
0: Bé.
1: Sí. Sí, sí. Clar, és això, és un institut que cada vegada és més gran i l'institut, l'espai que tenim, és el que tenim.
0: Uh-huh.
1: I a vegades doncs, ens estem trobant amb mancances d'espai. Tenim habilitat doncs, uns barracons des de fa molts anys i cal una millora també doncs, en infraestructura. Però el que a vegades no, la gent que no sap de què va tot això, nosaltres com a centre només podem fer doncs, arranjaments, però tot allò que és infraestructura, obres, has de demanar, has de tenir el vistiplau també del departament. No?
0: Uh-huh.
1: I a vegades doncs, això va una miqueta
0: mica
1: poc a poc. No? Però uh-huh. Jo el que veig és aquest tema, que ens estem fent molt grans.
0: Uh-huh.
1: I molt grans necessita recursos.
0: Per això, aquí podrien estar, o qui són, la pregunta més ara, els reptes més urgents que heu detectat, per exemple, per aquest curs, que de fet ja acaba, o per al següent?
1: Els reptes més urgents, primer, quan estem detectant doncs, alumnat NESE, ja sobretot doncs, en aquests traspassos de primària que fem al juny, ja començar a posar fil a l'agulla com distribuïm els grups. Això ens ho mirem moltíssim, quan fem la distribució de grups quan arriben en aquest pas de primària i secundària, que és tan important per l'alumnat. Després, doncs, en aquest batxillerat, reptes, hi ha tot un canvi curricular. Com ens organitzarem, perquè això també implica canviar les programacions primer de batxillerat. Segon de batxillerat, estem encara amb simulacres, pau, ara estem en classes de repàs, no? Des de, bueno, el curs passat, doncs, va haver el tret de sortida de les noves pau, I l'alumnat encara s'ha d'anar habituant, i després en aquests reptes de cicles és sobretot que en aquests cicles de mecànica, sobretot en grau superior, de motlles i matrius, i en el d'estètica integral i benestar de grau superior, anar augmentant aquesta matrícula, intentar amb tot un programa reforçar aquesta orientació, moments crítics per a l'alumnat. És a dir, tot això també forma part de que quan es fa un projecte de direcció, tu fas una diagnosi. I va molt bé fer aquesta diagnosi, perquè a la diagnosi hi ha números, però a partir de números i estadística donen moltes pistes, a part després també de parlar amb el professorat del centre. I a partir d'aquesta diagnosi tu fas el que anomenem un DAFO i analitzes les oportunitats, les amenaces, les febleses, sí? Uh-huh. I aquestes debilitats. Uh-huh. Cert que tenim una bona relació, per exemple, amb ajuntament, amb entitats locals, amb empreses, perquè, esclar, els de FP obligatòriament han de fer les pràctiques duals.
0: Empreses, sí.
1: La general i la intensiva. Tenim el programa de diversificació curricular Alfil, que també fa pràctiques a empreses. És a dir, hi ha una cosa molt bona del Manolo, que és que hi ha una bona xarxa. És a dir, no estem sols. És a dir, les empreses ens acompanyen, l'Ajuntament ens acompanya. Sí?
0: Hi ha bona convivència.
1: Hi ha bona convivència. I també vull dir, si em permets, que sí, estem encantats també amb el recolzament que tenim d'inspecció, que amb la inspectora ens assessora, qualsevol dubte ja està, sí, i ens dona solució a molts de problemes, com també amb el CRP. Uh-huh. El CRP, no?, de formacions, seminaris que fem dins del centre, en col·laboració amb ells. És a dir, tot, jo sempre dic, no?, un institut no és una illa, un institut està obert, té xarxes, i és així, no?, com s'ha d'entendre un centre amb aquesta obertura a l'entorn, i que aquests agents externs entrin dins del centre. I nosaltres també, no?, sortir, no?, fora del centre, perquè és una manera de tenir aquest aprenentatge comú, i que sempre, i això ho tinc molt clar des de que vaig començar l'educació, els protagonistes són els alumnes, eh? Uh-huh. És l'alumnat. O sigui, tot allò que fem és per ells.
0: Uh-huh. I mira, és que quan parlaves de tot el que és, hi ha aquí a l'Institut Manolo, i a més tu, una persona tan relacionada amb l'art, justament amb la teva tesi, sí, doctoral, sí. Aquí moltes persones, hi ha molts alumnes que se decanten per el batxillerat artístic.
1: Sí,
0: hi ha alguna, o es preveu que aquí es pugui existir el que seria aquí al Manolo el batxillerat artístic?
1: Sí, a veure, ens agradaria. Hi ha el batxillerat artístic, hi ha com també un batxillerat internacional, també. Hi ha batxibac, no? Però això costa molt, perquè és el departament que mira el teu entorn, quins altres centres oferten, i si hi ha altres centres, també sempre en funció de la matrícula, ja no optes.
0: Per exemple, crec que el més proper, no sé si és a Granollers,
1: sí,
0: per això vull dir, sí, que hi ha una, sí, distància.
1: També, per exemple, hi ha l'escènic, sí? Però és clar, per exemple, amb un escènic, que és diferent d'un artístic, a l'escènic tu sí que necessites uns espais importants, sí, per fer aquest tipus de batxillerat.
0: Cosa, o sigui, que escènic seria teatre?
1: Sí, uh-huh, sí. Cosa que dansa, cosa que avui en dia, tal com amb la infraestructura que és, no?, en el moment en què hem començat, hem dit això, no? Tal com tenim el centre avui en dia, no tenim espais, per exemple, per aquest tipus de batxillerat, no? Però per l'artístic, bueno, se n'hauria de parlar. A mi, clar, jo encantada de la vida, perquè jo sóc d'art, saps? Però no és una cosa que diguis, ara i ja l'any vinent, no.
0: No és tan prioritària.
1: No, és a dir, és que costa molt. Mm-hmm. Això és el departament que et dona el vistiplau, eh? Com també si vols obrir un cicle.
0: Clar.
1: Si vols obrir un cicle determinat, no és dir... Ah,
0: també
1: mira,
0: està el cicle, aquest cicle, també abans de si no arribes al batxillerat, el cicle, no sé si es contempla el cicle artístic, no?, o escènic, crec que sí. I ja...
1: Sí, n'hi ha, però el que he dit abans, a vegades hem de ser realistes. Una cosa és el que tu m'agradaria, què m'agradaria fer, no? Bueno, m'agradaria fer això, però després a vegades això no ho pots fer. Uh-huh. I no ho pots fer, doncs, per, en aquest cas, no? O cicles o aquest tipus de batxillerat o l'internacional. Jo vaig treballar en un batxillerat internacional a Girona i realment... està molt, molt ben muntat un batxillerat internacional, però hi ha molta feina també doncs, al darrere. I en un moment, amb l'anterior equip directiu, ens ho havien plantejat i ens van dir que no. Sí, perquè ja són centres comptats a Catalunya. És a dir, costa a vegades molt obrir o un nou batxillerat, un nou cicle, encara que tu en tinguis sí. ganes. Eh?
0: Sí, però no és fàcil.
1: No, que no és fàcil, que no és fàcil.
0: La convivència és un dels teus eixos, podríem dir, principals. No? Quines accions o línies de treball teniu previstes per reforçar-la, aquesta convivència?
1: Mira, per exemple, el proper curs, no? Per aquest reforçament, bé, per reforçar aquesta convivència, posaré diferents exemples, o un o dos exemples. La figura del mentor, de l'alumne mentor. Nosaltres tenim una dotació d'aula d'acollida i cada vegada doncs, ve més alumnat doncs, nouvingut. Bé, doncs per reforçar, diem, aquesta cohesió de grup, aquesta convivència, doncs a partir del proper curs hi haurà alumnat, que seran companys d'aquest alumnat nouvingut, que seran mentors lingüístics i d'aquesta manera... els hi reforçaran.
0: Això seria com com aquestes parelles, no? De
1: parelles,
0: que pedien en la llengua, amb l'oficina de català.
1: Això mateix.
0: Parelles lingüístiques.
1: Igual, en aquest cas, doncs, un company que serà de la seva classe, que l'ajudarà també doncs, a integrar-se doncs, dins del centre, a aprendre català, però no també... No només dins del centre, no? Que és el que hem dit abans,
0: clar,
1: sinó també dins de la cultura doncs, de Caldes, a les tradicions. Doncs, per exemple, doncs, això reforça doncs, molt doncs, aquesta cohesió, aquesta convivència del centre. Després, els apadrinaments. Això va molt bé. Nosaltres ja portem uns anys que hem estat fent els apadrinaments d'alumnat de quart d'ESO amb primer d'ESO, amb els petitets.
0: Està molt bé.
1: I de cara doncs, als propers cursos, doncs, començar en batxillerat, segon de batxillerat en primer de batxillerat, els de cicles de grau superior amb el cicle de grau mig, perquè quan es troben entre iguals, l'alumnat s'obre. A vegades coses que no s'atreveix a dir-li doncs, a la família o fins i tot doncs, al docent, sí que li diu a un igual. I a partir d'aquí nosaltres després podem actuar també de què li passa, com es troba, no? I començar doncs, a engegar motors i dir potser l'hem d'orientar i està angoixat doncs, per aquesta raó. No? És a dir, que el tema de l'apadrinament és molt...
0: És important.
1: Sí, i a part que dona bones solucions.
0: Mm-hmm.
1: És a dir,
0: mm-hmm.
1: És satisfactori perquè a part ho hem vist amb aquest alumnat de quart d'ESO, un primer d'ESO.
0: Molt bé. Parlem dels resultats educatius. Sí. Quins objectius us marqueu a curt termini?
1: A curt termini, per exemple, cal millorar a les proves d'avaluació diagnòstica, de segon, caldria millorar el que és l'anglès.
0: Mm-hmm.
1: Sí? I això jo veig que en general quan després parles amb professorat d'altres centres fins i tot i amb alumnat, el nivell d'anglès, tot i que l'hagin cursat a primària i després a secundària i després a batxillerat, no? cal des del centre, eh? És a dir, no des de... que vagin a les acadèmies després, doncs m'ha semblat fantàstic, no?
0: Sí, que no tenir-lo com una...
1: reforçar-lo dins del centre, sí. Reforçar, diem l'anglès. Després, a la millora dels resultats, doncs, acadèmics, sí que tenim una bona titulació, doncs, a quart d'ESO. Per exemple, el proper curs van titular, és a dir, graduar un 98,8% i de promoció de primer, segon, tercer, és a dir, era un 97,3%, és a dir, que en aquí doncs, anem bé. I el que sí és a primer de batxillerat, que és una cosa doncs, que n'hem parlat, no?, dins d'equip directiu, és reforçar molt l'orientació. Ens trobem que hi ha alumnat, no només Manolo, sinó a nosaltres, per exemple, ens ve molts alumnes doncs, d'altres centres, hi ha centres escrits, o bé també d'alumnes doncs, aquí de... bueno, de la PIA, fins i tot, uh-huh. o de l'Institut Escola, no? I d'altres centres, de les Rodalies. Que jo el que veig és que s'hauria de millorar aquesta orientació en el pas de quart d'ESO postobligatori.
0: Uh-huh.
1: No sé, perquè si no et trobes a vegades que hi ha alumnat que no sap què fer, s'apunta a alguna cosa per fer algo, però no hi ha una vocació doncs, al darrere. I després doncs, et trobes que es desmoralitzen o no, m'he equivocat.
0: Clar,
1: doncs,
0: que a vegades passa.
1: Sí, si tenim aquest acompanyament durant el primer trimestre, que és el moment crític on veus en el postobligatori, quan veus que o si s'han equivocat de modalitat o si s'han equivocat de batxillerat o de cicle i actuem. Mm-hmm. Però també caldria des de en conjunt, des d'altres centres i també nosaltres, millor orientació en el pas, en aquest salt, salt de la secundària a la postobligatòria. Sí.
0: O sigui, obligatòria que pot ser el batxillerat o cicles. I a més, és tan important perquè després d'això... Si encara no ho tenen molt clar i fan, pues escullen el batxillerat que sigui o el cicle i tal, és que serà tan important perquè encara hi ha temps per canviar,
1: sí.
0: Perquè després arribes a la universitat i hi ha molts casos que han escollit una carrera universitària que a lo millor l'any següent la deixen perquè veuen que no és el que havien escollit,
1: sí,
0: el que realment li interessava.
1: Sí, el que passa és que, esclar, en el batxillerat és molt important quina modalitat tries, perquè si no fas una bona tria, després, depenent del que vulguis estudiar d'estudi de grau a la universitat, pel que fa després a les taules de ponderació, si t'has equivocat, no podràs entrar, depenent de la nota que et demanin.
0: Clar,
1: no?
0: També.
1: És que, clar,
0: també.
1: Tot és com... és quart d'ESO, han de triar, però ja han d'anar mirant com molt més enllà.
0: Clar.
1: M'entens? A l'hora de triar aquesta modalitat, perquè potser no sé què vull estudiar en concret, però sí que has de saber en quin àmbit et mous.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, si jo vull, no sé, no? Pues un exemple, si jo vull estudiar doncs, una fisioteràpia, no? No t'apuntis a l'humanístic, perquè després no et ponderarà, vés cap al científic o una psicologia, no?
0: que
1: vés al científic. Ves al científic perquè si no arribaràs a la nota perquè necessitaràs la ponderació,
0: clar.
1: No? I amb tot això nosaltres els orientem a al llarg de l'ESO, quart d'ESO, i si s'equivoquen, jo sempre dic, tothom es pot equivocar, és a dir, que no passa res. El primer mes tens també doncs, aquesta opció a canviar de modalitat o en el pas de primer doncs, a segon, però millor ja, no?, que sàpiguen, no?
0: Sí.
1: Abans de fer la matrícula, doncs, quin camí més o menys, no? Volen
0: triar. A més, des de, suposo que des de l'institut també, i això es fa tots els, podríem dir, els centres de secundària, no? Acompanyeu l'alumnat, també feu aquestes sortides a la universitat,
1: sí.
0: No? I arran d'allà doncs, van explicant les diferents
1: sí.
0: Disciplines, carreres universitàries.
1: Sí, anem al Saló de l'Ensenyament, també hi ha la col·laboració doncs, amb TOC, que també fan aquelles xerrades després sí. de l'ESO què, no? Amb qui col·laborem també des de fa molts anys, i nosaltres també. Però com més insistim,
0: com millor.
1: I més reforcem, encara que diguin que pesats que sou.
0: No, quan més
1: millor,
0: és fàcil,
1: millor.
0: Sí, evidentment per ajudar
1: sempre.
0: La idea de que l'alumnat vagi més segur,
1: sí.
0: No? És aquesta. El teu projecte, com hem dit abans, es basa en tres grans objectius. Els pots resumir algun d'ells, ja hem parlat, no? Quan hem parlat de cohesió, però és a dir, així en les teves paraules els podrien resumir aquests tres grans objectius, no? De, amb el que t'enfoques.
1: Sí, un és aquesta millora dels resultats
0: sí.
1: acadèmics.
0: Exacte.
1: Això ja està marcat pel departament, és un objectiu que has de tractar, sí o sí. Després aquest segon objectiu de la cohesió de grup, bueno, de cohesió i convivència del centre, que també d'alguna manera està bastant marcat per departament, perquè
0: aquí també seria fixa cohesió entre professor, entraria tot això, professorat, alumnat i famílies.
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: Sí. I és a dir, ells et diuen, home, en un projecte hi ha d'haver uns objectius que són bàsics, no? Una que és millorar els resultats acadèmics, aquesta cohesió, tal, tal. I després, doncs, l'altra és aquesta consolidar les bases organitzatives institucionals, és a dir, actualitzar. Hi ha molta documentació en un centre, moltíssima, moltíssima.
0: I això què significa, per exemple, posar les bases organitzatives perquè l'institut creixi més fort?
1: Sí, perquè creixi més fort, però tu primer has de ser molt ordenat.
0: Mm-hmm.
1: Un institut no s'han de fer les coses a la babala, sinó malament. Bueno, un institut, jo crec, i qualsevol cosa que facis a la teva vida. I has de tenir uns documents molt clars i actualitzats.
0: Mm-hmm.
1: I això és molta, molta feina. Molta feina, perquè aquests documents són vius i és, vinga, revisem, mirem què podem canviar, què afegim, què traiem, sí?
0: Uh-huh.
1: I quan tenim tota aquesta documentació, que perquè tothom ho entengui, seria doncs com uns protocols bàsics, després ens evitem què? Ens evitem malentesos. I tot està ben documentat, tothom en el moment en què entra al centre sap doncs quins passos, no? Doncs, ha de fer, no la improvisació. D'una manera, jo ho resumiria d'aquesta manera. No improvisem tant, sinó que hi ha una base que ha d'estar molt ben estructurada, pensada, i a partir d'aquí tothom després, doncs ara sí que podem improvisar. Podem fer això, d'acord, però perquè ja tenim un fonament.
0: Exacte.
1: Tenim un fonament. Podem improvisar en algun moment. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: En algun moment, però perquè hi ha una base.
0: Uh-huh.
1: Si no, no. I tot això porta molta feina.
0: Uh-huh.
1: Sí? Tot aquests protocols, aquesta documentació, a part que, clar, és que l'institut és molt gran. Nosaltres vam començar el curs amb 736 alumnes. Obrim a les 8 del matí i tanquem a les 10 del vespre. I, clar, hi ha molta documentació al darrere.
0: Uh-huh.
1: I amb normes, no? I amb tota una sèrie de protocols, doncs, quan es va de viatge, doncs, què s'ha de fer, el tema dels mòbils, el tema, no? És a dir,
0: són moltes...
1: Sí, clar, hi ha moltes coses, sí.
0: Uh-huh.
1: I això, aquesta documentació institucional, doncs, ben redactada, ben actualitzada, ho anem fent, sí, i també, doncs, jo sempre dic, en un projecte de direcció que és de 4 anys, no intentis fer les coses en un any. perquè si no t'estimbaràs. És a dir,
0: a poc. És... Vull dir, més val fer-les bé,
1: obvi,
0: a poc,
1: obvi,
0: però
1: clar,
0: ben fetes.
1: Sí, sí, són 4 anys i tu al llarg d'aquests 4 anys doncs vas desplegant de cada dels 3 objectius marcs, les estratègies amb les actuacions, amb els indicadors de progrés, etc. Però a poc, ben pensat, sí, perquè si allò que no es fa bé, doncs canviar-ho, però no intentar fer-ho tot de cop, perquè si no, no...
0: I per això, quin canvis,
1: no,
0: els quin canvis o millores t'agradaria que fossin visibles justament en aquest termini? Primer, posar, ja no ja de 4 anys, sinó posem una mica 2, 3, fins a arribar als 4, clar.
1: De reptes?
0: No, sí, bueno, són reptes, canvis i millores.
1: De canvis i millores, doncs el que ens interessaria sobretot el de cicles de molles i matrius i el de, el que hem dit abans, no? El d'estètica integral i benestar, que sigui, que ja estigui arrelat, que hi hagi una bona matrícula amb una bona promoció, millorar, diem, infraestructures del centre, però és el que hem dit abans, que moltes vegades doncs topem, sí, i nosaltres només podem fer certes coses. També hi ha una bona cohesió de claustre, mantenir aquesta bona cohesió de claustre. Obvi que no pots agradar a tothom, no? Això jo ja ho tinc assumit des de fa molts anys.
0: Sempre hi ha discrepàncies, però bé.
1: Segur.
0: La discussió, però, bueno, la discussió,
1: sí,
0: el Parlament, vull dir, a l'hora de parlar i doncs és on s'arriben
1: a l'entente, no?
0: Sí.
1: Però sí que és un claustre cohesionat i la gent, doncs, el professorat ens ajudem entre nosaltres, no? Quan no arriba un, doncs, doncs t'ajuda l'altre. Fem equips docents, fem aquestes reunions de caps de departament, ens trobem. Ara, per exemple, doncs, hi ha una organització doncs, assembleària amb tot el tema de les vagues i les...
0: Sí, és que...
1: Tot aquest tema.
0: Això te lo deixaré cap al final.
1: I això, mantenir doncs, aquesta cohesió de que... Jo sempre dic que l'Institut Manolo Hugué és un centre que és... Jo quan vaig arribar, la primera cosa que vaig dir va ser, és un centre que és acollidor. És acollidor. I aquesta filosofia s'ha anat mantenint al llarg dels anys, no? I això, doncs, això, cuidar-ho, no? Cuidar-ho, mimar-ho, ens hem de cuidar també entre nosaltres. Després, i com no, doncs, com a reptes, home, també
0: sí,
1: millorar...
0: Sí, perquè seria això... com es prepara, no? El centre per afrontar els reptes educatius i de futur.
1: Sí, després, per exemple, amb segon de batxillerat. Segon de batxillerat és un curs molt intens, molt estressant per l'alumnat.
0: Clar, perquè és el que dona pas
1: moltíssim,
0: a...
1: Moltíssim, perquè...
0: Dona pas primer a les paules de selectivitat i
1: sí,
0: per entrar a la universitat.
1: Sí.
0: Vull dir, que has de tenir molt bona nota, etc. No?
1: A ells els hi preocupa molt, els hi preocupa sobretot a l'alumnat. He triat bé, entraré. No entraré jo, que vull fer. Bé, doncs sabem que això, no? Com ho viu els nois, com ho viuen els nois i les noies. Per exemple, el proper curs volem implantar al llarg de tot el curs sessions de gestió emocional, de control de estrès, saber respirar, calmar-te, per no, durant tot l'any, és a dir, no només quan arribi l'espau i fer un taller, no, durant tot un any que l'alumnat doncs, vagi doncs, adquirint aquest bagatge i sàpiga doncs, que ara, a veure, què em van explicar, no? Què he experimentat sabent respirar, pensar, parar, saber parar, i amb professionals que els guiïn i que els hi servirà per al segon batxi, sí, que ja és intens, però també per aquesta pau i després també doncs, per un futur, no? D'això, no? Del que jo sempre dic, aquest benestar emocional, perquè a vegades col·lapsen, s'estressen, es posen nerviosos, i és important saber gestionar perquè quan arribi moments que són crítics, no? Parar, saber com afrontar les dificultats.
0: Però és que ara m'està al parlar el tema, i quan abans també parlaves de la necessitat de la figura d'un psicòleg, no? D'aquesta persona, i que sigui pròpia del centre. Sí. És que m'has fet pensar, mira, fa uns dies, justament en un club de lectura, us van comentar el llibre de les lleialtats de la Delfín de Vigan, on es toca un dels punts importants és el fet d'un nen, no? Adolescent, no? I que té una vida així, passa per uns moments complicats, en el sentit doncs, que la seva la vida que porta amb família, etc., doncs fa, o a vegades fins i tot d'estar descuidat, no? Doncs donar-se a la beguda. Vull dir, no sé, jo t'he dit que la beguda com qualsevol altra cosa, o estats de depressius, etc., que també es dona en els centres educatius, i d'això segur que teniu moltes, sabeu bastant, no?
1: Sí.
0: Això ho té previst en l'institut, diguem, de cara sobretot a estar darrere d'aquest alumne, d'aquest noi, d'aquesta noia, no? Per el que pateix, a vegades també per bullying que li puguin fer als companys, etc., i sobretot avui dia amb el tema de les xarxes socials, però a vegades no només és per al funi, sinó també molt sovint pel tema familiar, no? O senzillament per la manera de que és aquest, però que la vida interior que porta, que és el que li fa viure d'aquesta manera. No sé si això ho teniu vosaltres, ho treballeu bastant.
1: Sí, nosaltres, del que sí, estic molt orgullosa, tenim la CAEI. La CAEI ens reunim un cop a la setmana, i a la CAEI està integrada per l'EAP, que és l'EAP de referència, coordinadors de cicles, els orientadors, també membres de direcció, i allà ens reunim tots, mirem totes les demandes de tutors, de cara doncs, a l'alumnat, si veu doncs, alguna cosa que ha detectat,
0: sí,
1: que hàgim de fer doncs, una valoració, i ho tenim bastant ben organitzat. Sí? Mm-hmm. Perquè ens pot fer la demanda tant la família com també el tutor, sempre després doncs, amb el vistiplau doncs, a la família, perquè nosaltres doncs, actuem. Clar, tenim, és que és quan he començat a parlar, no? És tot una xarxa, col·laborem doncs, també, estem en contacte amb CESMIG, aquest assessorament doncs, a la família, on s'ha d'adreçar, estem en contacte, fem CAEI social un cop al mes amb les dues educadores socials.
0: És que també anava per aquí, no? Aquest contacte
1: no,
0: que és
1: no,
0: tan és important.
1: El tenim. I el Manolo, la comissió de la CAEI funciona molt, molt bé. Hi ha grans professionals, però és el que dic, necessitaríem més. Necessitaríem més.
0: Més suport.
1: Més suport perquè tenim molt alumnat. I no només això, és a dir, és que també estem en postobligatori.
0: Bueno, això i tots,
1: clar,
0: que ho podrien dir.
1: I amb una franja d'edat molt àmplia. Uh-huh. Nosaltres
0: sí,
1: tenim alumnes...
0: Des dels 12
1: fins a... Des del 12, i tenim alumnes que... de 22 anys.
0: Clar, perquè són els que està ja en cicle, bueno, la persona que decideix
1: fer... A grau superior.
0: I en batxillerat també, que moltes vegades has deixat i després diu, bueno, doncs ara em poso a fer el batxillerat.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: No, I fins i tot pots, de més de 25 ja pots accedir directament amb aquests
1: sí.
0: exàmens i tal,
1: sí.
0: però fins el que dius tu,
1: sí.
0: fins a 20 i algo...
1: Sí. Sí.
0: Pots decidir fer el batxillerat
1: sí.
0: o cicles formatius
1: sí.
0: més superiors o el que sigui.
1: Però això és una demanda de cap a departament, no? De dir, el departament, no? De dir, més recursos, amb més recursos doncs podrem treballar, podríem treballar i atendre a tothom, no? A tothom, perquè a vegades és que no dones l'abast. Perquè és això, som molts alumnes, no és un centre que només s'imparteixi l'ESO. Sí. No, és que és un centre que s'imparteix ESO, batx i cicles.
0: Som molts alumnes i també moltes famílies. Com definiries la relació actual entre l'institut, evidentment vosaltres, vull dir, els professionals, no? I les famílies?
1: Nosaltres vam tenir la sort que el maig de l'any passat es va renovar l'AFA i estem molt contents perquè tenim una col·laboració doncs, molt estreta i amb aquesta AFA, que és molt, molt potent, doncs estem treballant de manera conjunta, per exemple, doncs a l'hora doncs de xerrades o que es pot fer doncs en el centre. L'altre dia, no sé, no es parla de és cert que a primària el tema de les famílies entra més dins de la vida de l'escola, no? En canvi a secundària i postobligatori, això sí que a vegades veus que falla una miqueta. Sí que la família doncs et ve, doncs quan li truques, quan hi ha d'haver doncs una entrevista o a inici de curs, o quan van fer ara doncs els premis Manolo Huguer, no? O portes obertes i tal, però és una de les coses també que n'hem parlat de a l'Institut Manolo Huguer fem moltes coses, moltíssimes, doncs donar més visibilitat a les famílies. I això ho volem començar a engegar a partir del proper curs. A poc a poquet, però tot allò, cosetes que fem al centre...
0: I de manera doncs, que la família el conegui i que participi.
1: Clar, que vingui al centre, veu el que estem fent. En aquest cas, doncs, segurament doncs, et vindria més doncs, a famílies doncs, perquè és el seu fill o la seva filla, no? Que està mostrant doncs, alguna cosa, però anar implantant poquet a poquet aquesta cultura de centre perquè també la família doncs, vagi venint doncs, a l'institut.
0: Que molt bé. Sí. Posant ara la mirada pedagògica i el futur de l'educació, no? A l'institut, quin canvis pedagògics creus que marcaran els propers anys en l'educació secundària, o sigui, en general, ja podríem dir així, no de l'institut només, vull dir, de cara al que seria tenint en compte el sistema, no?
1: Per exemple, ara, a partir del proper curs, a quart d'ESO, ja en el currículum ja han diferenciat doncs, dos tipus de matemàtiques, sí? Unes matemàtiques doncs, més orientades doncs, cap a l'alumnat que vulgui cursar doncs, el batxillerat científic tecnològic, no? I unes altres matemàtiques per l'alumnat doncs, que, bueno, i el social, i unes altres matemàtiques per aquell alumnat que vol fer doncs, un humanístic o cicles. Jo veig que aniran això és clar, tot el que és curricular, nosaltres aquí ens ve donat, sí? I veiem això. Veiem que potser aniran a poc a poc, en comptagotes, a anar al que és el quart d'ESO, anar introduint potser doncs, algunes matèries més orientat cap a aquell alumnat que o va o cap a un cicle o cap a un batxillerat, sí? Perquè ja han començat a fer això. I després, el que sí que ha sigut una mica, que tothom s'ha posat una mica les mans al cap, no? Que també és un dels punts de les manifestacions i tot, és aquest canvi curricular de primer de batxillerat, que és un esborrany definitiu. És a dir, és un esborrany definitiu. I m'han juntat doncs, la física i la química, i m'han juntat la bio i la geo, però després, doncs, a segon de batxillerat, sí que hi ha la bio separada, la geologia i ciències ambientals separades, i quan arribin a la facultat els hi demanaran el mateix, és a dir, d'exigència. Sí? I dius, per què no moure tot això? Clar, i tu has de dir, doncs mira, doncs amén, ho hem d'agafar, no? I ho voleu d'aquesta manera, doncs d'acord, no? Ja ens queixarem també nosaltres doncs, per altres vies, no? Que és el que estem fent doncs, també com a punts en aquestes manifestacions. I això, No sé, perquè ja, és que són canvis legislatius bastant constants i com de dir, ai, ara què està passant, no? Ara ens estan canviant això, per què? No? Doneu-me doneu-nos un raonament, no? I a vegades no l'acabes d'entendre, la veritat.
0: Imagineu si vosaltres no enteneu
1: a l'alumnat.
0: I per això, com es pot motivar l'alumnat en un context, com estàs dient, tan canviant com l'actual?
1: Sí, doncs res, els hi dius, mira, tenim aquestes... Imaginem, no? Tu hauràs de fer ara primer batxi, ja no tindràs la física, ja no tindràs la química, tindràs la física i la química, però nosaltres com a centre t'ofertarem després unes optatives per tu poder reforçar la física, poder... Sí?
0: Mm-hmm.
1: Clar, ja en certes... En certs àmbits sí que tu tens alguna autonomia de centre per ofertar matèries. Doncs és aquí on després ens tanquem i diem, vale, doncs vinga, com podem distribuir doncs aquests itineraris perquè no li passi això a aquest alumne.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, tu m'estries la física i química, això també està per decret, però també t'aposo que la química plus, la física plus, i després també t'aposo una altra cosa perquè tu vagis ben format.
0: Clar.
1: Ben format a segon batxi, i després cap a la facultat.
0: Clar.
1: I cap a l'ESPAU.
0: Exacte. Sobretot que són aquests primers exàmens que ara, precisament, els que han acabat ja segon, perquè han acabat, perquè ara estan justament preparant-se amb això, no?
1: Sí.
0: Estem cap al final i aquesta pregunta no me la volia deixar, tot i que potser si tinc temps després et passaré una, és que a vegades jo sempre faig pregunta sorpresa, ping-pong, però primer aquesta. I justament que l'has comentat diverses vegades, no?
1: Sí.
0: A mi m'agradaria preguntar-te per una reivindicació que fa anys que els professionals de l'educació traslladen al govern, no? En aquest que, vull dir, és una constant, sobretot arran de totes aquestes manifestacions, reivindicacions, no? És la necessitat d'una educació pública de qualitat amb més recursos, més suports als centres i més reconeixement per al professorat. Des de la teva experiència i des de la teva direcció d'un institut, què creus que és imprescindible perquè aquesta educació de qualitat sigui real, tant per als docents com per a l'alumnat, perquè aquí va tot, no? Si els docents aconsegueixen totes aquestes reivindicacions que en totes aquestes manifestacions hi són, aniran sempre en benefici de l'alumnat, també.
1: Sí. Les ràtios, sí que aquest curs han disminuït ja una miqueta les ràtios a l'hora d'ofertar doncs, les places, però... És molt diferent treballar i parlem a l'ESO amb un grup de 22 alumnes, 24 alumnes, amb un grup de 32 alumnes, sí? Disminuir perquè els pots atendre millor. És a dir, és que és això, perquè és molt heterogènia una aula. Hi ha molta diversitat en una aula. És enriquidor, però és que per això tu necessites atendre'ls millor amb... en un moment puntual, doncs amb un grup més reduït o en treball doncs de entre altres nanos doncs de diferent nivell, però amb més professorat al darrere, perquè no ens enganyem, un professor no és un home, una dona orquestra que pot tenir 32 alumnes i que ell solet atendre en aquell moment a 32. Fas el que pots. Pot ser molt bon professional i tot el que tu vulguis, però hi ha moments que dius, bueno, espera, no? Un moment, no? Com ho faig, tot això? Mm-hmm. Sí? Clar, què és el que reivindica? Doncs això, aquesta educació pública i de qualitat, en definitiva, és això. Què és el que pretén? Quin és l'objectiu? Doncs atendre l'alumnat de la millor manera possible. I com ho podem fer? És que la fórmula és molt simple. Es redueix les ràtios, tens més personal... El que hem dit abans, més especialistes en salut mental als centres, val? I jo ho enfocaria d'aquesta manera. És que...
0: És que moltes vegades, tu deia, perquè moltes persones no entenen ben bé o no, o sigui, sempre vas o la Glèria, sempre estan demanant més sou, més sou. No, per això jo anava per aquí, que no és el sou, no, que sí que, evidentment, quan estàs tantes hores, també influeix, però aquí és per un altre sentit, per on van aquestes demandes
1: sí.
0: i aquestes reivindicacions.
1: I que ens escoltin més, també, exacte. En aquests canvis, el que hem dit abans, en aquests canvis legislatius. Nosaltres, doncs, al centre, doncs, escolta, no? Creieu que això funcionarà bé o no, no? Quan hem dit això ara, no? De primer de batxillerat, aquest canvi, no? Bueno, doncs, no sé, que després, doncs, mirin o dintre d'un temps, no? Facin unes proves i a veure com estan, si estan millor preparats amb aquestes noves propostes o estaven millor preparats abans.
0: Ja no em queda temps per fer-te aquestes preguntes sorpresa.
1: Se m'ha passat volant.
0: Sí, sí, però sí que, a veure si seria possible, només una i amb poques paraules que me la puguis dir, què t'ha ensenyat l'alumnat que t'hagi servit a tu com a persona?
1: Molt. Molt. Jo sempre dic una cosa, l'alumnat te'l guanyes quan si aquest feeling que s'estableix amb l'alumnat de te'ls escoltes quan tenen un moment crític, perquè nosaltres en un centre, jo soc professora, sí? Però és que toquem molts papers de l'auca i els escoltem i mirem a veure com estan, no? Aquell alumne que tu te l'escoltes un cop, que l'has ajudat, que l'has orientat, te'l guanyes i és una satisfacció impressionant. Jo, la veritat, no sé, no? Passejar-me ja és una cosa meva, eh? Però passejar-te per Caldes i et trobes amb exalumnes i, ai, no, Margarita,
0: sí.
1: Què tal estàs? Doncs jo me'n recordo el Manolo, me'n recordo les classes...
0: Sí.
1: No? Tot això
0: és
1: està molt bé, és fantàstic.
0: Hem de deixar-ho aquí, Margarita. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I per compartir aquesta mirada teva tan completa sobre el present i el futur de l'Institut Manolo Huguet. Et desitgem molta sort en aquesta etapa que de fet fa poc que has encapçalat o que encapçales, i seguirem de prop tots els projectes que anireu desplegant. I així arribem al final del programa amb aquesta música que avança amb pas ferm, que és de Bebo Silvetti, contigo, amb tu, i així arribem al final del foro, un programa que ha tornat a demostrar que aquesta plaça pública radiofònica és viva, diversa i plena de mirades que ens ajuden a entendre millor el món i el nostre entorn. I això, gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquest espai compartit, que és això, el fòrum. Demà hi tornem, com sempre, amb més veus, més històries i més vida. Que tingueu molt bon dia.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes.
4: La...
3: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: A... I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide de Betxi 112 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número 1...

0: espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
1: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
4: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom! Benvinguts, benvingudes, nova edició d'Escaldents! Esteu sintonitzant Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Nova edició d'Escaldents, com sempre, com és habitual, tots els divendres, des de les 10 de la nit fins a la matinada, posant el millor so al nostre dial a través de les onades, de les ondes. I, com sempre, les millors sessions de música electrònica perquè aneu escalfant l'ambient, aneu preparant el cap de setmana. Si ja sortiu avui divendres, nosaltres, doncs això, t'hi posem la música perquè aneu preparant la festa. I si no surts avui, si no sortiu avui, doncs ja us prepareu de cara al cap de setmana, però amb Escaldent sempre. Escolta, que no sortiu, doncs a casa i amb el volum a tope amb Escaldents, en Ràdio Caldes. Avui toca viatjar al passat, però també cap al futur i al present. Ostres, quin viatge, La primera sessió de 10 a 11 serà de clàssics, del progressive, però també de la aquell format de música electrònica que li anomenaven la Dream Music. I ja cap a les 11 serà l'actualitat de la música Tech House, Latin Tech House, les novetats i totes dues sessions que avui t'acabo de dir que presentem a Escaldents, totes barrejades per un servidor, DJ Peris, que us dona la benvinguda a Escaldents. Com sempre, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions al www.radiocaldes.cat, al podcast d'Escaldents, allà programes, i a través de les meves xarxes socials, DJ Peris In Session. Doncs fetes les presentacions, i avui el menú, i aixem al passat i després cap al present i al futur. Doncs com sempre, comencem amb el compte enrere, amb el 3, amb el 2, amb el 1. Nova edició d'Escaldents a Ràdio Caldes.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i els caldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible.
2: Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment, sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció a Barcelona. De retruc, també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent, aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, El text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferrat de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Castellà, de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a Mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després, al vespre, el que viuran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats. Tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamin Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi, i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
20: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
21: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes, i és el que ens ha passat.
22: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
23: Tinc ganas de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
19: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
24: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
25: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
24: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
1: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
0: La xarxa de comunicació local.
26: Tots els marroquins...

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33. Cap al Vallès, congestió a l'AP-7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C-58 des de Sant Quirze direcció Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP-7 i la B-23 al Papiol, també per l'A-2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
2: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya, i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants, que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques, i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent, i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
3: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que són, és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
1: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei, o el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
3: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
1: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits, com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
1: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?

0: podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les demés que no podem multar a cap de les subvencions.
1: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
0: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense... ells ens poden, ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense la seva, el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
2: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
3: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
2: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català, amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
4: Especialment per al no canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, que de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat, i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
5: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem, doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i dos ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una vintena de joves i va deixar dos ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una desena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. Després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
6: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
1: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
7: Dimissió! Dimissió! Dimissió!
8: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
9: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
10: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
11: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
12: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
8: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
14: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
15: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
13: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al municipal de Recasens.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
16: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
17: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
1: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic doncs, van decidir emportar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbit fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Soc a la biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
3: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat el Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer: Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20, hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a l'A2, i a l'altitud hi ha aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta. Avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara. Està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolets que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes entre 29 i 30 4 graus, on més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes, i Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya. I els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El perquè ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu en la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets. No sé si piquets informatius o piquets que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa. No sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria de les assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa dos mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després, al vespre, el que viuran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Edi García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una cinquantena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una cinquantena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final. Vam donar data límit este cap de setmana i ja estan movent-se molt. Tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat i, com sempre, agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: I el torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La SEC estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir emportar-se-la cap a Mallorca i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i com ja sabem tots, pues, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars. Avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres... mira, ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu porta molt temps lluitant, portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquests
1: 1.800 places.
2: 1.800 dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, signable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim, també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, si realment hi haurà aquelles...

0: d'aquest gap, d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests estats donar servei mentre estan als ajuntaments.
1: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
2: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
4: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
2: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
5: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
6: Tiene muchas ventajas, pero una de las ventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo, que esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
5: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el congrés, que tindrà un total de 13 sessions des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
2: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
7: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
8: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional... Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
7: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu els lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
8: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
7: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa. Confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
8: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí. Això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten... al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució. Esperem que sí que la tingui.
7: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
10: Bon dia.
9: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
10: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
11: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
10: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 2:15 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
12: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
13: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
10: Ja és a semifinals al Liceo. Demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
9: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
10: Fins demà.
9: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la guerra del francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: otro sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la ràdio que parla de tu.
2: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
3: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
4: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
5: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Caldes.
4: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Presentat per Josep Cozar.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia, El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així va sonar divendres al Fòrum.
2: Era un llibre de viatges, no?
3: El llibre de viatges. Sí. De viatges
2: a Florència,
3: Roma, Nàpols i Florència. Que això també és important.
2: Sí.
3: Era un seguit d'impactes, no? Que va acabar a Florència i llavors parlarem per què. Però què va passar? O sigui, quin és l'origen de tota aquesta situació? Perquè aquí hi ha hagut un salt entre la part cultural i ha impactat directament a la part científica i a la part mèdica, no? L'origen està en aquest llibre, amb el qual Stendhal, que en el llibre està escrit en primera persona, però en realitat es refereix a una tercera persona, perquè és autobiogràfic, però ell no es manifesta com Stendhal, sinó com un cavaller alemany, un oficial de la cavalleria prussiana, que fa aquest viatge. Realment és ell, però s'identifica amb una altra persona. I aquesta persona, quan arriba a l'església de la Santa Creu, de Florència,
2: sí,
3: que és una església, perquè hagi tingut l'oportunitat de veure-la, impressionant, perquè està ple d'obres d'art, d'escultures,
2: sí,
3: monumentals.
2: No he anat encara, però m'han parlat tant, vull dir que és a vegades diu, tinc aquesta assignatura pendent d'anar-hi.
3: I bé, és
2: espero, una assignatura... Espero no patir el síndrome.
4: Més enllà de Caldes de Montbui, hi ha moltes obres que estem impulsant, liderant i fins i tot financiant com a Ajuntament de Caldes. N'hi ha d'altres que són competència i responsabilitat de la Generalitat. Però també, evidentment, com que afecten Caldes de Montbui, està dintre de la meva agenda i de les meves preocupacions i de les meves responsabilitats.
2: Afecta a les persones.
4: Afecta a les persones, per tant, això és important.
2: Sí.
4: Una qüestió, Caldes, abans dèiem, hi ha més de 700.000 usuaris a l'any. Per tant, l'estació d'autobusos de Caldes era molt utilitzada, hi ha un trànsit de busos diari molt gran. Llavors, una de les principals problemàtiques que teníem en el moment que es feia l'obra és els problemes que generaria els 3-4 mesos que duressin les obres. I, honestament, no hi havia una bona ubicació per poder fer d'estació provisional. I la millor de les decisions que crec que es va poder prendre en aquell moment va ser traslladar-ho al TIN, perquè ja hi ha una certa... com ho diré, un cert hàbit a Caldes també agafar el bus justament en aquella zona, perquè hi ha espai d'aparcament i molta gent doncs ho fa servir. Això, soc conscient de que ho allunya una mica del centre, que això era un dels dubtes que teníem, però és que realment amb un trànsit tan gran, estem parlant de gairebé un centenar de busos al dia, i també estem parlant d'autobusos d'una certa maniobrabilitat complicada, no? Doncs era la millor de les decisions que es va prendre. Totes les obres sempre generen impediments, sí, problemes, són un rotllo des de quan te les fas a casa teva fins quan...
3: d'aquestes personalitats i la grandiositat de l'obra escultural que són les seves tombes. Davant d'això, Stendhal es troba al mig d'aquestes tres tombes, una frontal i dos més laterals, i quan està al mig i s'omple de tanta bellesa i de tant coneixement, hem de tenir en compte que aquí són aquests personatges, comença a tenir el que llegiré a nivell, diguem, exacte, com en el llibre ho descriveix ell, al principi, que és... Vaig arribar a aquell punt d'emoció on es troben les sensacions celestials inspirades per les belles arts i els sentiments apassionats. Sortint de Santa Croix, em bategava el cor, la vida s'havia esvaït en mi, caminava amb por de caure. I a partir d'aquí, comença...
1: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és dimarts 26 de maig i obrim el Fòrum amb dues mirades que, tot i ser molt diferents, tenen un fil comú, la dignitat de les persones. D'una banda, a la primera hora tornarem a posar el focus en la salut, en els drets i en les decisions que toquen que ens toca més endins. Parlarem de la prestació d'ajuda a morir, un tema que ens obliga a mirar-nos de cara sense por i amb tota la humanitat possible. Un tema que ens recorda que la llibertat també passa per poder decidir com volem ser acompanyats amb el nostre final de vida, de la vida, no? I, evidentment, amb aquesta temàtica que és l'eutanàsia. I de l'altra, a la segona hora, ens mourem, a banda de tenir en compte, com sempre, aquestes curiositats i mirant la història, no? De tal dia com avui, doncs ens mourem cap a un altre espai de cura, la cultura, perquè aquest cap de setmana passat, la literat ha tornat a demostrar que els llibres no són només objectes, són eines, són trinxeres, són espais on el pensament respira. 12 anys de fira de la literat, 11.000 persones, més de 100 editorial i un lema que ens interpel·la: fem el temps i que el temps no ens faixa. Bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Així iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores, més bé una hora i mitja avui, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts 26 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Algunes ja l'hem avançat una mica, no? A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, doncs passarem a... faig un intercanvi. Jo tenia posada el tal dia com avui, no. Obrirem la sanitat a debat amb la doctora Pilar Loncan. Avui continuarem parlant d'un tema molt transcendental com és la prestació d'ajuda a morir, la PRAN, i l'eutanàsia i el procediment, sobretot per demanar-la. Vull dir, farem una mica de recordatori de l'última vegada que vam estar parlant, no? I, a més, doncs, ens centrarem sobretot en aquest procediment per saber com es pot demanar o què es necessita per demanar l'eutanàsia. Una conversa necessària, serena i informada sobre els drets, decisions i acompanyament. I a la segona hora, també, després del tal dia com avui, doncs, quan la programació que a vegades tenim preparades i no arriba a bon port, sempre hi ha un refugi segur, als llibres. Aprofitarem que el temps ens ho permet per parlar, si el temps ens ho permet, no? Per parlar del que menys ens agrada, la lectura i les activitats que l'envolta. Farem un repàs de la literal, la Fira d'Idees i Llibres Radical, que aquest cap de setmana passat, 23 i 24 de maig, dissabte i diumenge, ha celebrat la seva 12a edició. Així, doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per a aquesta plaça pública oberta i participativa. I com hem avançat, doncs, obrim ara la sanitat a debat i aquí, ja està al meu costat, Pilar Loncan, la doctora Pilar Loncan. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Bé.
1: Com ha anat el cap de setmana? Un cap de setmana una miqueta més llarg.
2: Més llarg i molt solejat, per tant...
1: Vull dir, bon temps,
2: sí,
1: molt calor...
2: Molta calor.
1: I si s'ha pogut estar a la natura, encara millor.
2: Sí, no? Això és sanador, sempre.
1: Clar. Doncs mira, tal i com ja hem avançat, farà unes tres setmanes que vas estar aquí i justament vam tocar aquest tema, no? del fet d'anar, o sigui, de l'eutanàsia, podríem dir, no?
2: Exacte.
1: Doncs ens van quedar, perquè com és un tema que és bastant, vull dir, que s'ha de parlar bastant, no? Doncs ens van quedar una mica, no sé si recordo si era precisament en la lore, en la llei, però de tota manera, si vols, podríem fer primer un recordatori de lo que es va parlar com un resum, no? Perquè
2: d'acord, sí.
1: Moltes persones ja igual han passat això i ja s'han oblidat.
2: Sí, està bé contextualitzar una mica, perquè si comencem ja per el tema del procediment, doncs és una miqueta més difícil d'entomar. Vam estar parlant d'una realitat que s'ha donat al sistema sanitari en els darrers 5 anys, perquè ara ja farà 5 anys, el 2021 es va aprovar una llei.
1: Justament, encara quan se va presentar, o sigui, quan justament vosaltres, tu i la Xesca Zapater, veu fer un acte justament per parlar de l'eutanàsia,
2: sí?
1: I anaven amb mascaretes, o sigui, per
2: exacte.
1: Això dic que...
2: Sí, ara ja sense mascareta,
1: sí, sí.
2: I ja amb una història, per tant, també podrem parlar una mica de com ha anat fins ara, cap al uh-huh. final. Doncs la prestació d'ajuda a morir, que és la manera en què des d'un punt de vista sanitari, dirien del sistema sanitari es reconeix, el que parla, evidentment, és de l'eutanàsia. I vam estar repassant que eutanàsia vol dir bon morir, és a dir, que les persones morin de la manera més digna i més adequada a les seves necessitats i ajudades per un element extern, que normalment és el professional, per garantir doncs, que aquella situació és segura, és adequada i arriba a bon port. Diguéssim. I aquesta llei, com dic, va ser aprovada el 2021. I una cosa que volia aclarir, que també ho vam parlar a la darrera sessió, és que la llei aquesta, que es diu Llei Orgànica per la Regulació de l'Eutanàsia, LORE...
1: La LORE.
2: La LORE, doncs no vol dir que s'hagi autoritzat l'eutanàsia. El que vol dir és que està regulant la forma en la que es pot ajudar a morir una persona quan es donin unes determinades i molt concretes situacions. És a dir, l'eutanàsia no està deslegalitzada, el que està és regulada.
1: Exacte.
2: Vale? Llavors, una vegada aclarit això, perquè penso que és prou rellevant, llavors passarien a interpretar o a parlar de com entén la LORE que s'ha d'aplicar l'eutanàsia. Llavors, hi ha només dues situacions que reconeix en la qual s'hauria d'aplicar i torno a insistir que mai s'aplicarà si no hi ha l'autorització, si no hi ha inclús la petició. O sigui, l'eutanàsia no es pot aplicar per molt que ens en sembli que una persona està en aquestes condicions que ara parlaré. Ha de ser la persona que ho demani. Si no ho demana la persona, ningú pot demanar per ella.
1: Clar.
2: Ni un familiar, ni un representant legal, ni un metge. És la persona única i exclusivament qui pot fer aquesta petició o sol·licitud perquè se l'ajudi a fer aquest trànsit. Això que quedi també bastant clar. I en aquestes dues, diguéssim, situacions que entén la llei que seria aplicable són justament que hi hagi una malaltia greu, que sigui incurable, que és la que origina doncs, tot un patiment físic, psicològic, constant, que resulta insufrible per la persona, que a més no tenim mitjans per alleugerir-ho. És a dir, no tenim més elements per deixar que pateixi d'aquella manera.
1: Clar.
2: I en una situació de fragilitat, en una situació de final de vida propera. És a dir, que aquella malaltia la portarà a la mort en breu, no sabem quan, perquè ja sabem que aquí...
1: Però a més patint.
2: Però amb un patiment que no sabem resoldre tampoc d'una altra manera. I un patiment que també l'ha de decidir la persona. No pot decidir els de fora si pateix o no pateix. És la persona la que diu que estic patint.
1: Sí, la persona està bé, vull dir, perquè és moltes vegades és el fet de ser conscient, no? I que dius, és que no tinc res a fer ja. Vull dir, perquè la vida, vull dir, és un patiment... de dolor, Però que a vegades podrien ser també un patiment, a més de físic, psicològic, vull dir que...
2: Sí, però...
1: Però tot i que aquí ja no, sí, ja no es contempla tant.
2: Justament aquesta llei determina que hi hagi una malaltia greu que et porti inevitablement a un final proper, diguéssim, de la vida, i que tu l'estiguis visquent amb un patiment gran i que no tinguem altres mitjans per poder-lo sostenir d'una altra manera. Això és el que determina la llei. És a dir, allò que una persona pot dir un dia, oh, jo ja no faig res aquí, ja em podria morir, això no s'hi val.
1: No, no, no, no, aquí no val. No, no, i el fet de que... però és que a vegades el patiment, quan és un estat depressiu molt fort, el patiment també és fort, la persona no vol viure. Sí. Clar, i perquè això no es pot tenir... Clar, aquí nosaltres no podem entrar.
2: Sí.
1: És la llei, en aquest
2: sí,
1: cas.
2: Sí, la llei, tothom es va queixar, sobretot al principi, dient, home, que aquesta llei és molt garantista, deien. Què vol dir garantista? Que posa molts límits a la seva aplicació. Han de ser molt determinats a la situació. Evidentment, crec que és bo que sigui garantista, sobretot sent una llei nova en un context que per nosaltres és desconegut, hi ha altres països que tenen una història, nosaltres no, en un context en el qual ni els professionals estem o estaven en aquell moment sobretot preparats per assumir aquesta tasca que mai ens l'hem plantejat ni en la nostra formació ni en la nostra evolució com a professionals. Per tant, que sigui garantista crec que és una bona,
1: sí,
2: una bona notícia i, si més no, la llei pot anar progressant. Això dependrà també de la societat, perquè aquesta llei es va fer a demanda d'unes demandes socials.
1: Esperem que vagi progressant.
2: I la idea és que, bueno, com totes les lleis, en funció de com evoluciona el món i la societat, es pugui modular.
1: I el sistema polític també, vull dir que arran d'això, vull dir, veurem si pot anar progressant o fins i tot es la treuen.
2: De la mateixa manera que va progressar, pot anar enrere.
1: Sí.
2: Això ja ho tenim bastant clar.
1: Sí. Bé. No sé si ara podrien ja anar, com ja veiem, no?
2: Sí.
1: Primer, com es demana? Això ho havíem parlat?
2: No del tot. A veure, com es demana si per sobre, és a dir, aquella persona... He dit
1: La persona que ho pot sol·licitar,
2: sí,
1: ja sabem que és una persona que està en un estat de malaltia,
2: greu,
1: tot i que sigui conscient, però molt greu.
2: Una malaltia molt evolucionada i... Hem dit aquesta condició, però n'hi ha una altra, que és la d'un patiment per una limitació física que li resta tota l'autonomia, que no pot participar de la seva cura, de la seva autocura, i que tampoc té un altre tipus de millora o de tractament. És el cas del Sant Pedro, per exemple.
1: Sí, per exemple. Mm. Vull dir, quan tens... O sigui, estàs bé del cap, però resulta que el teu cos està totalment immobilitzat. Vull dir, és el fet de viure d'aquesta manera que diu això no és vida, no?
2: Exacte. I com deies ara, aquí, a on s'ha de demanar? A veure, la persona, quan sent aquesta necessitat, doncs lo lògic és que ho parli amb els seus referents sanitaris, normalment el metge que l'atén habitualment per la malaltia que sigui, que pateixi, però també moltes vegades doncs ho parla amb el sistema sanitari que l'atén, que lo més habitual és que sigui la infermera,
1: clar,
2: habitualment, però també si té atenció psicològica o inclús un altre tipus d'atenció dins del món de la sanitat. I aquesta persona el que sí que ha de fer és del món

0: I evidentment això ja sabem qui, però millor que ho expliquis tu, no? Primer, el procediment. El procediment en totes les seves...
1: El procediment pot semblar una mica llarg, farragós, si tu vols, però, torno a dir, forma part d'aquesta estructura més garantista. Pot estar el temps de durada d'aquest procediment de petició, diguéssim, de sol·licitud, pot estar entre els 21 i els 44 dies. A vegades es pot allarga més, normalment és per unes raons habitualment o bé d'estructura que no s'ha pogut lligar tots els caps o bé perquè la persona mateixa, torno a dir, inclús en l'últim moment quan se li vagi a aplicar el tractament, pot decidir esperar-se o inclús aturar-ho i dir no, ara en aquest moment penso que és millor que no tirem per aquí. Vull dir que la persona sempre té l'opció d'aturar, de rebutjar o de seguir continuant.
0: O sigui, evidentment, el protagonista, no la persona
1: és
0: protagonista,
1: la persona,
0: ella és, pot decidir.
1: Exacte,
0: si tira
1: sempre
0: cap endavant,
1: sí,
0: que normalment és quan ja entres en una cosa d'aquesta manera, per un general no hi ha marxa enrere, vull dir, per part de la persona.
1: Clar,
0: pot ser que potser hi hagi algun cas, no sé.
1: Bueno, sí, hi ha persones que ho aturen i durant un temps pensant pues, en alguna qüestió que s'ha sorgit a nivell personal que prefereixen esperar un temps més.
0: També.
1: Això també pot ser.
0: Temes familiars, etc. No?
1: Habitualment, sí,
0: sí,
1: són temes familiars perquè alguna qüestió que no havien resolt o a l'inrevés, una notícia que esperen i que volen viure-la. No?
0: O un manera. Canvi en l'últim moment que hi ha com una millora, podríem dir, que no sé si això afortunadament
1: sí,
0: estaria
1: podria,
0: molt bé que es donés. Vull dir.
1: Podria ser, i seria genial que,
0: clar,
1: així, que es trobés millor, és el que
0: sí,
1: vos vol.
0: Sí, un miracle.
1: No? És el que es vol. Bé, doncs, si passem al tema del procediment, com deia, hi ha d'haver tot aquest procediment que es comença amb el metge responsable, que normalment és el que atén a la persona, que pot ser el metge d'assistència primària, pot ser el metge hospitalari que la segueixi, o pot ser el metge que en aquell moment...
0: Pot ser que amb la persona de confiança, és a dir, el metge sanitari,
1: sí, sí,
0: de confiança, que
1: exacte,
0: podria... Que ara no me sortirà la paraula, allò que dient de longitud... I...
1: Clar, sí. Normalment,
0: sí,
1: qui més et coneix,
0: exacte,
1: és més fàcil...
0: És aquesta persona de confiança
1: i, també...
0: i que ho accepti també, que a vegades també pot donar-se el cas de que no
1: evidentment
0: sigui acceptat.
1: Hi ha també la possibilitat de l'objecció de consciència per part del professional.
0: Clar.
1: Però si de cas ja en parlarem més endarrere.
0: Sí, en un altre moment, sí.
1: La qüestió és aquesta, que el metge li arriba aquesta notícia, que li pot arribar directament de la persona o, com deia, d'un altre professional, perquè encara que la llei només parla de metges, en realitat en aquest context crec que sí que es va quedar curta, perquè en el sistema actual els metges sols no fem res.
0: Clar.
1: Hem d'estar sempre
0: acompanyats d'infermeres
1: i acompanyant també nosaltres,
0: sí,
1: a les infermeres i les infermeres.
0: Exacte.
1: I nosaltres o els infermers. Evidentment aquí hi ha una necessitat de treballar conjuntament.
0: Fins i tot, no sé, un metge, també anestesista, etc. Vull dir, tot un equip, podríem dir també, no?
1: Bé, però això ja formaria part de l'últim tram.
0: Vale.
1: Ara estem començant
0: amb el procediment,
1: amb la sol·licitud.
0: Sí.
1: Llavors, a vegades és a la infermera que li arriba aquesta notícia i diu mira, aquesta persona que estem atenent m'està dient això. Llavors li diu al metge responsable, perquè al final, legalment, les documentacions les té que signar el metge. Llavors, el metge és el que parla amb la persona, si la persona no s'ha dirigit primerament amb ell, i llavors, d'aquesta manera, o la metgessa, explora què vol fer el metge, aquí el professional o la professional. El que volen fer és esbrinar si realment aquesta persona té les bones condicions mentals per prendre aquesta decisió. Parla sobre què és el que busca amb aquesta decisió, si li presenta si pot haver algun altre tipus d'intervenció, explora si en aquella condició de malaltia s'ha fet tot el possible o faria falta a lo millor alguna intervenció que aquesta
0: també
1: persona no ha rebut. És a dir, ha de buscar que tots els elements disponibles que té el sistema sanitari s'han aplicat i aquella persona els ha pogut rebre, a lo millor els ha rebutjat, però com a mínim ha de saber que existeixen i si els rebutja, té tot el dret, com ja havíem dit en una altra sessió. Tota persona té dret a rebutjar tractaments. Per tant, en aquest context el metge ha d'explorar

0: la seva capacitat per prendre aquella decisió, la possibilitat de que reflexioni, de que entengui de què significa això, perquè evidentment fins al moment de l'aplicació sempre es pot tornar enrere, però en el moment que s'apliqui és una instrumentalització que es fa del cos que ja no té volta enrere. Per tant, és molt important aquest període. Uh-huh. De tal manera és important que una vegada que s'ha fet aquesta intervenció es deixa un temps d'uns 15 dies, com a mínim, perquè torni a manifestar-se aquesta persona si segueix demanant aquesta prestació. Si la segueix demanant, es fa una segona sol·licitud. I en aquesta segona sol·licitud, llavors, al cap de 2 dies, es presenta el que es diu el consentiment informat. De la mateixa manera que pot ser quan t'han de fer una prova, qualsevol tipus que intervenen sobre el teu cos, com, jo que sé, una colonoscòpia,
1: sí, una endoscòpia,
0: una intervenció quirúrgica.
1: Exacte.
0: I has de fer un consentiment informat.
1: Qualsevol d'això que t'hagin de fer, posar-te una anestèsia, etc., has d'omplir.
0: Per tant, tot això ha sigut el que se'n diu el procés deliberatiu. I llavors el metge responsable fa un informe explicant tot això que he comentat, que estan capacitats, que estan en aquesta condició de malaltia, que ho ha decidit, que ho ha reflexionat i que insisteix. I amb aquesta sol·licitud i amb aquesta informació es passa a l'oficina de la prestació d'ajuda a morir, que està en el Departament de Salut. I es busca un altre metge consultor. Uh-huh. Perquè, com torno a dir, la seva garantia d'aquesta llei és que no és només un professional el que intervé, sinó que, a més del metge responsable, ha de buscar un altre metge que no treballi amb aquest metge, representa primer, i que sigui especialista de la malaltia que té aquesta persona. Per tal de revisar tot el cas, visitar la persona i tornar a veure si estan les condicions que la llei marca. I, per tant, tornar a parlar amb la persona i demanar-li si està veient el que està fent, diguéssim.
1: Sí, sí,
0: fer-li
1: sí.
0: Reflexionar sobre el que està passant. No? Si veu que tot és correcte, doncs emet un altre informe que pot ser favorable, però també podria ser desfavorable, que no estigués d'acord.
1: En aquest cas, l'especialista.
0: Sí.
1: Podria...
0: Es diu el metge consultor. I llavors aquesta informació passa a la prestació, a l'oficina de prestació, i allà passa a la comissió de garantia i avaluació. Què fa la comissió de garantia i avaluació? És una comissió amb professionals del món sanitari i del món jurídic. I el que fan és garantir que tots els casos estiguin dins de la normativa legal.
1: Uh-huh.
0: D'acord? I per garantir això determina un equip que està format, es diu DUPLA, perquè està format per un metge i un jurista, que revisa tot el procediment que s'ha fet amb la documentació que li han passat, i si ho veu que és correcte, doncs informa favorablement.
1: O sigui, en aquest cas, en el cas de que el metge aquest podria dir no estigués d'acord, és a dir, no ho acceptés, però qui té qui té la part més important de donar, d'avaluar, no? Seria aquest no sé com ho diries,
0: aquesta comissió
1: que sí. Estaria per sobre, si ho considera que aquí, per molt que aquest metge per motius, pel que sigui, ha dit que no, suposo que aquesta comissió que avalua tindrà en compte això, però també tindrà en compte tota la resta. I per sobre de tot això, doncs és quan decideix, no?
0: I pot inclús pot contactar amb el metge responsable, el metge consultor, amb la persona.
1: Per això que va tenint en compte tots, i perquè no li queda el millor clar, perquè una persona digui
0: exacte.
1: Que no, en el cas de que diu que no, no?
0: Sí.
1: Perquè normalment, jo no sé si tu coneixes algun cas o
0: que s'ha donat. A veure, les realitats no són homogènies, són molt diverses i sempre hi pot haver això. I si passa, doncs hi ha aquesta garantia de que hi ha una comissió que ho revisa, i en aquest context, si realment hi ha coses que no s'acaben de veure clares, es torna a buscar la informació en el, diguéssim, a l'origen, és a dir, clar, amb la persona que la demana, amb el metge que ha fet un primer informe responsable.
1: I que al millor està d'acord.
0: Exacte.
1: Podria donar-se el cas també de que el metge responsable i el metge aquest segon que ve, que és l'especialista,
0: el consultor,
1: estiguessin en contra?
0: Sí, però pensa...
1: Tots dos?
0: Sí, no, normalment... Si
1: no,
0: el metge,
1: no passa, eh? El metge que és de confiança de la persona, no.
0: Sí, el metge de responsable també pot ser, no ser favorable. Però si és, no és favorable, això ja no tira endavant.
1: Vale.
0: Però la persona té el dret a reclamar.
1: Uh-huh.
0: I pot reclamar a la mateixa comissió dient, mira, m'ha passat això, jo vaig fer una sol·licitud.
1: Bé, tot i que quedi poc temps, si tu no tens pressa, prefereixo que aquest tema avui quedi tan, que el podem tancat, i com al cap i a la segona hora forma part de mi mateixa, vull dir que no tindrem a una altra persona aquí esperant, etc. Vull dir, quan passa això, jo m'estimo més que hi hagi una persona aquí parlant, com és en el teu cas, no?, abans de que jo després estigui parlant tota l'estona sola, no? I sobretot un tema tan important com aquest, per això que quan quedi un parell de minuts i hagin de tancar perquè ho hem de fer així, venen les notícies i tal, doncs ho farem, però si tu estàs d'acord, continuarem. És que faig aquest incís.
0: Bueno,
1: res,
0: bé.
1: Serà senzillament per tancar,
0: sí, està
1: la
0: bé,
1: temàtica.
0: Deixar-lo tancat, sí.
1: Sí, i com encara crec que queda, sobretot estem parlant de primer aquest procediment, després el que seria com es fa, no? Vull dir que això també...
0: És un altre capítol.
1: Però, bueno, no sé si aquí seria... Podrien almenys deixar alguna part important, no?
0: Sí, la normativa,
1: no? Sobretot
0: clara.
1: Experiències, perquè aquí jo tenia les experiències que hi ha, no? I sobretot tenint en compte el procediment, a veure de quina manera podem acabar d'explicar el tema de l'eutanàsia. Vull dir, quan ja arriba la persona que realment es pot fer, no?
0: Sí.
1: Doncs, no sé, jo t'he tallat on estaven i encara podem fer un minut més abans d'arribar
0: al... Deixem sobretot tancat aquest tema, perquè sí que és important que dir que la persona pot reclamar directament a la Comissió de Garantia, que s'encarregarà de revisar-ho tot i de fer les revisions oportunes, que després també pot ser que digui que és desfavorable, també, però és així. I l'altra cosa és que si inclús la comissió li diu que és desfavorable, pot fer una reclamació via administrativa.
1: Doncs mira, ara, tal com hem avançat, fem una breu pausa perquè arriba les notícies d'aquí de la ràdio, el butlletí informatiu, i de seguida tornarem amb el que continuem d'aquest tema, que ja dic que és millor deixar-lo tancat. Bueno, tancar d'aquella manera, perquè igualment en un altre moment podem tornar-lo, com tu has dit, ho has avançat aquí, hi ha més capítols, no?, per explicar. Però de moment avui ho deixaríem bastant engestit. Doncs això, no marxeu, que en pocs minutets estem aquí.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha mostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això, demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: I continuen on ens havien quedat, continuen amb Pilar Loncamp, perquè ja he dit, avui estem parlant, que és el segon dia que parlem d'aquesta, de l'eutanàsia, no? I era millor doncs, deixar-lo tancat aquest tema, tot i que en algun altre moment doncs, pot haver-hi algun altre episodi que es pugui tocar, però de moment avui ho deixarem així tancat, i per això vull dir gràcies a la Pilar per poder continuar ara, vull dir uns minuts més.
1: Molt bé. Doncs sí, havíem quedat en el qual ja es feia un informe que fa tant l'informe favorable, per exemple, del metge responsable com de la metgessa o metge consultor, i això passa a la comissió de garantia, la revisa, i si emet un informe favorable es retorna amb aquest professional i al pacient, i llavors ja el professional que ha de fer l'aplicació de la tècnica es posa d'acord amb el pacient o la pacient per quan i com, no?
0: Perquè imaginem, des de quan comença tot aquest procés, quant temps acostuma a passar?
1: Pot passar a la mitjana de 44 dies habitualment.
0: Ah, vale. Vull dir que no és un any, ni vull dir no. Que no, bueno, és més ràpid.
1: Quan passa més de temps és perquè hi ha altres elements.
0: O perquè hi ha hagut alguna negativa o el que sigui, no?
1: Però per si tot funciona correctament, diguéssim, o favorablement, és
0: dos
1: això.
0: Mesos, podríem dir, no arriba a tres mesos.
1: Depèn del cas. I això és el això és la resolució de tot el procediment, però després l'aplicació pot ser en el moment que el pacient decideixi o la pacient.
0: Ah, clar. O sigui, en el moment que pues, diu, bueno, esperem una mica.
1: Exacte.
0: Vull dir, sí, clar, sí. Vull dir, sí, això, sí. El pacient és qui realment té la potestat per aturar.
1: Exacte.
0: En el moment. O sigui, tot i que tothom estigui d'acord, perquè mm-hmm. l'ha demanat, etc., però ell té, doncs, imagina per qualsevol motiu, senzillament té un familiar pues, que està, jo què sé, a la Conxinxina, per no dir-li, o a les Antípodes, i aquesta persona no ho té fàcil per venir i aleshores, doncs mira, però bé, sí. Aleshores diu, bueno, m'estimo més.
1: Exacte.
0: Esperar pues, uh-huh. perquè és al fil, perquè és una persona molt propera, no?
1: Sí.
0: I perquè estigui present, si és que cal que estigui la família, perquè normalment estan presents, no? No, això ho sabràs tu millor, si normalment està present la els familiars, si la persona té familiars, clar.
1: És com la persona vol. Hi ha persones que decideixen que les acompanyin i els poden acompanyar els familiars o les persones a les quals tenen relacions afectives, altres a l'inrevés, prefereixen estar sols. Cada persona som un món, i igual que passa en qualsevol altre element del sistema sanitari o en qualsevol altre moment del final de la vida, que també volen o no volen que estiguin al costat, doncs és així. Normalment, doncs sí, és el més habitual, que volen estar acompanyats pel seu entorn afectiu o familiar, però és una casuística molt variable.
0: Sí, no és com en les pel·lícules, no? Que no sé si has vist alguna pel·lícula, no?, que toca aquest tema, però en aquest cas és nord-americana i és una pel·lícula que està protagonitzada per la Susan Sarandon, i justament reuneix a tota la família perquè ja ha dit, bueno, sí, té un càncer, no?, però està molt bé, la veus bé i tal, i celebren pues que s'ha de morir, no? Vull dir, és que el dia següent doncs passa per aquí i tal, i tot i que la família no vol fer celebracions, etc., ella considera que sí, no? Vull dir, és una pel·lícula, eh? No sé, no, però la realitat si pot donar-se una cosa així.
1: A vegades la realitat supera la ficció, eh?
0: Sí.
1: També.
0: O sigui, que pot donar-se un cas també, sempre i quan la persona encara diu, està mínimament bé, no? Que pot estar, doncs, en un cas així, no? D'una celebració.
1: Sí, sí.
0: És a dir, per el fet de no dir no heu d'estar tristos perquè me'n vaig, perquè jo me'n vaig, perquè ho necessito, perquè és pel meu bé, no? Però amb decisió i de celebració.
1: Sí, sí, és així. Les persones som així de diverses i,
0: sí.
1: I pot passar qualsevol d'aquestes situacions.
0: Clar, pot haver-hi un altre cas que són la gran majoria que la persona està patint tant, que justament no està per sí, aquestes temàtiques.
1: Exacte.
0: Vull dir que tot va com tu dius.
1: Sí, el que sí que és cert que les formes d'aplicar n'hi ha diverses, no? N'hi ha dues opcions a la llei, perquè això també està regulat per la llei.
0: Exacte.
1: Hi ha dues opcions. Una opció és que els professionals sanitaris apliquin el tractament previst per això, per produir la mort, és així, o bé que el propi pacient se la pugui autoaplicar, que vol dir que prèviament els professionals sanitaris han hagut de disposar tot el sistema perquè aquella persona ho pugui fer, perquè si no, no ho podria fer tampoc.
0: Clar.
1: Llavors, quan la persona decideix que ja se l'ha d'aplicar, es posa d'acord amb el metge responsable per el dia, l'hora i el lloc. Després, si vols, ja parlarem dels
0: llocs. Pot ser a casa, com pot ser a l'hospital, com pot ser en el centre que es decideixi.
1: Sí, pot ser a casa, al domicili, pot ser a l'hospital, o pot ser en el lloc on estigui en aquell moment vivint.
0: Si és en una residència, també pot donar-se el cas, no?
1: Sí, i llavors en aquest context, doncs, es va aclarint com serà, si vol que està acompanyat, amb qui, com, si volen música, si volen un determinat dia, perquè és el dia que a ells els porta, no sé, un benestar, saber que és aquell dia. I els professionals que l'acompanyen són el metge responsable, la infermera responsable, normalment també els acompanyen el treball social o la psicòloga de l'equip, perquè fan com un acompanyament que pot ser no necessàriament directament a la persona, però sí a lo millor als familiars, que també necessiten un acompanyament en aquell moment. I una vegada que s'ha aplicat la medicació i es produeix la mort, el metge ha de fer el certificat de defunció. I una vegada que ha fet el certificat de defunció, doncs després que ha acabat tot el procediment, ha de fer un altre informe explicant com ha anat tot. Explicant des del moment que se li aplica la medicació, el temps que triga a fer-li efecte, el resultat de si ha sigut suficient, no, o ha sigut més difícil, si s'ha donat alguna situació doncs, de disconfort entre els acompanyants o no, qui ha estat allà, no dels familiars, però sí dels professionals. I amb tot aquest informe es passa també a la comissió. I la comissió torna a revisar si tot allò s'ha fet correctament.
0: Correctament, com s'havia de fer segons la llei, clar.
1: Exacte.
0: Vull dir que, però ja, tot això ja és quan ja la persona ja és difunta, quan és mort.
1: Sí.
0: Vull dir que, bé, tot això, la persona ja, ella ja té el seu descans, vull dir que en aquest sentit, el que passa que, clar, pot ser la burocràcia continuï, o moltes vegades ja, vull dir, són temes burocràtics, com tu ben dius, i no...
1: Sí, però jo això ho ressalto perquè s'entengui també que representa per als professionals, perquè pot semblar que això és un acte més dins del sistema sanitari i no ho és exactament com un altre, qualsevol tipus d'intervenció sanitària. És una intervenció que és novedosa per com deia, pels professionals.
0: No, i pot haver-hi professionals que no estiguin d'acord, perquè senzillament per la seva ètica no...
1: Clar, això és l'objecció de consciència.
0: Clar.
1: Però a banda de l'objecció de consciència, inclús sense ser objectors de consciència, pensar que per als metges això ha sigut un revulsiu, perquè no ens havien ensenyat això. Sempre la filosofia, la manera de fer, ha sigut de procurar mantenir la vida de les persones.
0: Clar,
1: no?
0: És que sempre ha estat
1: i
0: això.
1: I arriba un moment en què és veritat que la vida no és suportable per la persona i no té sentit i no té volta enrere, això també. Però fer aquest pas també representa un canvi important pel
0: professional. A vegades, tot i que no sigui eutanàsia, quan estàs en un moment que la persona està molt malament, que ella ja no decideix per si mateixa, i justament te posen a tu en aquest compromís, no? De que, perquè el petge dius, a veure, tu dius, que, com està? Diu, no hi ha res a fer. I diu, aquí només hi ha dues opcions, sedar i que la persona fins que aguanti. I això passa molt sovint.
1: Sí.
0: També és veritat també. Perquè i no és, i això era abans de l'eutanàsia, perquè dono fe, perquè en aquest cas, vull dir, no és una experiència ni molt menys que t'agradi, però que sí que te trobes i que has de decidir, o sigui, per una banda tens aquesta opció, per l'altra és fins que deixa patir. no? Clar, bueno, i dius tu, deixar patir no puc, clar. Però digo, tampoc és una decisió meva si hi ha altres persones que formen part de la família, no?
1: Això també, per això és important el que dèiem un dia sobre fer el document de voluntats anticipades a temps, quan un és conscient.
0: Perquè està si
1: bé.
0: La persona és conscient i aquesta, pues ja te treuen, però quan ja han passat, potser això fa, jo què sé, 10, 13, 14 anys, no hi era encara.
1: Sí, evidentment, quan no hi era, pues, era una...
0: Però
1: era,
0: vull dir que ja te donaven existint. Aquesta opció, eh?
1: Sí, segueix existint la possibilitat aquesta, i és loable, i és practicable, i és adequada. Evidentment, el que costa és a la persona que està al costat, clar, dir que sí o que no, no? Però normalment els professionals...
0: No, però si la família es posen d'acord, també veus que patiment no pot ser.
1: Exacte. No. Si la família se sent acompanyada pels professionals que li expliquen, que li diuen, mira, això és la millor opció per ell, perquè per aquesta persona això no anirem més enllà, sinó la deixen de patir i serà patint, no? Per tant, la sedació és una cosa i l'eutanàsia
0: una altra. És una altra, sí.
1: La sedació és aplicar un fàrmac per desconnectar-te el nivell de consciència.
0: I fins que i la persona està allà mentre pot estar escoltant i tot.
1: I l'altra qüestió és que l'eutanàsia és aplicar un fàrmac que produeix una aturada cardíaca.
0: Sí, sí, sí.
1: Els fàrmacs són diferents en el sistema sanitari. O sigui, la medicació que s'utilitza per provocar una eutanàsia no es pot comprar a la farmàcia.
0: Clar.
1: Tot és d'ús hospitalari. Això ho ha de subministrar el centre hospitalari. Vull dir, hi ha unes grans diferències. Mm-hmm. L'objectiu d'una és deixar-lo inconscient per no sentir el patiment, i en l'altra és que la persona ha decidit que ja fins aquí i que no se'n volen,
0: clar,
1: ja no vol viure més. Són dues coses totalment diverses.
0: Sí, no, és totalment diferent. Un és un final de vida que no hi ha altra opció i l'altre és una decisió per, precisament perquè no vols patir més, senzillament.
1: Exacte, sí.
0: Vull dir, és una decisió que entre tots, metges i comissió, doncs, a més de la persona, doncs és l'eutanàsia. No sé si ens queda hi ha algun tema, o sigui, 5 anys després d'aquesta aprovació de la LORE.
1: Sí. Doncs,
0: com estem?
1: Doncs mira, les coses han anat progressant. D'alguna manera, el sistema s'ha anat, com diu, engrassant, en el sentit de que s'han trobat dificultats, s'han intentat resoldre, i això, doncs, d'alguna manera ja ha creat una manera de fer, doncs, amb més garanties, si tu vols, encara, per la raó de que els professionals ja entenem algunes coses més que no pas abans, no? I referent a les sol·licituds, pues, com a curiositat, el resultat de les prestacions realitzades al 2025 encara no han sortit, però les que van sortir ja l'any passat, doncs, per dir alguna cosa, el primer any, que el primer any en realitat va ser mig any, perquè si recordeu, es va activar al juny de 2021.
0: Sí.
1: Doncs en aquell semestre, doncs, hi van haver 72 sol·licituds. I després, al llarg de l'any 2022, en van haver 175, a tot l'any 2023, 219, a l'any passat, el 2024, 358.
0: Això
1: a Catalunya.
0: A Catalunya?
1: Sí. És cada comunitat autònoma funciona pel seu, no? Amb
0: el seu
1: estil, i és molt diferent. A Catalunya és la que té més activitat.
0: Clar, perquè això vull dir que són molts casos que no ho saps i penses que no hi ha tants casos de que s'han fet eutanàsia, i en realitat sí.
1: Una cosa és la sol·licitud i una altra que es faci.
0: Ah, vale.
1: Això són les sol·licituds.
0: Vale.
1: Però d'aplicar-se
0: de realitzacions,
1: de la prestació que es diu realitzada, doncs han sigut, per exemple, l'any 2024, que van haver 358 demandes o sol·licituds, doncs se'n van aplicar 142. Què vol dir això? Doncs algunes no van arribar a terme perquè ja estaven molt afectats i no van tenir temps de fer tot el recorregut i es van morir abans de forma natural, diguéssim. I d'altres es van revocar, és a dir, no eren factibles segons la normativa i no es van fer per això. I altres es van retirar també, que això també passa. I si vols saber més o menys per regió sanitària, doncs ja, com és lògic, Barcelona ciutat és on és, més casos hi ha
0: hagut. És la més gran.
1: És la més gran.
0: Sí.
1: I la més petita doncs, ha sigut la de Lleida. I, igual que per províncies, eh? Barcelona va encapçalar totes les dades. A continuació va Girona, després va Tarragona
0: i després Lleida. I pel que sí. fa a l'Estat, hi ha dades? Vull dir que si, per sí. exemple, hi ha més a Catalunya que no pas, per exemple, en altra comunitat... Bueno, les comunitats més importants se suposa que hi hagi
1: Catalunya més... Catalunya és la que té més casuística, diguéssim. Després ve el País Basc i... darrerament sembla que la tercera s'està posicionant a Canàries.
0: Però, sí, que clar, però... Madrid te queda com més enrere també, no sé si això intervé al govern
1: factors,
0: que hi és.
1: Hi ha molts factors.
0: Sí.
1: Hi ha hagut molts més casos d'objecció amb els altres comunitats. Després a Catalunya es va ràpidament, quan va sortir la llei, ja s'havia organitzat la comissió de garantia, ja hi havia formació per als professionals.
0: Que això també és important, el fet de que, o sigui, en principi no se sabia res, però... De seguida hi ha també la formació, que això és molt important.
1: Sí.
0: Eh?
1: I això doncs, no ha passat en les altres comunitats. Hi ha hagut moltes reticències, hi ha hagut moltes coses que han fet una mica d'entrebanc,
0: no?
1: Vale. a l'evolució de tot plegat. I la qüestió d'edats, per exemple, per dir alguna cosa, doncs, la mitjana d'edat és de 75 anys, i referent a dones i homes, hi ha més dones que homes que ho han demanat. Quasi, mira, un 78... durant l'any 24 estic parlant, em van demanar 78 persones. La mitjana d'edat de les dones era de 78 i dels homes 74.
0: 74.
1: Sí.
0: Més joves.
1: Més,
0: bueno, normalment passa això.
1: L'atenció primària és la que més sol·licituds ha tingut i la que més prestacions ha fet, seguida de al nivell de l'hospital. L'hospital també.
0: Sí, l'atenció primària, aquí el metge és el que diem, el metge de confiança, la metgessa de confiança,
1: sí.
0: i els infermers i infermeres són els que es nota, no?
1: Sí.
0: Després estarà l'especialista en funció de la malaltia,
1: sí.
0: però aquí el metge de confiança sempre és atenció primària.
1: Clar. I el pes, diguéssim, assistencial, la càrrega assistencial que ha representat això és molt significativa en l'atenció primària, sí, més que a d'altres sistemes. També la servei d'atenció pública, privada, perdó, d'atenció privada de
0: però
1: mèdic...
0: Pot haver-hi també privat, perquè també pots tenir el metge de capçalera, el metge de família, que també és que pot ser privat, també, no?
1: També ho han d'aplicar, però també aquests han estat molt distants. Sí.
0: Aquí es nota també la diferència
1: també.
0: De la pública a la privada.
1: Molt.
0: Va.
1: Sí, sí, sí.
0: És una estadística també a tenir en compte. Sí.
1: Sí.
0: Mira, i recordo, veus, quan veu fer aquesta xerrada, justament crec que era el 21, moltes de les coses que has explicat, moltes dels temes que has explicat, encara no hi era.
1: No.
0: Perquè no hi havia experiència.
1: És clar, no hi havia
0: casos.
1: Clar,
0: han passat aquest ara, exacte.
1: Ara hi ha casos.
0: Exacte. I casos i, a més, realitats, no?
1: Exacte.
0: Del que tothom ha de fer.
1: Clar. I si vols saber una mica més sobre el tema de patologies, però és la que ha fet més demanda són les patologies oncològiques.
0: Clar, aquestes... és la que més pateix.
1: Sí.
0: Això, home, pot aparir també un... quan la persona està com en el cas del Sant Pedro,
1: sí,
0: no? que és un tetraplègic i no, que no hi ha moviment del
1: sí,
0: cos,
1: però
0: només
1: no hi
0: el cap.
1: Tants casos
0: clar,
1: aquests, sí.
0: En canvi, l'oncològic sí. i quan són càncers d'aquests.
1: Sí, i el neurològic, també. Les malalties neurodegeneratives també són les que més demandes
0: fan. La que deixen sense, per exemple, no sé si en el cas de l'ELA o algun
1: sí,
0: d'aquests que...
1: qualsevol tipus de malaltia neurològica
0: sí,
1: degenerativa
0: sí, que, també deixa
1: que deixa impedit, diguéssim, i totalment depenent de totes les activitats per la teva cura, doncs també representa i un patiment per tots els símptomes que senten.
0: Mm-hmm. Doncs bé, jo penso que no sé si ja està aquest tema ho hem deixat bastant engestit, tot i com tu ben has dit, doncs en un altre moment es pot afegir algun episodi més. No sé si queda alguna cosa.
1: Jo l'única cosa que volia fer palès una altra vegada és això, pensar que hi ha una comissió molt garantista, que el sistema ha tingut que recolzar-se sobretot en l'atenció primària, i això també se l'ha de reconèixer el que ha representat per aquests professionals, i que com a societat doncs hem de continuar fent-se preguntes, reflexionant el què és el que necessitem i què és el que volem garantir com a ciutadans.
0: Exacte. Doncs Pilar, moltíssimes gràcies, si ho deixem avui aquí, per aquesta aportació tan valuosa. És un privilegi comptar, perquè imagineu si ens estan escoltant, que a vegades jo afegiria a les persones, en un altre moment ja ho direm, perquè a mi se m'ha oblidat avui de que qui volgués podia trucar també per telèfon i podíem fer preguntes, que això també és molt important. Però, en fi, en un altre moment ho farem, perquè encara queden unes quantes setmanes per continuar parlant de la sanitat a debat. En el teu cas serà d'aquí a 3 setmanes.
1: Sí, així és.
0: I ja direm el tema que toqui aquell dia. Doncs moltíssimes gràcies. És un privilegi, ja com deia, comptar amb la teva mirada, amb la teva experiència i amb aquesta manera tan clara i pedagògica d'explicar-nos què és realment l'eutanàsia, què és, què representa, com es fa, els procediments, tot plegat, tot el que has explicat. Ens retrobarem, com hem dit, d'aquí a 3 setmanes i gràcies de veritat per ajudar-nos.
1: Fins aviat.

ara... I ara, doncs, sí, fem, com hem fet aquest intercanvi, doncs fem una mica, mirem cap enrere i ara, doncs, això, toquem tal dia com avui, un 26 de maig, perquè han passat coses. Doncs és això, aquest 26 de maig celebrem, pel que fa al Sant Oral, Santa Mariana i Sant Felip Neri. Així que si us dieu Mariana o Felip, clar, de Felip n'hi ha bastants, no? Pues Felip en aquest cas és el de Sant Felip Neri, doncs si us dieu així, doncs us han posat aquest nom, moltes felicitats. I pel que fa al calendari, d'aquest 2026 ja han passat 146 dies i en resten 219 per arribar al 2027. Pel que fa a commemoracions temàtiques, podríem dir que aquest 26 de maig no ve precisament carregat de dates assenyalades. En destaquem una, que és el Dia Internacional de Dràcula. Ja veieu, perquè hi ha dies per tot. Pues avui, 26 de maig, és el Dia Mundial de Dràcula. I per què es commemora aquest dia? Doncs, com veieu, està dedicat a un dels personatges més icònics de la literatura i del cinema de terror. Dràcula neix literalment l'any 1897 quan l'escriptor Bram Stoker va publicar la seva novel·la inspirada en el príncep romanès Vlad III, una cosa així, no? I el llibre era L'Empalador, una figura històrica tan cruel que va donar peu al mite del vampí immortal que s'alimenta de sang humana. La novel·la, publicada tal dia com avui, ja hem dit 26 de maig, va obrir la porta a tot un univers de ficció gòtica, vampirs, pel·lícules, sèries i adaptacions que encara avui formen part de l'imaginari col·lectiu. Per si voleu recuperar alguna obra, aquí podem destacar algunes. Dràcula, bueno, la primera que podríem dir és la més antiga, era Nosferatu, que crec que era del 1920, perquè encara ell era en... vull dir que no tenia... les pel·lícules no estaven... no tenien diàlegs, podríem dir, no? Eren només de veure. Doncs aquesta del Nosferatu és una de les primeres i que la veritat feia bastant por. Després està el Dràcula, doncs l'original vampíric del 2022, Dràcula, la minissèrie del 2020, el Buscant a Dràcula, que és un documental del 2022, en aquest cas el Dràcula Untold del 2014, l'Hotel Transilvània el 2012 i, en fi, per als que us agrada, però encara podrien dir que hi ha pel·lícules del 1900, ja no sé si 1950, 1960, vull dir, hi ha pel·lícules que a més eren, podrien dir, obres maestres. Ara no recordo bé, no sé si el tècnic se'n recordarà, un actor molt important, que és que ara a mi no me surt, molt important, que va fer de Dràcula, que era molt conegut per, i tampoc fa tant que va morir. No, Brad Pitt sí que ha fet, no, i l'altre també ha fet una versió que més que de Dràcula eren vampirs, eh? Vull dir, sortia el Brad Pitt, sortia bé, són coses que passen. Faig més enrere quan era Dràcula, vull dir, d'aquelles que s'obria el sarcòfag i la persona de nit, doncs era quan sortia, no? Perquè de dia no estava, diguem, s'anava a dormir, sortia per la nit i era quan bevia la sang de les persones. Doncs ara només surt el nom d'aquesta personatge que va fer moltes pel·lícules de Dràcula i en algunes, fins i tot en algun cas va fer que no era de... no feia justament de Dràcula, però no, aquest era de les primeres. En fi, quan, si en surt, doncs ho direm. Doncs aquí deixarien el que és aquesta celebració del Dràcula. I passem a les efemèrides. Tal dia com avui, un 26 de maig, doncs fem un repàs a què ha passat en aquesta edat, en aquest
en aquests anys enrere, no? Ens passarien ja al 2003, en què es va estavellar un avió, en aquest cas era militar, a prop de Trebisond, en Turquia, en el que van morir 62 militars de l'exèrcit espanyol. I va passar la història per un cúmul d'errors ocorreguts en la identificació dels cadàvers. El 2002, la nau de la NASA, Mars Odyssey, que va fer un any orbitant pel planeta Mar i detectant indicis d'aigua gelada a la superfície. El 1998 se va celebrar per primera vegada el Dia Nacional del Perdó a Austràlia, amb motiu dels segrets de nens aborígens que es va dur a terme pel govern australià entre els anys 1869 i 1975, i que assisteixen a més d'un milió, en aquest cas van assistir més d'un milió de persones. El 1967 es va aprovar una nova llei a Espanya per la qual es limitava el nombre de convocatòria d'exàmens a les universitats. El 1945 l'exèrcit nord-americà va realitzar un bombardeig massiu sobre la ciutat de Tòquio, al Japó, i a l'alba, causant moltes baixes a la població civil i destruint gran part de la ciutat, com això passa molt sovint, que hi ha guerres o que fan, passen aquestes coses, aquests desastres, no? El 1940, dins de la Segona Guerra Mundial, va començar la batalla de Dunkerque a França. El 1923 es va celebrar per primera vegada la cursa 24 hores d'alemans al Regne Unit, i que encara se continua celebrant. El 1897, justament això que hem dit, es va publicar la novel·la de Dràcula de l'escriptor irlandès Bram Stoker. El 1831, a Granada, això també és una data important, van executar mitjançant el garrot vil Mariana Pineda, heroïna liberal denunciada per haver brodat amb una bandera la llegenda llei, llibertat, igualtat, i va ser acusada de pertànyer a una conspiració liberal. El 1808 es van aixecar en armes les ciutats espanyoles de Sevilla, Santander i Gijón contra els invasors francesos durant la guerra anomenada del francès. I aquí ho deixem, un 26 de maig, ple d'història, de memòria i de curiositats que ens recorden com canvia el món i com canviem nosaltres amb ell.

ara doncs arrenquem aquesta part, podríem dir, d'una mitja horeta, no? O 25 minuts, doncs, a fer un repàs d'aquesta 12a edició de la Literal, a la Fira d'Idees i Llibres Radical, que es va celebrar el passat cap de setmana, dissabte i diumenge 23 i 24 de maig. I com és sempre habitual, és una fira que es fa al recinte de la Fabra i Coat del barri de Sant Andreu de Barcelona. I què podem destacar aquí? Doncs podríem dir que aquesta fira és any, o sigui, ja són 12 anys, no? I any rere any s'ha convertit en un punt de trobada imprescindible per al pensament crític, la Literal, la Fira d'Idees i Llibre Radical, que aquest cap de setmana passat es va celebrar. Són 12 anys de fidelitat, de comunitat i de cultura que no es resigna. La Literal no és només una fira, és una festa del pensament, un lloc on la ciutat que vol transformar el món es retroba per llegir, conversar i imaginar alternatives, no? Pel que fa, en aquest cas, al món, el que passa al món, i també des de la literatura, des de la cultura en general. I aquest 2026 han estat més d'11.000 persones que han tornat a omplir els carrers del recinte, perquè és que la Fabra i Coat és una antiga fàbrica, no? Però molt gran, i per això diem els carrers del recinte, perquè hi ha diversos espais, no? I són carrers on, a més, estan col·locades o es col·loquen les paradetes amb les editorials que posen els llibres a la venda. I diguem, podríem dir que no hi van per casualitat. Hi van aquestes persones perquè, de totes les persones que han participat, perquè hi tornen cada any, hi torna, perquè saben que aquest és un espai necessari. Aquesta edició ha girat al voltant d'un vers de Vicenç Estellés: fem el temps i que el temps no ens faça. Una invitació a intervenir en el present, a no resignar-nos, a no acceptar que el món és com és perquè no pot ser d'una altra manera. I aquesta pregunta, què fem nosaltres amb el temps que ens ha tocat viure, ha travessat totes les activitats. Més de 60 converses, debats, recitals i presentacions que han omplert les sales de la Fàbrica de Creació, podríem dir, i d'altres sales del recinte firal, en aquest cas de la Fabra i Coat. També ha estat una edició marcada per un gest molt significatiu, la campanya de micromecenatge d'Albert Camus, no? En el que cada any la Literal fa aquest vercami, perquè és una manera d'aconseguir que es pugui aconseguir poder que es pugui fer, no? Perquè a vegades, tot i que hi ha subvencions, la xifra, diguem, se necessita més. De fet, han estat 8.000 euros el que s'han aconseguit, una xifra que és molt més que diners, és un símbol. És la prova que hi ha una comunitat que entén que sostenir la cultura crítica és un acte polític. I així doncs anirem ara parlant de les activitats que s'han fet. Pel que fa al discurs inaugural, va marcar el tot de la fira. Gramsci, com a brúixola, quan el vell món mor i el nou encara no acaba de néixer, apareixen els monstres. La inauguració va ser un exercici d'honestetat sobre el moment que vivim: genocidis televisats, creixement del feixisme, precarietat sistemàtica, militarització, crisi ecològica, en fi. Però també va ser un exercici de desafiament. No ens dona la gana d'acceptar aquest món com un destí inevitable. Això s'ha pogut sentir les veus, no?, de totes les persones convidades en aquest, de fet, cada any els poder sentir, no? I aquest desafiament ha pres cos durant tot el cap de setmana. S'hi ha parlat de cicles revolucionaris, de com llegir el present com a oportunitat, de la necessitat de saber quan avançar i quan fer un pas enrere. S'hi ha parlat de cas de cossos de drets
de qui té el poder de definir-los. S'ha parlat de Palestina, de les flotilles que intenta trencar el bloqueig a Gaza i del dret dels pobles a existir. S'ha parlat de cultura com a forma de combat i de paper imprescindible del sector editorial independent per a garantir la biodiversitat i la producció en català. Han estat 105 editorials i 10 llibreries que han d'explicar els seus catàlegs dibuixant un mapa viu d'aquesta resistència cultural. I és que és un pulmó que cal cuidar. La literal és un espai que no es pot replicar fàcilment. No és només una fira, com ja han dit, és un pulmó del pensament, un lloc on parar, on retrobar-se, on esmolar idees en un món que ens empeny a la velocitat i al soroll. Ho deia Miquel Misé en una de les converses que s'han fet. Literal és un dels pulmons del pensament i de la formació política de la ciutat i, per tant, l'hem de cuidar entre totes. I és cert, darrere de cada editorial independent, de cada llibreria cooperativa, hi ha una forma molt concreta d'esperança. Pel que fa a les grans converses que hi han hagut, doncs, les quatre, podríem dir, quatre grans converses de l'edició que reuneixen diferents o referents internacionals del pensament crític i l'activisme. Podríem destacar Ian Paper, historiador i autor del final d'Israel, a Miriam Barghouti, periodista i investigadora palestina, resideix aquí a Catalunya, a Barcelona, que van dialogar sobre colonització, apartheid i genocidi i la seva connexió amb la militarització global. Palestina, el llibre Palestina, mirall del nostre temps. Álvaro García Linera, de que farem després un petit apartat, perquè en aquest que vaig estar present i me va arribar bastant el que seria el discurs d'Álvaro García Linera, que va ser és vicepresident de Bolívia i pensador de referència de l'esquerra llatinoamericana. I en aquest cas estava acompanyat per Ana Gabriel, que jurista i militant de l'esquerra independentista. De fet, van fer una conversa sobre estratègia i possibilitats per a un nou cicle polític. És a dir, construir, els deia així, aquesta conversa, no? Construir futur en l'interregne. També podem destacar Dian Spite, professor i activista trans, i Ira Havris, militant transfeminista i comunista, que van analitzar l'ofensiva reaccionària contra els cossos dissidents i les possibilitats de resistència. En aquest cas, el llibre que es parlava era Comunisme queer en un present de lluites. També podem destacar a Has Sarkar, editora i cofundadora de Novara Media, i Alba Riera, comunicadora i periodista. En aquest cas són les converses que es fan, no? O sigui, en aquest cas era Has Sarkar, però era la conversa era amb Alba Riera, comunicadora i periodista cultural, i entre les dues van posar en diàleg el que seria el diàleg de classe, identitat i estratègia mediàtica. Aquí es parlava del llibre Aventures en la guerra cultural. Pel que fa a grans debats, aquí van abordar molts dels debats les fractures del present des de diferents angles. Una taula sobre la reconfiguració del mapa geopolític i les alternatives possibles, en el que van reunir Arantxa Tirado, Àngel Ferrero, Aníbal Garzón i Anaïta Nasir. Aquí es parlava, un dels llibres era El desordre mundial. O sigui, si hi ha desordre mundial, vull dir, és en interrogació. El debat sobre l'antifeixisme com a resposta a l'extrema dreta actual va comptar amb la participació de Marc Brai, historiador i autor de Antifa, i Alba Sidera, autora de Feixisme persistent. I una taula sobre identitat catalanisme i pluralitat que va reunir Mariona Jodanosa, Karin Safni i altres veus. En aquest cas es parlava de Carnets, o el títol de la taula redona, Carnets de catalanitat,
amb interrogació. En fi, la fira va obrir un acte inaugural en combinació de paraula, escena de la mà, en aquest cas era quan es va obrir la inauguració, podríem dir, d'Ofèlia Drax, i això va ser el dissabte al migdia, i va tancar amb una cloenda sobre narratives antifeixistes, en el que en aquest cas podem destacar les figures d'Andreu Navarra i la poetessa Fàtima Sàhed, que de fet ella va ser qui va fer la cloenda final amb la lectura d'alguns poemes d'alguns dels seus poemaris, no? Es podrien destacar molt, no? Entre les converses també podrien destacar, en aquest cas, la que estava protagonitzada per l'escriptora palestina Karin Katan, en el que es parlava, o sigui, que anava aquesta conversa sota el títol de Paraules sota setge. I també el debat sobre democràcia i autoritarisme en David Casasas, Mònica Clua i Santiago López Petit. També una taula sobre el cooperativisme davant la militarització econòmica amb el Centre de l'As i Cooperativa 57. I la presentació del llibre de Roque Raquel Salas Rivera sobre deute i colonialisme a Puerto Rico. També hi va haver un debat sobre el retorn de la religió al debat públic. En aquest cas podem destacar la figura de Manuel Delgado, l'antropòleg Manuel Delgado, i també Eudal Espluga, en el que justament té un llibre que es diu La fi del món. Entre d'altres participants, en aquest cas era en el

0: ja del 47, de l'any 1947, es deia així, no? I la presentació d'Adelaida, d'Adrián Bravi, sobre els horrors de la dictadura, en aquest cas era la dictadura argentina. És que quan se parla tant, no? A vegades la llengua es queda trabada. Música, la música i la poesia també, i l'art, no? També hi són presents sempre en la literal. En aquest cas, Assisa, Brahim Pilar i Pilar San Pietro van recitar en forma de diàleg sobre la Mediterrània a través de la poesia i la música. El titulava aquest recital Veus d'un mar compartit. Sonia Moll va oferir un recital poètic. En aquest cas era el diumenge, no? Al migdia, Roque Raquel Salas Rivera va portar un recital de Lo Terciario i Calceta Estradis va tancar l'espai musical i d'escena de la fira amb un ball de plaça de música d'arrel. Això era ja a última hora del diumenge, cap a les 6 de la tarda del diumenge 24. L'exposició Com pedres als palmells, brases i flama està inspirada en la poeta palestina Hadwa Tukan, es va poder visitar els dos dies de la fira i també va acollir, en aquest cas la fira, una commemoració del centenari del naixement del poeta Blai Bonet, és un poeta de les Assises, no? Amb una conversa que anava a càrrec de Pau Badel, a més va recitar part dels seus poemes del poeta de Blai Bonet. I perquè ja també podrien dir que hi havia activitats per als més petits, no? De fet, aquí hi havia una programació amb contacontes, tallers i jocs per als infants, no? A través, en aquest cas, era l'Espai Canalla, on es acostuma a fer-se aquestes activitats. I ja pues, passaria aquesta part més destacable que jo voldria aquí posar, és aquesta, perquè es diu Construir futur en l'interregne, és aquesta conversa entre Álvaro García Linera i Anna Gabriel. De fet, perquè hi ha un llibre que, de fet, és el Cuidar l'alma popular, no? que de fet, parla molt del que es va explicar o que d'alguna manera Anna Gabriel doncs, preguntava, en aquest cas entrevistava a l'Álvaro García Linera, no? I doncs, justament en aquest llibre d'ell, Cuidar l'alma popular, doncs, explica bastant aquesta manera de ser. Podríem dir que el camp popular, o sigui, cap al camp popular per reorganitzar-se i passar a l'ofensiva, que d'aquí anava la conversa, no?, per als propers anys. De quines condicions partim i cap a on anem? De fet, va ser una conversa entre tots dos. Ja dic, tenim com ells el llibre, no?, Cuidar l'alma popular. I, de fet, aquí en el cas del Álvaro García Linera, doncs, ja, com en dic, és vicepresident de Bolívia, però és una persona amb una visió molt important sobre el que s'està vivint, no? I Anna Gabriel, ella és educadora social, jurista, militant de l'esquerra independentista i també experta en estratègies, límits i possibilitats dels nous assalts en la lluita de la història. I ara, doncs, de fet, agafarem uns minutets, molt pocs minuts, però és perquè havia una conversa que he gravat entre l'Anna Gabriel i l'Álvaro García.
1: Sí, sí, vengo de una família dividida, madre con cuatro hijos, madre sola con cuatro hijos, y entonces eso marca toda una cosmovisión del mundo. Porque te educas en torno a una sensibilidad muy potente respecto al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, al cuidado y al respeto, ¿no? En una sociedad en general muy machista y la boliviana doblemente machista. Y entonces el eje de una madre como eje de la familia te permite ver un pedazo de un mundo.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha mostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això, demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: l'Escola La Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
1: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
0: Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Caldes.
2: Hola, som alumnes de 6è de primària de l'Escola Pia de Caldes de Montbui.
3: Som en Gorka, la Clàudia, la Sara, el Joan i jo, que sóc la Valèria.
4: I avui venim a parlar en el programa de l'Escola La Ràdio, que s'emet els dimarts de 12:15 a 12:00 del matí.
5: Vinga, Sara, comença ja, que ja t'estàs enrotllant molt.
6: Home, Gorka, han de saber quina escola som, no?
5: Sí, vinga, que som de l'Escola Pia. Au, comencem d'una vegada.
3: Per cert, Sara, tu no volies explicar alguna cosa d'algun monument important de Barcelona?
2: Sí, de la Sagrada Família.
6: I qui la va dissenyar i dirigir?
2: Ho va dissenyar Gaudí. A més, ell ho va dirigir durant 40 anys fins que va morir el 1914. Des de 2012, el doctor Jordi Faulí i Uller és l'arquitecte i director que coordina i dirigeix les obres Gaudí i va dedicar els seus últims 40 anys de la seva vida. Alguns de molts directors són Antonio Gaudí, Jordi Bonet i Armengol, Lluís Bonet i Garrí, Francesc de Paula Quintana Vidal i el primer abans de Gaudí va ser Francisco de Paula del Villar i Lozano. I com i quan es va construir aquesta meravella arquitectònica tan famosa? Es va començar a construir el dia 19 de març de 1882. La primera pedra va ser col·locada per José María Urquinaona. Durant la Guerra Civil, l'obra ja realitzada va causar danys i es van perdre molts plànols originals i maquetes.
5: Parlant de plànols, sabíeu que els plànols de la Sagrada Família eren rodons?
3: De debò?
5: Sí, la gent que els veia es burlaven, però en realitat era perquè Gaudí es concentri millor i pugui fer l'estructura millor.
6: Ah, que interessant, però quan es va començar les obres?
2: El dia que es va començar la Sagrada Família se situa cap al 1866, quan una congregació de devots de Sant Josep va pensar edificar un temple en honor seu. Aquesta gran obra està prevista que s'acabi a finals del 2030.
3: I com era la vida de Gaudí?
2: La vida d'Antonio Gaudí va començar el 25 de juny de 1852. Ell era molt religiós. Quan va començar a dissenyar la Sagrada Família, el que volia era fer un vincle entre el cel i la terra. Una cosa molt curiosa de Gaudí era que va tenir un amor impossible.
6: Un amor impossible?
5: Com Romeo i Julieta?
2: Sí, sí, aquella obra dels 90.
3: D'acord, deixeu-vos de tant Romeo i Julieta que jo vull ser el seu. Vull saber qui era.
2: El seu amor impossible era Pepeta Moreu.
5: Oh, quina pena que no poguessin estar junts fins com es diu a les bodes, fins a la mort.
6: Parlant de mort, com va morir Gaudí?
2: Gaudí va morir atropellat per un tramvia i al principi ningú el reconeixia perquè anava vestit d'una forma molt humil. Ara mateix ell està enterrat a la cripta de la mateixa Sagrada Família.
5: I quan s'acabaran les obres de la Sagrada Família?
2: Gaudí tenia previst que acabessin per 2026, però ara es preveu que acabin en 2030.
3: Doncs seria un somni que l'acabéssim, que la vull visitar ja. Tinc unes ganes.
2: Parlant de somnis, com creieu que somien les persones cegues?
5: No ho sé, però és una pregunta que tothom s'ha fet. Espera, Clàudia, ho saps?
2: Sí, ahir em va venir la pregunta de què són els somnis i tot això de la neurociència i vaig posar-me a investigar. També vaig trobar que era una pregunta que s'havia fet molta gent.
6: Explica, explica. Somien?
2: Doncs sí. Els informes dels somnis de moltes de les persones invidents que han sigut entrevistades assenyalaven que contenien percepcions de moments viscuts i referències a sensacions visuals, tàctils, auditives i de moviments. Persones cegues que han perdut la vista a una edat més tardia, és a dir, persones que ja han distingut colors, afirmen poder somiar amb imatges lleugerament clares.
1: I Clàudia, perquè ell com somien m'està interessant molt.
2: Doncs somiar és important per consolidar els records i nous aprenentatges, com el que aprenem a l'escola. Hi ha moltes teories, però cap és 100% certa. Les més populars són que somiem per processar emocions intenses o que ho fem per simular amenaces i després podria afrontar-les millor. És a dir, els somnis podrien servir per ajudar-nos a consolidar sentiments i o bé per protegir-nos de possibles perills.
3: En què somia freqüentment la gent? Jo és que normalment somia amb la meva família.
7: Doncs, segons altres diverses enquestes, la majoria de la gent acostuma a somiar amb persones que coneix, sobretot amb familiars. Així doncs, la majoria de somnis tenen a veure amb les persones que estimem.
8: Uau, com el meu germà!
7: Exacte.
5: Per cert, ahir vaig somiar amb unes pizzas que ballaven, ja, que era estrany, però era com si jo, pues, dirigir el somni.
7: Ah, això es diuen somnis lúcids.
6: I què són els somnis lúcids?
7: Lúcids. Són aquells en què la persona o individu és conscient que està somiant. Això fa que de vegades es pugui dirigir, per dir-ho d'alguna manera, el somni, alterant les imatges o esdeveniments representats. És a dir, pots dirigir el que fas al somni.
3: Doncs jo sempre he somiat amb un Porsche.
2: Però sabíeu què corre més? Els Lamborghinis. I crec que el Gorka parlava d'alguna cosa relacionada.
5: Sí, de fet, Lamborghini va ser fundada el 7 de maig de 1963 per Ferruccio Lamborghini, tot i que l'empresa va començar amb tractors.
7: I Ferruccio era italià?
5: Sí, ho has encertat. Ferruccio era italià. Ferruccio Lamborghini va començar a construir esportius perquè no estava satisfet amb el seu Ferrari, ja que el seu embragatge era dolent i es va discutir amb Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini va voler demostrar-li el que era un verdader cotxe esportiu i va començar a produir els famosíssims cotxes esportius de Lamborghini i va començar a competir amb Enzo Ferrari.
2: I quin és el cotxe més lent i el més ràpid?
5: Avui en dia, el cotxe més lent arriba als 234 km per hora i alguns que arriben a superar els 350 i poden passar de 0 a 100 km en 2,9 segons. Tot i que el seu primer cotxe de Lamborghini va ser el 350 GT, tenint una velocitat de 250 km per hora. Mentrestant, l'Aventador LP780-4, última, que és un nom bastant estrany, és el Lamborghini més recent, arribant a fregar els 350 km per hora.
7: Molt bé, però quins són els més famosos?
5: Els cotxes més famosos de Lamborghini són el Lamborghini Miura, el Lamborghini Diablo i el Countach, que és com veure un cotxe dels videojocs, però els menys famosos són el Lamborghini Diablo Evolution GTR i Lamborghini Spada.
3: Sí, sí, però segur que mai sabré quins són els Lamborghinis més difícils de trobar, perquè els 7 en cas només es fabriquen uns quants, oi?
5: Exacte.
6: Doncs vinga, au, quins són?
5: D'acord. Vale, mireu, els 8 Lamborghinis més difícils de trobar són el Lamborghini Miura SV-J, que va ser creat en 1970. Lamborghini Jalpa, 1981. Lamborghini Diablo V-T 6.0. SE, que va ser creat a 2001. Lamborghini Mosego LP640 Versace, que va ser creat a 2006. Lamborghini Sesto Elemento va ser creat a 2010. Lamborghini Aventador J va ser creat a 2012. Lamborghini Veneno va ser creat 2013 i Lamborghini Centenario 2016. Tot això creat per una sola persona que es va fer famosa.
6: Sí, famosa pels cotxes esportius.
2: Però si Ferruccio Lamborghini va ser famós per fer esportius, els cantants per les seves cançons no?
7: Clar, Sara. Però a mi m'agradaria saber quins són els artistes musicals més escoltats.
3: Doncs mireu, nois, el top dels artistes musicals més sentits a Espanya el 2025, per ordre. Primer tenim a Saiko, després a Quevedo, a Anuel AA, a Raúl Alejandro, a Karol G, a Davey, a J.C. Reyes, a Taylor Swift, a Lola Índigo, a Bad Gyal i a Aitana.
5: I quin tipus de música fan cadascun?
3: Doncs Saiko fa reggaeton, pop i trap. Quevedo fa reggaeton, pop, rap, trap i latín. Anuel AA fa reggaeton, trap latín, que és la seva especialitat, trap, hip-hop i salsa. Raúl Alejandro fa funk ochentero, l'electrònica atmosfèrica i salsa romàntica. Karol G, pop urbà, trap, però el seu domini és el reggaeton, amb cançons com El Verano Rosa, col·laboració amb l'artista colombià Faith. Davey fa trap, reggaeton, pop i hip-hop. J.C. Reyes fa reggaeton, trap, pop i electrònica. Taylor Swift, que molts de vosaltres coneixereu, fa hip-hop i pop. Lola Índigo canta dance, trap, funk i reggaeton. I Bad Gyal canta reggaeton, dancehall i trap.
5: I quina és la cançó més popular de Bad Gyal?
3: La cançó més escoltada de Bad Gyal és Fiebre, coneguda pels seus fanàtics com l'himne d'Espanya. Entre cometes, és de la indústria musical urbana.
2: M'encanta aquesta cançó!
7: Sí, a mi també!
3: Però per mi, personalment, és de les meves preferides. Fa balades romàntiques i temes més ballables com Superestrella.
9: la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: i quan es van començar a donar a conèixer?
1: Sé que va començar l'any 2016, que ve el 2020, amb la pandèmia, que tots coneixem com el Covid-19 i com el pitjor que va passar en anys, amb el confinament a casa, que Quevedo va començar a fer que la seva música es comencés a conèixer.
2: A mi m'agrada molt una cançó seva, com es diu? Ah, sí, Colòmbia.
0: A mi també m'agrada, però quan va començar Anuel?
1: Anuel AA va començar el 2011, Rauw Alejandro el 2014 i Karol G el 2006. David va començar l'any 2020, al mateix moment de crisi que Quevedo, J.C. Reyes el 2017, Taylor Swift el 2001, Lola Índigo el 2010 i Bad Gyal el 2016, amb la seva famosa cançó en català, Pai. I Aitana va començar el 2014.
2: Quan van néixer?

0: Sí, Aitana va començar aquest any, però es va fer més popular arreu de l'any 2018, quan va participar al programa Musiparacial, Operació Triomf.
1: Per cert, us imagineu que un tigre cantés rap?
2: Seria increïble i molt divertit.
3: Doncs ara que ho penso, sabem molt poc dels tigres. M'agradaria saber més.
4: Doncs jo avui us diré tot el que necessiteu saber de la història dels tigres. Es tracta d'un depredador alfa que s'alimenta principalment de cérvols, senglars i altres ungulats.
1: I quines qualitats tenen?
4: També tenen força. Així trobem el tigre Panthera tigris, un dels fèlids més importants que existeix aquí. Destaca per la seva hermosura i elegància.
3: I on viuen els tigres?
4: Doncs principalment en l'Índia i la Xina.
0: Els tigres, si tenen tantes qualitats, també podran nedar, o no?
4: Sí, els tigres també poden nedar. També tenen una velocitat i rapidesa increïble. Inalcançable per a un humà qualsevol. Donen al tigre títol màxim de el tigre és el felí més gran i vigorós de totes les espècies dels felins vivents.
2: Moltes gràcies, Joan. No en sabia res dels tigres i ara en sé un munt.
4: De res.
0: Bé, nois, això ja s'acaba per avui.
1: Sí, sí, que ja tenim gana.
2: Parla per tu, Valèria. Jo encara menjo un altre croissant i prou.
3: Va, que ens liem. Gràcies per escoltar-nos.
5: Adéu!

0: Maresma, veníem amb Vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes.
0: I ja feia molt de temps que no et veia el pèl i em preguntava que què feies, que si t'anava tot bé.
1: És que tot ha anat

0: l'Escola de la Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
1: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
0: Els dimarts a 11:45 del migdia a Ràdio Caldes.
2: Hola! Som els alumnes de l'Escola Pia i, per ser més exactes, som de 6è C. El nostre grup està format per la Maria, la Zaira, el Marc i jo, la Telma. Vinga, comencem!
3: Vosaltres, que no pareu de parlar de la ràdio i jo amb el cap a les Illes del Carib.
4: El Carib? De debò! Mare meva, per les Illes del Carib!
2: Normal, estem emocionats.
3: Sí, és que de tant buscar informació tinc moltes ganes d'anar.
2: Doncs, si tens tantes ganes d'anar, comença a explicar.
5: Vinga, vinga, que ara m'has deixat amb la intriga.
3: Les Illes del Carib es troben a la regió del Mar del Carib, que estan ubicades al Golfo de Mèxic i al continent d'Amèrica del Nord. Hi ha la mantarraia de les negres, també hi ha el tauró toro. A continuació hi ha el peix, hi ha el peix vela i per finalitzar hi ha la tortuga del carei i la tortuga verda.
2: Uala, que xulo!
3: Sí, oi? Pots anar a nedar, perquè és molt probable que vegis molts peixos, etc. i molt bonics.
5: Doncs, parlant de llocs on fa molta calor...
2: Estàs pensant el mateix que jo, oi?
5: No ho sé, en què estàs pensant?
2: Doncs en Caldes de Montbui, òbviament!
5: No! Jo estava pensant en el Sàhara. Sabíeu que el Sàhara és famós perquè és el desert més gran de tot el món?
6: Uau!
5: Doncs sí, en total fa 4.800 quilòmetres de longitud i 1.800 quilòmetres d'amplada. La seva temperatura màxima és de 59 graus i la seva temperatura mínima és de menys 21 graus. Com és un desert molt gran, té un voltant de 90 oasis importants. Imagina't quants pot arribar a tenir.
2: I quins animals pot haver-hi en el desert?
5: Doncs mira, hi ha la guineu de desert, la gazela dama, el corredor, la ganga senegalesa, la foca monjo, el dromedari i diversos rèptils i molts més. Sí que hi ha d'animals i de persones hi ha aproximadament unes 590.000 persones.
3: I quantes plantes hi ha al desert?
5: De plantes també, doncs diria que hi ha unes 1.200 plantes.
3: Mare meva!
5: I sabíeu que la profunditat del desert del Sàhara pot arribar a més de mitja milla? Potser fins a una milla en circumstàncies molt especials.
6: Ai, a mi tot això del Sàhara em fa molta mandra.
5: Per què?
6: Perquè al desert no hi pot haver-hi internet. I sincerament, jo no podria viure sense internet ni intel·ligència artificial. Que l'atxe!
2: Doncs si dius que no pots viure sense internet ni intel·ligència artificial...
5: Parla'ns una mica d'aquest tema.
2: Vinga, vinga!
6: La intel·ligència artificial, més coneguda com IA, utilitza algoritmes i models matemàtics, fent més fàcil el seu funcionament. Això vol dir que ens hem d'imaginar un conjunt de codis que estan units per fer funcionar la intel·ligència artificial. A més, hi ha dos tipus d'IA, de software i uns que segurament fem servir cada dia, i assistents virtuals, reconeixement de rostre i veu i moltes coses més. I la intel·ligència artificial integrada a l'internet, vehicles autònoms i altres coses. La intel·ligència artificial és com una persona en un ordinador o mòbil. Normalment s'utilitza per si tens un dubte o una pregunta. Coses com poder menjar o parlar són més bàsiques per aquesta cosa.
2: Vinga, que m'he quedat amb ganes. Parla't més d'intel·ligència artificial.
6: La IA normalment es fa servir per assistents virtuals, o sigui Alexa o Siri. Compres online, ciberseguretat... La ciberseguretat és com un policia, però en una pantalla. La IA també ha servit contra el Covid-19. També va servir càmeres termogràfiques instal·lades en aeroports o altres llocs. Les càmeres termogràfiques són càmeres que capten la temperatura. La IA serveix també per la medicina. A vegades es fan servir per descobrir infeccions pulmonars. Les infeccions pulmonars són coses molt petites que se't posen en els molts llocs i et fan mal. O també per rastrejar propagacions d'algunes malalties. Oh my God.

0: I sabeu com ens informem del tema de les motos?
1: On acabarà tot això?
0: Us he deixat amb intriga, eh?
1: Sí, vinga, que acabaré dormint-me.
2: Ja sé què vol dir.
0: Xxxt, ho vull dir jo. Parlo del Marc Márquez. Això m'interessa molt. És un pilot de motociclisme català que competeix en MotoGP. Ha guanyat 8 campionats del món entre 2010 i 2019, només 9 anys. Els seus 8 títols, 6 dels quals a la categoria reina, tots aquests premis el converteixen en un dels pilots de motociclisme més important de tots els temps. Al costat de 3 motociclistes famosos, ell és un dels únics 4 campions d'haver guanyat mai títols mundials en 3 categories diferents.
2: Que guai!
0: Sabíeu que quan tenia 18 anys va patir un traumatisme cranioencefàlic? És a dir, que es va donar un cop molt fort al cap, que va influir en el tema del crani a causa d'un accident durant un entrenament a Malàsia. Us preguntareu què és el traumatisme cranioencefàlic. Doncs són lesions causades per l'impacte del cos contra un objecte extern o per un moviment de gran acceleració. Es va fracturar el braç, és a dir, una fractura a l'húmer dret, que és un os del braç. El del braç, al principi de la temporada del 2020. Això requerí 4 operacions en 2 anys. Això li va provocar una cicatriu... Ui, que fa por!
1: Me l'estic imaginant.
0: També, el 2021, un accident de motocross li va provocar una commoció cerebral. Un any després, la visió doble el va obligar a perdre's moltes carreres. I en 2023 es va fracturar el turmell, les costelles i els dits de les mans.
1: Ai, quin mal!
0: Doncs tot això li ha passat a una sola persona.
2: Ai, para!
0: I sabíeu que també té un germà que es dedica... Sí, al motociclisme. Es diu Àlex Márquez.
1: Uau, que xulo!
0: El dia 28 d'octubre del 2025, el Marc Márquez, Ducati Lenovo, és el campió del món de MotoGP 2025. Aquesta victòria fa que ara estigui empatat amb el Valentino Rossi i pensar que quasi va estar a punt de no tornar a muntar sobre una moto, però no perdem esperances, que segurament no és l'últim!

0: I una cosa que també és molt important és que hi té un número que és molt important, el 93. I us preguntareu, per què? Doncs és simplement pel fet de que ell va néixer el 1993. Jo, sincerament, em pensava que era algo més personal.
1: I jo. Ui, quina gana que tinc.
2: Jo igual.
0: Doncs, parlant de menjar, avui us explicaré els menjars típics de tota Espanya. Són la paella, la truita de patates, que està boníssima, el gazpacho, pa amb tomàquet, pernil ibèric, pistó, croquetes, les molles, xurros amb xocolata desfeta... Per qui no sàpiga què és el pisto, és un menjar fet especialment de verdures cocides amb una salsa de tomàquet.
1: Mmm!

0: l'Escola de la Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
1: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
0: Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Caldes.

0: Hola, calderins i calderines, bon dia i benvinguts a una nova edició L'Escola a la Ràdio. Venim de l'Escola El Farell i som l'Arnau, la Júlia, la Lia, l'Artau, la Nina, l'Hugo, el Nil, l'Eric i l'Arlet. I avui us explicarem moltes coses i us deixo amb els meus companys.
1: Una cosa et dic, ha marxat i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor, acabaré dedicant-me al ping-pong.
2: Bon dia, sóc l'Arlet. Vosaltres us en recordareu que des de ben petits estava de l'Arturo, el que sempre anàveu a comprar cromos, llaminadures, revistes i també llibres. L'Arturo i la Teresa van tancar després de 56 anys, més de mitja vida. A Caldes de Montbui, anar a l'Arturo és sinònim d'anar al quiosc. Aquest emblemàtic establiment, situat a la plaça de l'Àngel de la Vila Termal, just al costat del Canaletes, abaixa la persiana per última vegada. Quina pena, ja no tenim que l'Arturo. El seu propietari era un símbol calderí molt important i estava al cor de Caldes, de Montbui. Va tancar un dilluns i els venedors van seguir treballant a la botiga del darrere. Actualment és una tenda d'animal. Aquest establiment es va inaugurar el pare de l'Arturo, el senyor Prieto. Per tant, al tancar van estar molt tristos i es van endur centenars d'anècdotes molt interessants. Tens alguna cosa que explicar, Lia?
3: Sí, i tant. No sé com ho feia, però l'Arturo tenia una màgia que sempre feia convèncer els seus pares perquè et compressin cromos, revistes o tot allò que l'Arturo tenia exposat. També aconseguia que treure'ns un somriure a tots els nens i nenes. Així que quan va tancar, ens va tancar el cor a tots. Tenim molts records com els típics dimarts de festa que passaven perquè l'Arturo a comprar llaminadures i cromos, Pokémon. El més important d'aquests establiments és que era l'últim quiosc que quedava a Caldes a Montbui. I ara què faig? Com omplo el meu album Pokémon? Tu que l'oxionava d'alguna cosa que venia l'Arturo, Arnau?
4: Sí, jo havia comprat cromos de la NBA per la meva col·lecció. Com heu dit, l'Arturo ja era part de la nostra vida. Sempre que sortíem a l'escola, a l'institut o a les extraescolars, anàvem a comprar el quiosc de l'Arturo. Quan els demanàvem algun detallet als nostres avis, pares, tiets i germans, sempre ens deien d'anar al quiosc de l'Arturo. Sempre que passàvem pel costat, no el podíem ni veure de tantes coses que tenia. Penseu que era molt antic. Va començar el negoci durant els anys 60. Per això, com que ha estat present tant de temps, a Caldes de Montbui, el quiosc de Cal Arturo sempre estarà als nostres cors, però sobretot la persona que tenia un somriure quan t'hi gustaves. El dia que va tancar, quasi mig poble es va reunir per acomiadar-se de Cal Arturo, amb fotos, abraçades, petons i tot ple d'emocions.

0: Ara us seguirem explicant un tema més recent que ha remogut tot el món, l'antivirus. L'antivirus és una malaltia viral zònica aguda i greu causada per el virus Hanta. Es transmet principalment d'arrossegadors silvestres infectats a humans a través de les seves secrecions. Tot i que ha generat preocupació recentment a causa d'alertes epidemiològiques en creuers, les autoritats sanitàries de l'Estat recorren que el risc de contagi per a la població general és molt baix. Vies de contagi. El virus no es transmet de manera comuna entre persones, tret d'excepcions molt rares amb alguns tulpes a Amèrica del Sud. Les vies principals són...
1: Inhalació.
2: Respirar aire contaminat per partícules microscòpiques d'orina, saliva o excrements secs d'arrossegadors, en escombrar o netejar zones tancades. Contacte directe, tocar excrecions o arrossegadors infectats i després portar-se les mans, els ulls, nas o boca. Rossegades. Una forma de transmissió directa, tot i que és molt poc freqüent. Símptomes principal. El període d'incubació dura entre 1 i 6 setmanes. El quadre inicial és similar al d'una grip forta, febre alta, calfreds, dolors musculars severs, milàgies i mal de cap, nàusees, vòmits, dolor abdominal o diarrea. Fase greu, dificultat severa per respirar, que evoluciona cap a un síndrome cardiopulmonar amb una letalitat si no es rep suport mèdic immediat. Ara, la meva companya us recomanarà uns llibres. Endavant, Lia.

Hola a tothom, torno a ser l'Alia i ara us recomanaré alguns llibres interessants. Per començar, tenim un llibre que es diu que si us agrada la fantasia us encantarà. Es titula Stranberry Moon. Tracta d'una sirena que té poders gràcies a la llum de la lluna i que ens narra les seves aventures i com coneix a uns altres personatges que seran els seus amics. Aquests amics seus també són sirenes i viuen en un munt d'històries superinteressants. D'altra banda, també tenim un llibre que es titula La nena que va veure llum de lluna. És una història d'una nena molt petita que després d'empassar-se aigua de lluna té poders màgics i es converteix en una bruixa. Aquest fet passa perquè alguns nens d'un poble són abandonats i una bruixa del bosc els hi dona una poció de llum d'estrella. Però en aquesta ocasió s'equivoca i la nena veu per error aigua de lluna. Per últim, aquesta col·lecció de màgic animals que conté 9 llibres ben interessants sobre 5 nens que són mig humans, mig animals. Desitjo que us animeu a llegir aquests llibres i que us agradi molt. Ara us deixo amb la meva companya Nina, que us parlarà sobre sèries.

0: Hola a tothom, sóc la Nina i m'agradaria recomanar-vos unes sèries de televisió. Començant per És una tarta, que és un programa que consisteix en reunir pastissers i aquests han d'elaborar un pastís surrealista. Aquesta sèrie té 4 temporades molt completes. Fins i tot contenen diferents tipus de temàtiques a les diferents temporades, com ara Nadal o Halloween. Per als amants dels esports, concretament de gimnàstica esportiva, tenim una sèrie titulada L'escola de gimnàsia, una segona oportunitat, amb 2 temporades completes. Els capítols de la sèrie ens expliquen la història d'una nena que va tenir una lesió important, trigant molt a recuperar-se, i finalment va a una escola de gimnàstica esportiva i ens explica la quantitat de dificultats i els molts obstacles que té al llarg de l'entrenament. Per últim, us explicarem una sèrie que s'està superant temporada a temporada i no és altra que Miércoles, una sèrie recomanada per majors de 13 anys que té 2 temporades, amb una gran audiència. Per tant, ja està anunciada la tercera temporada per a finals de 2027. La sèrie ens explica la vida d'institut d'una nena molt peculiar. Per parlar de pel·lícules, us deixo amb el meu company Eric.
1: Hola, sóc l'Eric i ara recomanaré pel·lícules per a tots els públics. Espero que us agradin. Comencem per un clàssic dels videojocs, Mario Bros. La pel·lícula, creada per Shigeru Miyamoto. Aquesta pel·lícula és plena de diversions i molt treball en equip. La història ens explica les aventures de Mario, un personatge que ha de salvar el seu propi món de Bowser, que vol segrestar la princesa Peach. Seguidament tenim Minecraft, la pel·lícula, creada per Jared Hess. A partir del famós videojoc modern, crec que us agradarà perquè és d'unes persones que entren en un món quadrat i tenen moltíssimes aventures i diversió. Per acabar, Lilo i Stitch Real, creada per Chris Sanders. A partir de la pel·lícula de dibuixos animats de Disney, tracta d'una nena que viu a Hawaii i un dia es troba una adorable criatura. Al final, decideix adoptar-la, però descobreix que és una alienígena, encara que no li importa perquè ja forma part de la seva família. I ara us deixo amb el meu company Nil, que us farà un resum de com va acabar la temporada de futbol a nivell europeu. Bueno.

Bon dia, sóc en Nil i us explicaré algunes notícies relacionades amb el futbol. La temporada ja ha acabat i ja hi ha competicions amb equips campions i algunes altres pendents de la final. A la Lliga, el Barça es va declarar campió en el Clàssic contra el Real Madrid. L'equip català va guanyar 2-0 contra l'Atlètic Bilbao. Per a Champions s'han classificat els dos equips anteriors i l'Atlètic de Madrid, el Villarreal i el Betis. El Betis tornarà a jugar Champions després de 7 anys gràcies a un gol de Pablo Fornals contra l'Elche. A més, demà es disputarà la final de la Conference League, que jugarà el Crystal Palace contra el Rayo Vallecano. Estic segur de que serà un partit molt emocionant, perquè el Rayo no ha aconseguit mai cap títol i el Crystal Palace obtindria el seu primer títol europeu. El 20 de maig es va jugar la final de l'Europa League, que van disputar el Freiburg contra l'Aston Villa i va guanyar l'equip anglès. Cal destacar que el seu entrenador ha aconseguit 5 trofeus d'Europa League. A més, aquest cap de setmana es jugarà la final de la Champions League. Serà un dels partits més disputats perquè juguen el PSG contra l'Arsenal. Si guanya el PSG serà la seva segona Champions consecutiva. En canvi, si guanya l'equip anglès seria la primera de la seva història. En l'apartat de futbol femení s'ha disputat la final de la Champions femenina i les jugadores del Barça s'han proclamat campiones al guanyar el Lyon per 4-0. Tot seguit us deixo amb l'Artau que parlarà sobre el temps.

Bon dia, calderins i calderines. Jo sóc l'Artau i us faré la previsió del temps. Durant aquesta setmana s'esperen temperatures màximes de 27 graus i mínimes de 14 graus. Avui les probabilitats de pluja seran molt baixes, d'un 10% o menys, i la humitat d'entre el 50% i el 70%. Durant la setmana, la temperatura mitjana serà d'uns 24 graus i la cota de neu la situem als 2.000 metres. Les precipitacions seran baixes i no s'esperen pluges. Bé, i això és tot. Espero que tingueu molt bon dia.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: no sé quan miraràs aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de...

0: calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

Bye boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, 107.8. Vam voler arribar...

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Dimarts 26 de maig, amb la temporada ja pràcticament acabada, avui toca parlar de futur. El futur, per exemple, de l'Espanyol, després que ara aquest mateix migdia, a aquesta hora de començar la roda de premsa de presentació del nou director general esportiu del conjunt perico, Monchi. De fet, ja ha començat aquesta roda de premsa de Monchi. Anirem seguint en directe de possibles notícies que vagin sortint i anirem també a escoltar en directe. Veurem si, per exemple, confirma la continuïtat o la sortida del tècnic Manolo González. També parlarem de futbol perquè torna a la Lliga F, ho fa amb la penúltima jornada que comença avui, per exemple, amb un Badalona Women Real Madrid, demà jugarà el Barça, últim partit del Johan Cruyff que pot ser de molts comiats, i també l'Espanyol que jugarà al camp del Depor. Molt futbol, però també bàsquet i hoquei patins. Avui també juguen els tres tercers partits definitius de les tres eliminatòries que queden per decidir-se dels quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Sembla que tenim alguns problemes tècnics, però tornem a començar en aquest cas amb els titulars de l'actualitat esportiva de casa nostra amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027 liderat per Monchi.
2: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconsegués matemàticament la permanència primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del Club Blanc i Blau, responent només al president i propietari, Alan Pace.
0: Veurem si tenim notícies de la continuïtat o no de Manolo González, que té contracte perquè ha estat renovat automàticament després d'aconseguir la salvació.
2: Qui no seguirà Ramon Terrats, el migcampista nascut a Barcelona, Perico de Cor, va arribar a principi de temporada salit del Villarreal i després d'un curs irregular, l'Espanyol no durà a terme l'opció de compra i Terrats torna al club groguet.
0: N'estarem pendents, com dèiem, d'aquesta roda de premsa, mirem d'escoltar-ho tot seguit en directe. Si torna a la part tècnica en categoria femenina, avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
2: El Badalona Women juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid, segon classificat. Les badalonines són desenes amb la permanència assolida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
2: El Barça també s'acomiada demà de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. Les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Real Societat, l'únic equip que els ha tret punts aquest any a la Lliga F. Serà l'últim partit al Johan com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León. I veurem si el de la capitana Alexia Putellas també hauria de confirmar la seva continuïtat el tècnic Pere Romeu o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga també demà a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Tornant a la categoria masculina, encara cueja la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
2: Hi ha 9 catalans, esporter Joan García, David Rayas, defenses Pau Cubarcia, Eric García, Marco Corell i Marc Pubill, una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions. David Raya, Miquel Merino i Zubimendi amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Real Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que s'inicia l'11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar Pep Guardiola.
2: Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa, que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits del tècnic de Santpedor al capdavant del City a l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Berristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe al grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa el 2026.
2: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà en València, campió de la Supercopa l'any passat, Baskonia com a campió de Copa, i la penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara, evidentment, està per definir.
0: Per cert, avui es reprèn el partit entre la penya i l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
2: A partir de les 8 del vespre es jugarà aquesta segona part en què els badalonins van guanyant de 20, 53 a 33. La penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-off. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça, València i al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
2: Es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb un 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Iana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
2: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quart de nou, dels 3 duels catalans de quarts, Barcelona i el Palau Laurana, Igualada-Voltregà a les Comes i Calafell-Reus al Joan Urcoll, ja espera a semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt, en tenis, Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de femení de Roland Garros.
2: La tenista blanenca, que ha superat 3 prèvies, jugarà per primera vegada a la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar en el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango. En dos sets, Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

0: Dimarts 26 de maig, sembla que tot funciona ja més o menys correctament. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del nou Espanyol 2026-27, que estarà liderat per Monchi, el nou director general esportiu de l'entitat, i que va assumir el càrrec ara fa 15 dies, quan la feina encara no estava feta, just abans d'aconseguir les dues victòries que van trencar amb la desastrosa ratxa de la segona volta, de 18 partits sense guanyar, i donaven matemàticament ja la permanència al conjunt pericú. Des de la una en parla el nou director esportiu en roda de premsa. El mirem d'escoltar en directe.
1: Un poco a colación de estas interioridades que ha contado, su nombramiento a todos nos pareció, los que seguimos el día a día, bueno, pues un poco no precipitado, pero a lo mejor quizá llegó 15 días antes de lo que tenía que haber llegado, teniendo en cuenta el final de liga. Es decir, ¿se hizo oficial su fichaje en el momento que el club lo necesitaba para intentar dar un cambio de timón ahí a lo que estaba pasando en la liga?
2: Bueno, a ver...
1: ¿Cuál será el plan?
2: Bueno, a ver... el plan exacto no había uno marcado. Íbamos a ir un poco en función de cómo fuesen avanzando las cosas, sabiendo, y no sé si Quique por ahí va la pregunta, que yo en cualquier caso, hubiera seguido.
3: No importa de dónde vengan tus ideas.
0: Monchi en directe ara mateix en aquesta roda de premsa de presentació parlant de la seva arribada. Com dèiem, fa 15 dies, a principis de maig, es va presentar com a nou director esportiu abans, com dèiem, que acabés la Lliga i que l'Espanyol tingués la permanència solucionada. N'estarem pendents de possibles notícies relacionades sobretot amb la continuïtat o la sortida de Manolo González. Per ara, Monchi ha dit que plena confiança en el tècnic blanc i blau que de cara al curs vinent. Recordem que va renovar ja automàticament després d'aconseguir esta permanència. Ahir a la tarda ja es va acomiadar amb una sentida carta un perico que va venir cedit a principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar i torna al club, al Villarreal, on el club del qual pertany. En categoria femenina, per cert, pendents de la decisió d'Alexia Putellas i del seu anunci de si segueix o deixa el Barça aquest estiu, les blaugranes jugaran demà l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, contra la Real Sociedad, i la capitana podria confirmar o desmentir la seva sortida per poder-se acomiadar, en el cas que fos així. Avui mateix en parlava d'això el seu entrenador, Pere Romeu.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: N'estarem pendents de possibles anuncis també del mateix tècnic, Pere Romeu, al qual el Barça ja havia ofert la renovació abans de guanyar la Champions, però ell encara no hauria confirmat. D'altra banda, tornant a la categoria masculina, i us explicàvem que aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí aquest estiu a Amèrica del Nord, a Estats Units, Mèxic i Canadà, que està farcida de catalans. En total n'hi ha 9. Els porters Joan García i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem d'Osasuna, format a la d'AM, Víctor Muñoz. A més, hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions d'aquesta llista al seleccionador, Luis de la Fuente.
5: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz.
0: Una de les coses que més destaca aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid per 8 del Barça. No passava mai, no ha passat mai a la història que no hi hagués cap jugador del Real Madrid amb Espanya en un Mundial. Per a De La Fuente, no és important l'equip d'on vinguin.
5: Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo, para mí, soy jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener lugar algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero, desde luego, nosotros no. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección española como lo representan estos y otros muchos que han estado con nosotros durante toda esta preparación.
0: I un últim document del seleccionador que va parlar del possible favoritisme del combinat espanyol per endur-se el títol d'aquest Mundial i d'altres seleccions candidates.
5: ¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. ¿Ahora? ¿Que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder.
0: La majoria de jugadors es concentraran a partir d'aquest dissabte, 30 de maig, tots menys els que juguen la final de la Champions, aquest mateix dissabte també. David Raya, Zubimendi, Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o com a mínim com a tard com a per al segon partit i ja veurien amb quins arriscarien més. Aquest Mundial començarà l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-Àfrica. La selecció espanyola debutarà dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. A tot això en categoria femenina, tornant-hi, aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que ja és campió, i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. La prèvia és de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersetmanal dimarts 26 a les 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Serà l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen tancar la temporada amb una victòria del que ha estat casa seva durant aquest any. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell, però sense res en joc, amb un Madrid segon i amb un Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat irregular i diverses aturades de la competició han fet baixar el ritme i motivació de l'equip, que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. El tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
7: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
6: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després hi haurà temps per pensar en la campanya vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip.
0: Gràcies, Ramon. Avui a les 7 d'aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça, com deien, jugarà demà a les 7 també contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada conjunt blaugrana a la Lliga F, a l'últim partit del curs del Johan Cruyff, i servia també com a comiat per a algunes de les futbolistes. En veurem si alguna ho fa oficial en les pròximes hores. L'Espanyol també jugarà demà, en aquest cas a les 9, a la Coruña contra el Depor. En bàsquet, aquest mateix migdia han confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que evidentment encara no el coneixem. Per cert, avui reprèn el partit de la Penya contra l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador, quan els badalonins guanyaven de 20, 53 a 33. Al descans. Es jugaran aquests últims 20 minuts avui a partir de les 8 del vespre. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau Blaugrana. Tot això encara en categoria femenina, en aquest cas, l'Espart Girona anuncia aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent, l'exterior balear Juana Camilion, que arriba de Movistar Estudiantes. I més enllà d'això, en les últimes hores hem sabut oficialment que Sant Fruitós del Bages serà la capital del bàsquet femení el 2027, agafant el relleu de Reus, segons ha decidit la Federació Catalana. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Pel que fa a la decisió, ha comptat molt l'experiència de Sant Fruitós com a ciutat del bàsquet català l'any 2016. El reconeixement vindrà acompanyat de diferents tornejos i finals que durant l'any que ve atrauran equips i aficionats al poble vegenc. L'alcalde Joan Carles Batanés es mostrava satisfet de poder ser l'anfitrió.
9: És una barreja de, bueno, d'alegria i també a l'hora doncs, de repte i responsabilitat, no? Amb fer-ho bé i amb estar a l'alçada que requereix un esdeveniment tan important com aquest. Nosaltres, a través de la comissió que hem creat, igual que vam fer l'any 2016, una comissió de treball, que hem de programar totes aquelles activitats, ja no només pròpiament en el bàsquet, sinó també en àmbit social, no? Que tot tot el que es faci durant l'any 27 tinguin aquest component de bàsquet femení en els actes.
8: A més, l'Ajuntament està avançant la construcció d'un segon pavelló que, si tot va bé, estarà operatiu la primavera de l'any que ve i ja podria acollir algun esdeveniment esportiu durant la capitalitat de Sant Fruitós del bàsquet femení.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui es deixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina, jugant els tercers partits definitius a tots a 2:15, els 3 duels catalans, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar la sèrie. La prèvia és de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: El Noia-Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:15 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
10: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
0: Gràcies, Miquel. També 8:45 començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte passat 6-4 contra una Igualada que ha estat tercer a la Lliga regular, i també a la mateixa hora començarà partidàs també definitiu entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Ortoll, la nova rèdia de Reus, David Fernández.
12: Partit decisiu tant pel Reus Deportiu com pel Calafell, després de la darrera victòria dels reusencs per 2-0 al conjunt calafellenc, i que el Calafell aconseguís que amb la impugnació administrativa del primer partit, que va perdre per 1-8, es castigués els de Reus amb una derrota de 10-0. Amb un ambient caldejat i un empat en l'eliminatòria, els dos conjunts es juguen el pas a les semifinals aquest dimarts. Cal recordar que la pista, aquesta temporada, de moment el Reus Deportiu no ha perdut cap vegada davant el Calafell a l'Hockey Lliga. Els de Jordi Garcia travessen un gran moment amb un Càndid Ballar molt segur sota els pals i un Martí Casas decisiu en atac. Al davant, un Calafell que buscarà fer del seu pavelló una autèntica caldera per empènyer l'equip de Guillem Cabestany cap a les semifinals. Escoltem el porter del Reus, Càndid Ballar.
13: Sí, bueno, és uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
12: Qui guanyi, per tant, continuarà lluitant pel títol i qui perdi tancarà la temporada.
0: Gràcies, David. I un últim apunt. En hoquei línia, aquest cap de setmana, l'hoquei per Rubí 100 patins es va programar campió d'Europa per segona vegada a la seva història. Ràdio Rubí, Siscolera García.
14: La Copa d'Europa d'hoquei patins en línia en categoria femenina ja és a les vitrines de l'Hockey Club Rubí 100 Patins. La va portar diumenge cap a Rubí després de guanyar en la final al Valladolid, al Panteras, a la seva pista, 4-0. El resultat de la final va ser una mica el reflex del que va ser tota la competició, encetada divendres, amb tots els partits del conjunt rubinenc guanyats davant el Valladolid, així com també del Phoenix Rizzo Orangis, equip francès, i de l'austríac els Tigers Steggersbach. En definitiva, que va ser un reflex del gran camí i la gran temporada que han fet les noies, que han arribat a totes les finals, inclòs a la Liga Elite, però només han pogut guanyar la Copa d'Europa, però al cap i a la fi l'èxit és per tot el que es fa dins del grup, tal com destaca una de les capitanes, l'Andrea Seuc.
15: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
14: Enguany han arribat a totes les finals de totes les competicions. Supercopa, Copa de la Reina i de la Lliga, només guanyada, però, aquesta competició europea, la qual, en el palmarès tenen dues, van guanyar per primera vegada, la primera vegada que es va, doncs, celebrar aquesta competició a nivell continental el 2017.
0: Gràcies, Cisco. Fins aquí l'enjoc. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Tots els marroquins

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.
6: Hola.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses, coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimarts, 26 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol al curs vinent. Ja tenia contracte, renovat automàticament després d'aconseguir la permanència amb el conjunt blanc i blau. I ara mateix ho ha confirmat aquest mateix migdia Monchi, el nou director esportiu de l'entitat blanc i blava, que, com dèiem, dona la plena confiança en el tècnic gallec per dirigir l'Espanyol al curs 2026-2027. Avui parlem de futbol, també mirem d'escoltar Pere Romeu de la seva sobre possible continuïtat o no al Barça, el català del Barça femení, el Barça que juga demà, recordem, l'últim partit de Lliga F i l'últim partit de la temporada al Johan Cruyff, en aquest cas, a penúltima jornada de Lliga F. Avui obre aquesta jornada el Badalona Moviment contra el Real Madrid, en l'últim partit que jugaran les badalonines al municipal de Palamós com a locals. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027, liderat per Monchi.
2: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconseguís matemàticament la permanència primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del club blanc i blau, responent només al president i propietari, Alan Pace.
0: Fa una estona ha confirmat la continuïtat de Manolo González, de l'entrenador de cara al curs vinent, i ha donat plena confiança per dirigir el nou projecte del primer equip masculí, com dèiem, l'any que ve a primera. Monchi encara continua responent preguntes en aquesta llarga roda de premsa que ha començat fa mitja horeta. Veurem, en aquest cas, si Manuel González és qui segueix, no seguirà, per exemple, Joan Ramon Terrats.
2: Doncs així és, no seguirà el migcampista nascut a Barcelona. Perico de Cor va arribar a principi de temporada salit del Villarreal i després d'un curs irregular l'Espanyol no durà a terme opció de compra i Terrats torna al club Gruet.
0: Veurem quins moviments fan aquest mercat Monchi i Manuel González, com dèiem, a la banqueta de blanc i blava. En categoria femenina avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
2: El Badalona Women, que juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid, segon classificat. Les badalonines són desenes, amb la permanència solida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb un bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
2: El Barça també s'acomiada des de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. A les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Reial Societat i l'únic equip que els ha tret punts a aquesta Lliga F. Serà l'últim partit al Johan, com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León, i veurem si el de la capitana, Alexia Putellas, també hauria de confirmar la seva continuïtat al tècnic Pere Romeu, o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga, recordem-ho, demà, a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Estarem pendents de possibles oficialitats de sortides o de continuïtats de jugadores i també de l'entrenador, Pere Romeu. Tornant a la categoria masculina, encara cueix a la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
2: Hi ha 9 catalans, es porter Joan García i David Raya, es defenses Pau Cubarcí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill. Una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, la Vinyaval i l'extrem d'Osasuna format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte més enllà dels que disputaran la final de la Champions, David Raya, Miquel Merino i Zubimendi amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Reial Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que comença el 11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar i va acomiadar Pep Guardiola.
2: Doncs així és, ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits pel tècnic de Sant Padó al capdavant del City en l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com sigui Beristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe del grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026.
2: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà el València, campió de la Supercopa de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i la Penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara s'ha de definir.
0: Avui, de fet, es reprenent el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia el descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
2: A partir de les 8 del vespre es juga aquesta segona part en què els badalonins van guanyar de 20, 53 a 33. La Penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-offs. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular a CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Espar Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
2: Doncs així és. En aquest cas es tracta de l'exterior balear Juana Camilión, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb 11 valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Liana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
2: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quarts de 9, dels 3 duels catalans de quarts, Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà, a les Comas i Calafell-Reus, el Joan Hurtoll. ja espera semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt en tenis. Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de Roland Garros.
2: La tenista blanenca, que ha superat tres prèvies, jugarà per primera vegada la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango. En dos sets, Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

Dimarts 26 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les Badalones ja tenen la... Badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que és ja campió i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. No sé si podem escoltar ara mateix l'entrenador del conjunt badaloní, Marc Ballester. L'escoltem. Sembla que tenim problemes tècnics de nou amb Marc Ballester, que explicava que el Badalona Moviment, que vol trencar amb una ratxa de 4 partits consecutius sense guanyar, 3 dels quals amb derrota, tot i que, com dèiem, ja no s'hi juga res, ja té la feina feta. Marc Ballester, que ho explicàvem la setmana passada, ha renovat i continuarà dirigint l'equip al curs vinent. Avui a les 7 de la tarda, aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça jugarà demà a les 7 contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts al conjunt blaurana aquesta temporada a la Lliga F, en l'últim partit del curs a casa, el Johan Cruyff. Servirà com a comiat per a futbolistes que marxen aquest estiu. Veurem si algú ho fa oficial en les properes hores. Veurem què passa, per exemple, amb Alexia Putellas, perquè hem d'estar pendents d'un possible anunci que confirmi o desmenteixi la sortida del Barça, de la capitana, aquest estiu, com dèiem, tenint en compte un possible comiat per al dia de demà, en l'últim partit, com dèiem, el Johan Cruyff davant de l'afició. I també hauria de confirmar la continuïtat de l'entrenador, Pere Romeu, al qual el Barça ja li havia ofert abans de guanyar la Champions la renovació. Ell mateix en parlava aquell matí, en aquest cas no ha confirmat ni ha desmentit que segueixi, com dèiem, com a entrenador el curs vinent. Haurà d'estar pendent d'acabar primer aquesta temporada, encara queden 2 partits, aquest dimecres el primer i diumenge l'última jornada de Lliga F, per ja començar encara el projecte de la temporada vinent. Veurem, com dèiem, qui fa oficial del Barça femení si marxa alguna de les jugadores. De moment hi ha l'entrenament en marxa encara d'aquest conjunt blaugrana que, com dèiem, demà tanca la Lliga a casa, en aquest cas, el Johan Cruyff, encara quedarà un partit fora de casa al camp del Madrid Club de Futbol demà a les 7 contra la Real Societat. I un últim partit en aquest cas per l'altre català de la categoria d'aquesta Lliga F, l'Espanyol, que també jugarà demà, en aquest cas a les 9 del vespre, a la Corunya contra el Depor.

0: i de Xavi García Albiol, l'alcalde de Badalona. En la plana purament esportiva, la penya juga aquest vespre a partir de les 8 la segona part del partit, que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador corresponent a la jornada 29 de l'ACB. La penya guanyava l'Unicaja per 53-33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte d'aquell partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Yanis Morín, però tampoc ho faran els dos lesionats malaguenys, Tyson Pérez i Sulejmanovic. Els andalusos s'estan jugant al futur perquè estan lluitant amb el Tenerife i amb el Bilbao Basket, les dues places que encara hi ha en joc del play-off. L'Unicaja jugarà divendres l'última jornada a la pista del Baskonia i, com a mínim, ha de guanyar un partit i que el Bilbao i el Tenerife no guanyin el seu. La penya arriba en aquest penúltim partit amb opcions, tot i que són remotes, d'acabar com a quart de la Lliga regular i poder tenir el factor pista a favor. Tots els números apuntant, però, que acabarà sisena i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat amb el factor pista en contra.
1: Gràcies, Ferran. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau. A tot això, en categoria femenina, l'Esparació ha anunciat aquest mateix matí la segona incorporació que ara el curs vinent. Es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent del Movistar Estudiantes, amb 10,3 punts, 3,5 rebots i 3,7 assistències i 11 de valoració de mitjana per partit. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
2: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de 2 i de 1, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament, ens ajudarà en tasques de rebot, molt completa, i estem molt contents de la seva arribada.
1: Juana Camilion, que signa per 2 anys amb l'Espar Girona i s'assuma a l'arribada de la base asturiana Iana Martín. I en hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Juguen els tercers partits, tots a 2 quarts de 9, d'un dels 3 déus catalans que teníem. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar aquesta sèrie. Escoltem l'entrenador blaugrana Ricard Arés.
3: Tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
1: Més enllà de per passar a semifinals, el partit d'avui també servirà per homenatjar dues llegendes de la secció que deixen al Barça quan acabi aquest curs, Pablo Álvarez i el porter i capità Sergi Fernández, que es retira. Aquest últim en parlava també als mitjans del club.
4: Sí, animar des d'aquí la nostra afició que ens vinguin a apoyar, que amb ells sempre és més fàcil. Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve. Amb la responsabilitat que tenim amb l'escut que portem ho deixarem tot a pista per passar aquestes semifinals.
1: A 2:15 aquest Barça-Noia al Palau, a la mateixa hora començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte també passat 6-4 a una Igualada que ha estat tercera a la Lliga regular i ha fet una gran temporada on també ha jugat Champions. I finalment també a 2:15, partidàs definitiu també entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Hurtoll de la localitat penedesenca. Ràdio Güell Vell, Toni Cancino.
5: El Joan Hurtoll viurà avui un enfrontament decisiu per continuar viu al play-off pel títol de Lliga. El Reus, de la seva banda, no vol deixar escapar l'oportunitat de tornar a deixar mut la pista del Calafell. Es preveu un partit intens i amb un 50% per a cada equip. Carles Domènech diu que el factor pista ha de ser un punt a favor pels locals i que aniran a per totes.
6: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
5: Així doncs, avui, a partir de 8:45 del vespre, Calafell-Reus. Recordem que el que perdi s'acomiada de la temporada.
1: Gràcies, Toni. Ja espera semifinals del Liceo, que es va desfer en 2 partits del Pons.

0: A Futbol Sala un apunt, parlem del Futbol Club Oló, que s'ha proclamat campió de Lliga a la segona catalana i tanca un any històric amb un ascens de dues categories de cop. Ràdio 010, Jordi Givert.
1: La victòria d'aquest dissabte contra el Bellver de Cerdanya per 3-1 va servir per celebrar amb la seva afició aquesta nova fita pel club del poble de 1.000 habitants situat a la comarca del Moianès. El club jugarà ara dues categories per sobre de l'actual, la divisió preferent creada a partir de l'any que ve per la Federació Catalana de Futbol en una reorganització del futbol sala català. Un nivell on fins ara no ha estat mai el club des de que va canviar la sorra del camp de futbol per la pista de futbol sala. Xavier Matas és l'entrenador del celler Sant Miquel d'Oló.
2: Sabíem que costaria, l'objectiu el teníem marcat des del principi, que era pujar a preferent, la lliga aquesta nova que es crea, i ens ha anat bé. Hem pogut arribar al final depenent de nosaltres, amb una victòria o un empat aquesta última jornada ens proclamàvem líders, i ha costat una mica, però ho hem aconseguit.
1: La temporada ha estat una lluita aferrissada i fins a les darreres jornades cinc clubs han lluitat per les dues places d'ascens a la nova categoria, però els olonencs s'han mostrat molt sòlids, sobretot a casa, i han tancat la temporada sumant 20 victòries en 26 partits i només perdent-ne un com a local. Aquest cap de setmana el club i l'Ajuntament van organitzar una rua on els campions van travessar el poble enfilats a un tractor per arribar a l'Ajuntament. Allà jugadors i cos tècnic van fer uns parlaments davant de l'afició.
0: Gràcies, Jordi. I abans d'acabar en tenis taula, atenció a Vladimir Mayorov, un jove palista nascut a Calella, del qual ja n'hem parat parlant, perquè continua fent història d'aquest esport amb només 12 anys. Aquest nen prodigi del tenis taula s'ha proclamat campió de Catalunya absolut aquest cap de setmana a Balaguer, superant la final 3-0 a un emblema del tenis taula català, com és Marc Duran, 28 anys més gran que Mayorov. Escoltem el campió quan li preguntàvem per què faria l'endemà de guanyar aquest campionat.
3: M'agrada molt l'atmosfera d'aquí de Balaguer i jo vull que sigui una mica més, més al costat de la meva casa, perquè 2 hores i mitja ja d'anar a dir a les 12 de la nit serà una putada, saps? També tinc exàmens en una setmana després, també. Però demà jo crec que serà un dia que podré jugar a la PlayStation. Tinc una FIFA tot el dia, bueno, tot el dia no, 2 horetes.
0: I també podem escoltar una de les culpables, la mare de la criatura, l'Svetlana, exprofessional del tenis taula russa i que actualment és entrenadora juntament amb el seu pare, l'Eduard.
4: Y estoy muy contenta porque veo que hay un buen trabajo detrás. Veo que, entonces, claro, es un niño que gana con 12 años un campeonato de Cataluña absoluto. Es, significa que hay un trabajo detrás de todo equipo entero. Porque, claro, tenemos que reconocer que para que un niño juegue bien, todos estaban involucrando en esto, ¿no? Con ayuda de todos. Y, claro, yo estoy muy contenta porque soy una parte de este trabajo.
0: Continua fent història al tenis taula Vladimir Mayorov, que ja ha guanyat medalles europees, campionats juvenils, i ara amb 12 anys s'ha proclamat ja campió absolut de Catalunya.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: dimarts? 9 del vespre. La Pinta. El programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lasar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: De casa pobra sempre m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu.
3: Just what is it that you want to do?
4: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha demostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ja es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del casal d'estiu i el club jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats als centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. En esports, el Recamp Lassar femení va guanyar divendres un partit importantíssim pel play-off d'ascens a Hockey Lliga a casa del Girona. Les calderines van aconseguir remuntar un partit en què tenien les de perdre perquè anaven com a visitants i, a més, era la seva estrena en aquesta competició. Tot i això, van acabar trobant la seva millor versió per treure un 1-2 en el primer dels tres partits de la semifinal. Pel que fa al temps, a partir de mig matí el sol s'imposa clarament i dominarà durant tota la jornada, amb només alguns núvols decoratius cap al vespre. Les temperatures pujaran ràpidament dels 14 graus primerencs fins a la màxima dels 31 graus al migdia. Al vespre la calor afluixarà lentament, però l'ambient continuarà càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, hola, hola, hola, hola. Què tal, com estem? Benvinguts al Males Cartes d'avui, dia, quin dia és avui? Ja és el dia 26 de maig del 2026, el 26 del 05 del 2026, una mica... Capicua no és, però una mica s'assembla, eh? Doncs benvinguts al Males Cartes d'avui, esperem passar una estona ben agradable. Avui he vingut una mica justet de temps i tot just m'acaben de donar les regnes de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, aquí a l'emissora municipal ubicada a l'antic Col·legi del Carme, on estem molt fresquets, per cert, perquè l'aire condicionat ja funciona a tutti pleni, o sigui que perfecte amb aquestes calors que des de la setmana passada ja van començar a tope i aquesta caloreta que seguirà i que s'augmentarà, s'incrementarà el dijous, no, tranquil, hem estat dient si vull que m'obrin les persianes. Gràcies, Monter, ets un amor, des d'aquí tot el meu amor. Vinga, adéu. Doncs què tal, com esteu? Espereu que aquesta setmana hagi anat superbé, la setmana ja encarem l'última de maig i ja començant la de juny, ja el Sant Joan a l'horitzó. No esteu percebent ja l'olor a pólvora? En dos o tres dies ja començarem a sentir els petards i veureu les casetes de petards ja pues, aixecant-se en els seus llocs habituals, suposo, no tinc ni idea, però suposo que sí. I bé, tothom podrà anar a comprar piules i xinos i allò que s'enlaire, que com es diu allò, ara no tinc el Monter aquí perquè m'expliqui com es diu les piules aquelles, bueno, és igual, ja ho sabeu, tota classe d'artefactes pirotècnics que podreu comprar convenientment a les casetes, que jo no sabia el dia, bueno, fa uns dies em van dir que a Palau hi han dues grans empreses de petards i es veu que no sé què m'han explicat, que van haver-hi una mica de lios entre les famílies, no sé, jo no sé el que va passar, però una mica de dinastia de petardos sí que hi ha a Palau, no sé què tenen aquests de Palau que van tan cremats, oi? Doncs busquem una miqueta de música, perquè ja us dic que jo aquí he arribat fa un moment i la veritat és que no sé ni on estic. Un moment que busco el meu programa, que a veure, ser un pare, això és campixa i repixa, jo parlo per mi, Bueno, és igual, ja fotrem el que sigui. A veure... Ho trobaré, tranquils que ho trobaré, Ai, senyor, quines coses que té la ràdio municipal. Vine, Monter, perquè no trobo la meva carpeta dels programes de Ràdio Caldes. Mira tu que quina tonteria... Ja està, ja l'he trobat. Ho sento, Monter, és que un no pot estar aquí tan desconnectat de la vida moderna, perquè la veritat és que, a veure, ara sí, ja l'he trobat, aquí, vinga, va. Va, anem per sentir-nos una mica bé, una cançó que s'intitula... Feeling Good, o sigui que escoltem Feeling Good mentre jo busco una mica les recomanacions i veig si el Joan vindrà o no vindrà. A veure, va. Feeling Good. Venga, dale, que te quiero. Ahora. Feeling Good per tots vosaltres.
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Doncs amb aquest I'm feeling good, estic bé, comencem bé, i mentre esperem el Joan a veure si respon o no respon, anem per la primera recomanació del dia, que no és una altra, els pròximes estrenes, que una pel·lícula que la trobareu el 29 de maig, avui és dia 26, doncs el divendres comença ja, s'estrena totes les pel·lícules d'aquesta setmana, i repassarem una mica les estrenes d'aquest divendres amb una que es diu El Drama, i a veure si amb aquest nom potser és una comèdia, a saber. No, jo no crec, eh? Drama romance, és romàntica. Una parella, els dies previs al seu casament, que sembla, s'ha de ser burro ara per l'època en què estem, casar-se, s'ha de ser molt burro, oi? Doncs es veu que aquests encara no estaven a la paix i es volien casar. I s'enfronta amb una crisi, clar, què t'haig de dir, quan unes inesperades revelacions destiroten el que un d'ells creia saber sobre l'altre. O sigui que el drama no és un altre que una parella de nuvis que estan a punt de casar-se i un se n'assabenta d'una cosa crucial d'una altra, o sigui que, i no són uns cervatillos corrents, com ens indica el tècnic als 20 metres que el tinc, doncs serà una cosa molt, bueno, suposo que no serà tan obvi com una cornamenta, vaja, perquè si és una cornamenta, si és un drama, però és el més drama més vell dels temps immemorials. Escoltem, doncs, aquest tràiler, a veure si sabem de què van els cuernos. Uipa!
1: Nunca, y de verdad nunca, hagas
0: abdominales. Nunca hagas abdominales si quieres perder 40 kilos de grasa. Això m'ho diu tothom, però jo no els perdo, eh? Vinga, va, el tràiler de El Drama, però abans treurem aquest xino que ens diu que... Vinga, va.
2: Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
3: ¿En el discurso?
2: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
3: Sí.
2: Vale, ¿y de la primera cita?
3: Sí, claro.
2: ¡Mierda!
3: No es obligatorio hablar.
2: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
4: ¿Amor?
2: Sí, ¿primer amor o primer crush?
4: Las dos, creo. Es muy raro.
2: ¿A los 30?
3: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
5: ¿Qué haces?
3: Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
5: Desagradable, tío.
2: Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
5: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
2: A ver, ¿qué hiciste?
5: Claro. Un perro.
2: Había cervezas y porno.
3: ¿Lo dejaste toda la noche?
2: Sí.
3: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
2: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
3: Vamos a pedir un Uber.
2: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo.
3: Para de pedírmelo.
2: Sé que lo estás pensando.
3: ¡Mierda! Pues ahora sí.
2: ¿Cómo puedes confiar en ella?
3: Eres una hipócrita de manual.
2: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
3: claro
2: mental.
3: Claro que sí. Dijiste que era lento. El amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
2: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él?
3: No lo sé.
5: ¿A dónde vas?
3: Un poco de drama. Me parto.
0: Doncs clar, ens faltava dir una petita dada, que aquesta pel·lícula la protagonitzen la Zendaya i el Robert Pattinson. O sigui que això ja eleva la pel·lícula per tot aquella munió de fans del Robert Pattinson i de la Zendaya, en els quals no m'incloc ni d'un ni de l'altre, la veritat sigui dita. Però, evidentment, doncs, aquesta pel·lícula protagonitzada per dos desconeguts, doncs no hagués tingut la mateixa bueno, acceptació o publicitat. El drama, la Zendaya i el Robert Pattinson, que pues, intentaran descobrir si la història amagada que hi ha darrere d'ells els deixarà fer un salt o quedaran en el camí. Per això ho descobrireu quan aneu a veure la pel·lícula, perquè en el tràiler convenientment han tallat els moments àlgids de descobrir què és el que passa. Cosa que ens hem quedat amb una mica de dir que carai deu ser, però bueno, és igual. Anem i seguim, a veure si primer de tot contactaré a veure si el Joan m'ha dit alguna cosa. No diu res el Joan. Bueno, doncs seguim recomanant, que aquí no passa absolutament res. Seguim recomanant una altra pel·lícula que anava a dir que també s'estrena Mallorca Confidencial, però bueno, aquesta me la saltaré. I una altra espanyola que es diu Corredora. Aquesta no me la salto perquè a banda de que, bueno, que trobo que la caràtula de la pel·lícula està força bé i m'atrau, doncs la valoració és bastant alta. Corredora, de què va Corredora? Primer de tot, qui la dirigeix? La Laura García Alonso, i el repartiment és l'Alba Sáez, Marina Salas, Àlex Brandemühl, l'Àlex Brandemühl sempre surt per tot arreu últimament, la Marta Besa, Jordi Farrés, Clàudia Gallego i unes quantes més. 96 minuts, que ja està molt bé, que duri poc, o sigui que és correcte, 96 minuts i cap a casa, més ja no cal que durin. I el Corredora de què va? Us dic, Chris, una corredora d'élite, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però Natàlia, la seva germana, serà el seu refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida. Doncs amb aquesta Corredora, que ara mateix vaig a buscar un moment... Estoy buscando el tráiler. Un segon que no m'arriba el micròfono. Corredora. Collons. Perdó, és que no em va bé el teclat tan lluny. A veure, Corredora, tràiler oficial. Vinga, va, escoltem. Primer potser ens surt el Xino, que ens dirà que ens rebaixem 40 quilos. A veure quin d'això anunci hi haurà. Ah, no, tens una empresa? Va, vés a tomar Hold It, que sempre estàs sortint per tot arreu i no sé què carai... Va, saltar.
6: Fer història.
7: Sí, sí.
8: Bona.
9: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
10: Molt bé.
6: Normal. Guanyaré. Fer història. Ho diuen els atletes.
7: El company?
6: No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant?
10: Bona.
6: Guanyaré.
9: Que sempre guanyes.
6: I tornaré a guanyar. Per història.
11: Què fas, tio?
6: Has parlat amb ells?
7: Amb qui?
6: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
12: Cris.
13: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
6: Guanyaré. Per història.
14: Està bé que facis esport.
15: Que vagi bé.
9: Gràcies.
14: Però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar.
16: Cris, no pots córrer com estàs.
17: Com que no puc córrer
16: el
17: com
16: estic? El que no pots és competir.
17: Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho.

0: Guanyaré.
1: Sí, sí, guanyaràs, però et fotràs un fart de córrer, perquè, noi, tot el tràiler i tota la pel·lícula deu estar corrent aquesta noia. Alba Sáez fa un paperot, pel poc que he vist, ho fa molt bé. Doncs ja sabeu quina pel·lícula podeu anar a veure, si voleu, si us agrada aquest món de la competició i del running, doncs per tots vosaltres. A veure, una altra pel·lículeta que està força bé, una que es diu A la cara, també espanyola, que aquesta és una pel·lícula, és un altre drama de xarxa, a les xarxes socials, per exemple, dirigida pel Javier Marco i protagonitzada pel Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Álamo, Elena Zumiel, Mario Zorrilla, Daniel Pérez Prada, Silvia Maya i Silvia Vacas. Tota aquesta gent protagonitza A la cara, 95 minuts, molt bé. La veritat és que van aprenent de que les pel·lícules no poden durar 30.000 hores, i una hora i mitja, una hora i dos quarts, perfecte, tu. I la sinopsis de què va A la cara, aquesta pel·lícula que també podreu trobar a partir de divendres a les vostres sales. Bueno, jo no en tinc cap de sala, vosaltres no sé si en teniu, però sí als cinemes. Quan Pedro obre la porta a la seva casa per rebre un possible company de pis, es sorprèn al trobar-se amb Lina, una famosa presentadora de televisió. L'habitació no li interessa, només vol que Pedro digui en veu alta el missatge d'odi que li va escriure a xarxes socials. El que comença com un xoc violent es transforma en una estranya convivència, on ambdós es converteixen en miralls incòmodes. Obligats a enfrontar-se als seus propis dimonis, Pedro i Lina descobreixen que aquests els uneix més del que aquests els uneixen més coses dels que ell creuen. Bueno, traduït al català directament, anem a trobar aquest tràiler. La niano, na niano, de la pel·lícula A la cara. Na niano, na niano. Segon, tranquils, que tenim fins a les 6 de la tarda i encara no són ni dos quarts, I el Joan no dona senyals de vida, o sigui que tranquils. Trailer, 29 de maio en cine, sí, això ja ho he dit. A la cara, anem a veure quina publicitat surt. Mira, ja no hi ha publicitat, tu. M'han donat un bònus de sense publicitat un vídeo. Vinga, va, a la cara.
2: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Vamos, dímelo. Delante de mí. Vengo a ver la habitación. Está libre.
3: Sí, pero...
2: Voy a quedármela.
4: O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh?
5: ¿Por qué está Lina en tu casa, Pedro?
3: Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
2: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
3: Porque tu hija se merece algo más. Se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado.
4: Hay un agujero ahí atrás donde los setos, por si te quieres escapar.
2: Ese es tu problema, que tu hija piense que no la quieres. Prefiere un padre de mierda a no tenerlo. ¿Qué te parece?
3: ¿Por qué no te vas? Usted no me conoce.
2: ¿Y tú a mí sí? ¿Qué sabes tú de mí? Que tengo un puto programa de televisión, eso sabes. Y yo somos unos egoístas. La única diferencia es que yo soy famosa y tú no.
1: A la cara. Ho podeu trobar, com sempre, als cinemes d'aquest divendres. I ara una miqueta de música mentre intento contactar amb el Joan i, si no, pues, seguirem. Una cançó que es diu A Pretty Girl, del Pretty Girl Making Her Cow. Bueno, pues allà va, A Pretty Girl.

0: ¿Estás asustado?
1: Sí.
0: No lo bastante asustado.
2: Bastante asustado, sí, eh? Doncs ja ho sabeu. Ja podeu anar a veure... El que passa és que aquest trailer era el de la Comunitat de l'Anillo i jo he dit que era el Retorn del Rei, o no sé quin n'he dit ja, eh? Però bueno, una de les tres al cinema aquest divendres. I com lo prometido es deuda, doncs jo us deia això de Bienvenidos al Norte, que a mi que alguna vegada l'he vista per la tele, pel canal TCM, em sembla que la fan, o un canal d'aquests. Philip Abrams, Cat Merritt, és un funcionari de correos al que destinen en contra de su voluntat a Bergues, un pueblecito en la frontera con Bèlgica, aunque cuando llega allí se encuentra con un lugar idílico y gentes encantadoras, a su mujer le asegura que vive en un auténtico infierno. Obtuvo un enorme éxito de taquilla en Francia y fue la cinta francesa más taquillera de Bèlgica. Escoltem el tràiler d'aquesta gran pel·lícula que us la recomano, que és Bienvenido al Norte.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Me molestan, ¿verdad?
5: Peor.
3: ¿Despedido?
5: Peor.
3: ¿Qué hay peor que te echen?
5: Trasladado al norte.
3: ¿Al norte? No. ¿Y hace mucho frío?
6: Es el norte.
7: Llegado a su destino.
8: Reconocí su matrícula que me aquí el 59. Le hice señas para aclarar el carro, pero no me vio. Estoy bien, no tengo nada, no tengo nada.
3: ¿Le ha pasado algo en la boca?
8: ¿Eh?
9: Es un horror, ¿verdad? Dime la verdad.
3: Vale, es un horror.
10: ¿Pero qué pasa?
9: ¿Qué le ha dicho de nosotros exactamente?
3: No hay quienes entienda, dicen. ¡Oh, bien! ¡Pichula!
8: ¿Eh?
3: ¡Doña! Beben mucho.
9: ¡Qué pesadilla!
11: Es un licor de negro. Pruébelo. Como mucho, le desinfectará.
12: ¡Feliz! ¡Eres tú!
13: Es un queso que huele un poco fuerte. Por eso lo mojamos en el café. Para suavizarlo.
3: Es grave, amigos. Viene mi mujer.
9: ¡Oh, ya, qué mejor! Yo me instalo aquí contigo.
3: No, es imposible. Me niego.
9: ¿Qué hay de cena?
14: Pues carne.
9: ¿Qué tipo de carne?
12: ¡Estate quieto, bicho!
2: Bienvenidos al Norte. La veritat és que feia temps que no veia ni una imatge d'aquesta pel·lícula i ja he rigut jo sol. Bueno, va. Què anava a dir? Que el Joan diu que està disponible. A veure, doncs intentem trucar-lo, no? A veure, va, intentem trucar-lo. Fem una trucadeta en el WhatsApp, a veure si està disponible o no està disponible. Quan són les 5 i 40 minuts?
15: Hola.
2: Hola, Joan, què tal?
15: Hola, Vicenç. Ostres, bones, què tal?
2: Pensava que avui ja no estaries amb nosaltres, eh? No sé per què, ha vingut un calfred i dic, hosti, no està el Joan, que estrany.
15: Sí, doncs no me'n recordava, la veritat. No, la va dir festa dilluns.
2: Hòstia, no te'n recordaves?
15: No, que va, no tenia gens present que hi havia ràdio.
2: Va, que pensaves que avui era com un dilluns, no?
15: Sí, pensava... Sí, no sé, sabia que era dimarts, però no hi creia que tenia jo dimarts, saps?
2: Ai, senyor.
15: Mira que em fa il·lusió, la ràdio, però no sé.
2: Bueno, farem un o... Ai, oh... Espera, a veure... Oh, no s'ha sentit bé.
15: No?
2: No se sent bé. Bueno, és igual.
15: No
2: ho entenc, per què no se sent? He tirat un so d'aquests. Espera't, a veure, el disparo d'escopeta. Tampoc se sent. Ah, vale, ja sé per què. Espera't. Vale.
15: Ara,
2: ja. Bueno, manantial. Un de manantial. Fem el d'això amb el manantial o què? No, home, no. Va, vinga, que tens preparat avui alguna cosa o no?
15: Doncs no gran cosa, la veritat, no massa, però bueno, podem improvisar alguna cosa.
2: I tant, mare de Déu, mira, sí. Jo crec que 10 minutets ens el traiem així patillerament, eh? Ai,
15: hola. I que...
2: Perdona, perdona, és que t'he tallat sense voler. Digues, digues.
15: Val. No, primer comentar que ja vaig tenir els resultats de la psicotècnica aquella que vam estar parlant.
2: Ah, sí?
15: Saps?
2: I què? Sí.
15: I un 5,5, un 5,5. I... De fins a 10, o sigui, un 5,5 sobre 10. I... O sigui, ha provat pels pèls, diguéssim.
2: Però era que podien dir-te no apte.
15: Sí, sí, sí, és el que vam comentar. Et podien eliminar. O sigui, sí. Havies de treure com a mínim un 5, si no estaves eliminat.
2: Hòstia, i va suspendre algú?
15: Dels 4 que estàvem a la... que havien passat fins a aquest punt de, sí, del procés, no va suspendre ningú. Tots van aprovar.
2: Hòstia, un 5,5, eh? Clar, i ara és el que dèiem, no? Ves i protesta de que no estàs d'acord.
15: Sí.
2: Clar, no pots protestar enlloc.
15: Sí, jo què sé, ha de ser molt complicat ara anar... Perquè hi havia el test aquest que vam estar comentant i, a part, sí, una entrevista. O sigui, era un compendi de les dues proves aquestes.
2: Sí, sí.
15: És molt difícil això d'anar a discutir res. I menys l'entrevista, que clar, no queda enregistrada enlloc.
2: Ja, déu-n'hi-do. Bueno, sí, pues, bueno, però com a mínim has passat ja. Ara on estàs? Ara ja directament a l'entrevista final?
15: No, l'entrevista, l'única entrevista que hi havia és aquesta, també, competencial. Ah. No, ara ja està, ja estic liquidat. O sigui, eren 4 i d'aquests 4 he quedat quart.
2: Hòstia,
15: nen. No podia quedar d'aquests 4.
2: Hòstia, sí, nen. Sí. I quantes places hi havien?
15: Una.
2: Una només. Vaja. I a quants punts has quedat del primer?
15: No t'ho sé dir, però bastants, perquè és que hi havia dos noies que tenien el tope de puntuació de formació, ja. O sigui, tenien algun grau superior de relacionat,
2: sí.
15: Tenien molta puntuació també per haver treballat a través de borses o del que sigui, haver treballat ja d'això mateix.
2: Sí.
15: Per tant, estaven superdisparades aquestes noies, ja. Sí.
2: Vaja.
15: Que era impossible.
2: Bueno, sí. Pues res, s'ha intentat, no?
15: Sí, s'ha intentat, no passa res, jo vaig fent, vaig provant i...
2: I això per quina... Vas dir per on era o vols dir-ho o no cal?
15: Sí, bueno, suposo que ho vaig dir, això era una plaça
2: de biblioteca,
15: auxiliar tècnic auxiliar o auxiliar tècnic de biblioteca a Aigua Freda.
2: Ah, això, Aigua Freda, pensava que era Caldes. Ah. No, era Aigua Freda.
15: Aigua Freda, sí,
2: bueno.
15: Sí.
2: Bueno. Pues res, ja n'hi han sortit més places, no, suposo?
15: Sí, ja seguirem provant.
2: Aquí a la Biblioteca de Caldes, en pocs dies he conegut dos noies noves a la biblioteca, o sigui que hi ha una mica de rotació pel que veig, perquè sí, no les havia vist mai, de cop i volta, dos noies noves.
15: Jo em vaig presentar aquí a Caldes també, el procés que va haver-hi.
2: I
15: de fet vaig quedar segon en el d'aquí Caldes.
2: Vaja.
15: Vaig quedar segon.
2: Sí, i has quedat en borsa? No ho saps.
15: He quedat en borsa, sí.
2: Però
15: sí,
2: no
15: sí,
2: t'interessa.
15: En borsa. No, bueno, clar, no puc deixar la meva feina per anar a fer alguna cosa allò...
2: Ja, de dues setmanes.
15: Temporal.
2: Ja.
15: Sí. Però bueno.
2: Bueno, siga jugando. Mai sabràs on vas a parar, eh? Perquè potser vas a parar al costat de casa teva i molt millor a l'hora de transport i despeses.
15: Sí, seria la idea de també guanyar-hi una mica amb això. Sí.
2: Molt bé, molt bé.
15: Es provarà.
2: Bueno.
15: Sí, però bueno.
2: I quina d'això va tenir la puntuació més alta? Bueno, quina puntuació va ser la més alta del test psicotècnic aquest?
15: No t'ho sé dir, no sé. Hi havia un noi que va treure un 5 pelat, em sembla.
2: Sí.
15: O sigui, perquè va treure el mateix que jo. I de les altres dues, no ho sé. No ho tinc davant i no t'ho sé dir. Sé que es disparava molt, com t'he dit, per formació i per experiència.
2: Ja.
15: I del psicotècnic em sembla que una també estava bastant alta, que és la que va quedar segona, i l'altra no ho estava tant, però que va guanyar per altres... per les proves escrites, no sé quines històries...
2: No m'estaràs dient que el psicotècnic els nois veu quedar amb una nota baixa i les noies li van donar una nota alta? Perquè a veure si...
15: Això mateix.
2: Sí?
15: Això mateix.
2: Tu creus sí, que sí. Això influeix a l'hora del psicotècnic de que un tema més femení creuen que és més apropiat per una biblioteca?
15: No, jo crec que no és significatiu. No té res a veure. Quatre persones, si fóssim aquí...
2: Home,
15: desenes de persones...
2: Potser s'hauria de veure, si a altres proves passa una cosa similar, i potser seria discriminació de gènere,
15: discriminació
2: això.
15: De gènere, sí, ens hauríem d'anar a queixar... Perquè,
2: clar, si tu sobreentens que una plaça ja és... Tant si és per una noia com per un noi, si tu sobreentens que una plaça ha de ser per un noi, potser ja fas un esbiaix en el test psicotècnic perquè estàs buscant un home. I al revés, en aquest cas, no? Seria...
15: Yeah.
2: I això no seria democràtic i constitucional, que tothom té el mateix dret.
15: Però jo crec que...
2: Va ser casualitat.
15: Potser hi ha més noies que nois, de fet, crec que no, les biblioteques.
2: Sí, home, moltíssimes. Sí, moltíssimes més.
15: Moltíssimes més bibliotecàries, però jo crec que tampoc els nois no se'ls fa un lleig.
2: Vale, pues no sé, la història està en què seguiràs provant-ho i ja ens ho aniràs explicant. Vas mirant, no, tu? Ara hi ha alguna plaça lliure, por ahí?
15: Ara en surten molt poques. Va haver-n'hi una a Palau.
2: Ah?
15: Hosti. I vaig descartar perquè era un tros més avall i no puc fer més quilòmetres, saps? Yeah. No, encara per pocs que siguin, no en puc fer més.
2: Hosti, jo a Palau tinc pendent encara d'anar a veure la biblioteca. Tu has anat a veure-la?
15: No.
2: Saps aquesta biblioteca que sembla un platillo volante que han fet a Palau?
15: No, ni tan sols l'he vist. Sé que és nova. Hòstia,
2: sembla una nau espacial i em feia gràcia anar-la a veure i la veritat, clar, no atines mai d'anar fins a Palau a veure la biblioteca, no? Però bueno, ahí està, per a veure quan hi puc anar.
15: Molt bé.
2: Bueno. Pues res, justament l'últim llibre que vaig llegir, que és un llibre del Mark Frost, que és el creador de Twin Peaks, un dels creadors, un guionista del creador de Twin Peaks, va escriure dues novel·les, o ha escrit dues o tres novel·les. I una novel·la es deia La Lista de los Siete, que la tenien a la Biblioteca de Caldes, ben editada, així, moderna, i es veu que seguia. Bueno, això era l'any 1990 i alguna cosa, o 1980 i pico, que les va escriure. I tenia una segona part, i amb això tan guapo que tenen les biblioteques municipals, que pots tu mirar si el llibre està en alguna biblioteca de la província de Barcelona i te'l porten, doncs vaig demanar-ho, la segona part, no? Era la segona part es diu El Sexto Messias, o sigui, el primer és La Lista de los Siete i la segona part és El Sexto Messias. Què us recomano els dos llibres? És novel·la d'aventura. Us recomano els dos llibres.

0: les pàgines totes grogues, no grogues, no, el següent, bueno, horrible, de fet caldo de vell, saps? Un llibre de vell, vell, però bueno, té el seu encant, i ja que estava ficat dins de la història, doncs me l'he començat a llegir, i bueno, no passa res, però realment, ostres, dius, com pot ser que... potser és que no l'han editat des d'aquell any, eh? I estan a punt de fer-ho, i potser fan una pel·lícula i fot el bombasso, igual que vaig llegir jo el Proyecto Mary, i ara fa poc van fer aquella pel·lícula de Proyecto Salvación, no sé si vas estar al cas, d'aquella de l'espai.
1: No.
0: Doncs el vaig llegir fa 3 o 4 anys i vaig dir, hòstia, aquest llibre és la bomba, i fotran una pel·lícula segur. I mira, 4 anys només més tard, hi ha la gran pel·lícula sobre aquell llibre que jo tenia allà llegit, de casualitat també. Doncs aquesta de la Lista de los 7, si no l'han fet allà, perquè potser ja l'han fet i jo no sóc conscient, espera, vaig a mirar-ho, tu tens el mòbil a mà? Que mira... Ah, bueno, sí, però estàs parlant, eh? Espera, la Lista... La Lista... Vaig a mirar-ho, la Lista de los 7... De los 7, no de la 7. A veure, la Lista de los 7. Editorial Impedimenta. Mark Frost. Pues no, no sembla que hagi fet. Llega la novel·la perfecta per al verano. Ah, la Lista de los 7. No, Casa del Libro. No sembla que hagi...
1: Busca la Film Affinity.
0: Sí, és veritat. És veritat. No, ja... Mira, justament tenia Film Affinity aquí perquè he estat recomanant pel·lícules. A veure... No crec que estigui feta, però és, saps allò que dius, és perfecta per fer una pel·lícula en plan gran, Indiana Jones, saps? De los 7. Queda't amb el nom, perquè d'aquí uns anys segur que algú l'enganxa i fot la pel·lícula, però no sembla que hi sigui feta. Potser està feta alguna merda de sèrie o alguna... Però no sembla. De los 7. No ho veig enlloc. Bueno, pues res, des d'aquí un descobriment. La Lista de los 7, Mark Frost, creador del Twin Peaks, que només ha fet 2 o 3 novel·les, doncs aquestes dues estan molt bé. Hòstia, al principi et quedes molt pillat de que agafi el món d'aquell de l'any 1880 o una cosa així, que és l'època del Sherlock Holmes, no? I realment sigui l'escriptor, el protagonista de la seva novel·la és l'escriptor del Sherlock Holmes, i també escriu el Holmes, i té un l'Arthur Conan Doyle, diguéssim que té un bueno, que és famós per haver escrit el Sherlock Holmes. És molt, està dins una novel·la dins d'una altra, oi? Està molt bé, està molt bé. Pues res, tu vols recomanar alguna cosa que t'hagi quedat al pub últimament?
1: Bueno, ara que has dit això los 7, sí, el cinema i tal, m'has fet pensar en l'última pel·li que he vist, aviam si la coneixes, una espanyola que es diu 7 anys.
0: 7 anys em sona molt,
1: 7 anys, 7 anys. Surt el Paco León.
0: Sí.
1: I surt també aquell que es diu Àlex, no sé què, un nom,
0: Vandermull, o no sé.
1: Sí.
0: Ah, doncs mira, fa un moment l'he dit, el que sortia l'Àlex Vandermull en una pel·lícula. Últimament surt a totes, tu, aquest noi. Bueno, aquest home ja.
1: Doncs surten aquests dos, després surt una noia que no et sé dir el nom, i surt un parell de senyors més.
0: Però això on l'has vist? A alguna plataforma?
1: Sí, l'he vist en Netflix. Doncs és una pel·li d'aquestes, sembla que es diuen d'escenari únic, saps?
0: Sí.
1: Que estan tota l'estona en un interior, en una sala.
0: Com si fos un teatre, no?
1: Com si fos un teatre, sí, tota l'estona, pues, rotllo, conversa, tal, mogudes i tot plegat, això, sense sortir ni un moment d'allà. I està bastant bé.
0: Sí?
1: Està bastant bé. És distreta i... Sí, està xula.
0: Me l'apunto. Sí. És esotèric també o no?
1: No, esotèric no. És una història... d'una empresa, de fet, que tenen uns problemes i han de solucionar-los.
0: Molt bé.
1: Tot, jo... De totes, i no sortiran d'allà fins que no ho arreglin.

0: i això.
1: Una altra recomanació, mira, ja que parles de pel·lícules que acabades de veure, a Filmin vaig veure fa molt poquet, bueno, l'altre dia, La niña zurda, una pel·lícula, no sé si és japonesa, coreana o no sé què, és preciosa, eh? Una interpretada per una nena petitona de 4 o 5 anys, no, 5 o 6 anys suposo que deu tenir, o 7, però d'aquestes nenes que, hosti, sembla que no estic interpretant, eh? Sembla que la seva vida mateixa, o sigui, sembla en realitat, eh? I fot unes cares i, hosti, superbé, eh? I li diuen que els esquerrans, que és la mano del diablo, i bueno, i passen tonteries, però que està molt bé, molt bé, és molt emotiva i molt, molt xula. La niña zurda, des d'aquí la recomano.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, pues res, pues hi ha molta gent que fa pues, coses emotives, no?, que realment arriben al cor, que són el que després, doncs, mai millor dir, recordes a la llarga, perquè si no t'arriba una mica a emocionar una cosa, doncs tampoc, pues, mira, passa que t'hi vist, no?
0: Mira, si tenim temps puc esmentar
1: tenim tres documentals. Tenim 2 minuts i mig.
0: 2 minuts, doncs mira, 3 documentals. 2 de música, un que és Flores para Antonio.
1: Ah, hombre, Flores para Antonio, sí.
0: D'Antonio González, que surt com a prota a la seva germana,
1: sí.
0: L'Alba. Després un de Sau, del de Xos, del que es va morir. Ara no me'n recordo el nom de la... El company de Pep Sala.
1: Sí, el Cesc, no sé què, Sabater, o...
0: El Carles Sabater.
1: Carles Sabater, sí.
0: Que no me'n recordo el nom del documental, però aquest està a TV3, i aquests dos no estan malament, aquests dos documentals. Val? El de Flores per Antonio sembla que està a Movistar.
1: Movistar no la tinc, ja veus?
0: Ja. Jo ja no la tinc, l'he tingut i ara ja no la tinc. Doncs no estan malament aquests, molt diferents. El de Flores per Antonio, pues, una pel·li super currada, un rotllo del pressupost i tal, igual, i molt documentada, imatge i tal. L'altre molt més senzill, val?
1: Sí.
0: Però potser els dos tenen el seu interès, potser és menys tonteria en el de Sau i més, segons com, més interessant i un retrat més polivalent de la personatge, i l'altre és més boniquet tot, però bueno. I després l'altre, un documental que es va ser molt famós, que és Lo que el pulpo me enseñó.
1: Ah, sí, home, l'he vist.
0: L'has vist?
1: Aquell Val. Que, bueno, van passant dies i dies, oi, amb el pop que sí. Està en el... Bueno, que està en el mar, no? I ell el va visitar cada dia, no?
0: Sí, sí, sí, sí, va tenir molt èxit aquest d'allò, aquest documental, però la veritat a mi no em va agradar.
1: No? No et va agradar, vaja. A mi no em va desagradar, eh? Vaig trobar que estava força bé.
0: Jo vaig trobar que era molt, molt impostat tot, diguéssim, molt preparat, molt sentimentaloide, difícil de creure, i no bueno. Em va colar a mi, la veritat.
1: Bueno, Joan, doncs ja hem d'anar tancant la paradeta perquè ja ens criden els de l'InfoCà d'aquí de Caldes, i bé, ja ens veiem la setmana vinent, vale?
0: Molt bé, d'acord.
1: Vinga, adéu. Doncs res, dir-vos que estic encantat d'haver estat amb vosaltres fins ara a les 6 de la tarda, i que donem pas a l'informatiu, i que ho passeu una setmana fantàstica. Adiós.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 26 de maig, un dimarts que és com un dilluns després que ahir fos festiu a Caldes. Obrirem l'informatiu amb la incorporació d'operaris externs durant 4 mesos a la brigada municipal per millorar les voreres i resoldre les principals incidències de la via pública. També us explicarem els detalls de l'operació policial que, com us vam avançar a Ràdio Caldes, es va dur a terme dijous passat. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar una plantació de gairebé 600 plantes de marihuana amagada a una casa del carrer Aparici. També farem un repàs del cap de setmana, d'una banda els resultats esportius i de l'altra la quarta edició del Caldes Jove. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública, s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal i com ja us vam informar, des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició del Caldes Juga, la iniciativa de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric. Té com a objectiu expandir la cultura del joc, el lleure i de l'oci, oferint més de 100 activitats i jocs de taula per a infants, joves i famílies. Durant els 2 dies, centenars de persones han passat per Can Rius per gaudir de prop de 138 jocs de taula disponibles repartits per espais segons les edats. Arregam la Sar femení va guanyar divendres el primer partit del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les jugadores d'Oriol Sapinya van visitar el camp del Girona i es van endur la victòria per 1-2. Una injecció de confiança pel pròxim dissabte a casa, on tindran l'oportunitat de fer història de l'esport calderí i de classificar-se a la primera final d'ascens de hoquei Lliga Iberdrola.

0: I l'últim titular és pel temps. De cara a demà continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi havia a la via pública del municipi. De fet, des del consistori han optat per aquest pla de xoc per tal de resoldre el gran volum d'incidències que hi ha registrades al portal d'incidències de la via pública. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres i reforçaran les tasques de les brigades municipals. Fins al moment ja s'ha actuat a diversos carrers, com el de Velázquez, el de Belix a la Verder o el de Fontcoberta. Un cop finalitzades aquestes actuacions, també resoldran incidències a altres vies de la vila, com el carrer de Sant Pau o el de Montserrat. A més, han col·laborat en la reparació de calçades o en la instal·lació de punts d'ombra als parcs i aquesta campanya té un pressupost de 48.000 euros. L'alcalde Isidre Pineda destaca la campanya de millora com a prioritat i estén la mà als calderins per traslladar les demandes relacionades a la via pública a través del portal d'incidències de l'Ajuntament.
2: Aproximadament cada dia a Caldes de Montbui es resolen unes 3 incidències a la via pública i, per tant, doncs, aquesta és una tasca que és absolutament prioritària i important pel govern municipal per poder fer doncs, que tots els carrers estiguin en les millors condicions. Dir als calderins i les calderines que s'hi detecten algun espai malmès a la via pública, alguna qüestió que requereixi d'una reparació, doncs que facin servir justament aquest portal, perquè és molt senzill, és tan fàcil com posar la mateixa fotografia a la via pública, traslladar-ho a l'Ajuntament, portal que a vegades més conegut, doncs hem volgut reforçar l'equip de via pública per posar-nos encara més al dia amb aquestes demandes que ens fan els veïns i veïns.
0: Des del consistori donen molta importància a aquesta eina per tal d'actuar a la via pública. Segons assegura el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, aquesta acció municipal té com a objectiu donar resposta i resoldre l'elevat volum d'incidències registrades al portal d'incidències de la via pública.
3: Els darrers 2 anys hi ha hagut 2.311 incidències a la via pública, les quals han sigut tramitades a través de l'aplicació que vam implementar al principi de mandat. D'aquestes 2.311, ja se n'han resolt el 90%, que són unes 2.094 aproximadament. D'aquestes, el percentatge que correspon a via pública i arbrat i voreres, el que sabem és que és aproximadament un 38-40%. Per tant, d'alguna manera, un gruix molt important de les incidències que es resolen a la via pública corresponen a voreres i arbrat.
0: Aquest portal ha recollit gairebé 2.300 incidències dels calderins des que es va posar en marxa ara fa poc més de 2 anys.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, aquest és el resultat de l'actuació policial que es va produir dijous de la setmana passada. Els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici després de rebre un avís de la companyia de subministrament elèctric, alertant que hi havia un consum anormal d'electricitat. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, ha estat liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. Segons els Mossos, s'haurien ocasionat danys de més de 30.000 euros a l'immoble on hi havia la plantació. Paral·lelament, a banda de l'Escorcoll a Caldes, els agents també van entrar a 2 domicilis més, un a Sentmenat i l'altre a Sabadell, on van detenir a 3 persones, 2 homes de 56 i 58 anys i una dona de 47 com a presumptes responsables d'aquesta plantació. Se'ls acusa de delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, pertinença a l'organització criminal i danys patrimonials. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers el 23 de maig. Tot plegat, després de que la setmana passada els Mossos ja van endur-se a terme una operació contra el tràfic d'estupefaents a Caldes. En concret, dilluns de la setmana passada van desmantellar una plantació de 360 plantes de marihuana al barri de la Font dels Enamorats.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: I aquest cap de setmana llarg, Caldes ha jugat molt, i és que dissabte i diumenge s'ha dut a terme la quarta edició de Caldes Juga, la iniciativa de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric basada en expandir la cultura del joc, del lleure i de l'ofici, oferint més de 100 activitats i jocs de taula per a infants, joves i famílies. S'hi ha passejat l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Aquest cap de setmana el Caldes Juga ha tornat a convertir l'espai de Can Rius en un gran punt de trobada per a famílies, infants i joves de totes les edats. La jornada totalment gratuïta organitzada per l'Associació de Veïns del Centre Històric ha comprès tot dissabte i diumenge al matí i ha acollit un ampli ventall d'activitats de lleure i d'oci, com bé deies. Durant els dos dies, centenars de persones han passat per Can Rius per gaudir de prop dels 138 jocs de taula disponibles repartits per espais segons les edats. A més de les partides, els assistents han pogut participar en tallers de papiroflèxia, aquarel·la, pintacares, creació de titelles, decoració de tote bags i elaboració d'estels. Aquesta última parada ha estat de les que més èxit han tingut i així explicava als micròfons d'aquesta casa un dels petits participants, en Gael, com havia anat la seva tarda de jocs per la zona dels estels dissabte al matí.
5: He fet un estel i l'he pintat un lleó. Els corrents amb l'estel. És el peixos, amb aquells xurros. Agafar-los amb un agujero.
4: La iniciativa d'Alcaldes Juga va néixer ara fa 4 anys arran de la Festa de la Primavera i aquesta és la tercera edició que se celebra de manera tan multitudinària en aquest format de 2 dies. Així explicava el dissabte al migdia una de les treballadores, Meritxell Jordana, com preveia la jornada una vegada passat només el matí de dissabte.
6: Ara mateix s'està buidant perquè la gent va dinar i al matí sobre les 10 al principi no, però hi ha hagut un moment on estava ple de gent i els nens estaven tirant les coses, però clar, és normal. Home, si aquí baix ja s'ha omplert bastant, ara no m'imagino. Sí, home, per les tardes encara més, que ara la gent té calor i va jugar, els nens sobretot.
4: La resta de la jornada d'enguany, doncs, com bé esperava la Meritxell, va comptar amb una enorme participació amb activitats pensades per a fomentar la creativitat i el treball en equip, com diferents espais de construcció amb materials innovadors i la gran ruta dels enigmes. A més, diverses zones van oferir demostracions de joguines educatives i sessions dinamitzades perquè les famílies descobrissin nous jocs pels més grans i joguines pels més petits. Tot plegat ho ha valorat la principal impulsora d'Alcaldes Juga i membre de l'Associació de Veïns, Helena Presaisen.
7: La veritat és que estem molt contents. I dissabte va semblar que va haver-hi potser una mica més de gent al matí que altres anys, però a la tarda molta gent, i aquest matí molta gent, totes les activitats han agradat molt, o almenys és la sensació que tenim i el feedback que hem anat rebent. Els tallers, els tornejos, els estels han triomfat. Llavors estem molt, molt, molt contents. Molta canalla també amb el robot aquest doncs, que ens havien cedit, amb la beta, i en general molt bé, molt contents amb la rebuda del quart Caldes Juga. Així que esperem que duri molts anys.
4: A més de la valoració positiva, també cal posar èmfasi a les novetats d'aquesta edició. A banda de l'exitós taller d'estels, també van destacar aquestes joguines innovadores com la beta que comentava l'Helena, o el clitxo, el maquedo o els zípits. Precisament, el tancament de la jornada va incloure el sorteig d'un zípit gegant imprès en directe en 3D.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquesta tarda, nova edició del cicle del documental del mes a la Biblioteca de Caldes. Avui es projecta el documental Escrivint Hawa, dirigit per Najiba Nori i Resul Nori. La pel·lícula aborda la història de Hawa, una dona hassara de 52 anys, casada a la força quan era una nena i que busca la independència aprenent a llegir, escriure, alhora que inicia un negoci tèxtil. L'entrada és gratuïta. Demà al matí, de 9 a 2, la Piqueta ha programat una nova formació empresarial. L'activitat, sota el lema Textos comercials irresistibles, la màgia de la intel·ligència artificial generativa per captar clients, anirà a càrrec de Gemma Montpart i es durà a terme a la segona planta de les Cases dels Mestres. També demà, però a les 6 de la tarda, la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Longcan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret i no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Com tots els dilluns, però avui sent dimarts després del festiu, obrim pàgina esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, divendres passat, el sènior femení del Club Hoquei Caldes va començar amb molt bon peu la primera eliminatòria d'ascens a Hoquei Lliga de la seva història. Tot i no tenir experiència a la competició i jugar amb la desavantatge de la pista, les calderines van derrotar el Girona amb una remuntada inclosa. Ens explica aquest i la resta de resultats esportius del cap de setmana l'Aleix Marí.
4: Sí, Òscar, el rec amb l'àser femení va disparar la primera bala en la seva primera aparició al play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Divendres passat, les jugadores d'Oriol Sapinya van visitar el camp del Girona, un equip amb el que s'han vist les cares en moltes ocasions durant la temporada. Les gironines van començar el duel molt fortes i tant el factor pista com el grau d'experiència en aquesta competició es van fer palesos fent que les locals es posessin per davant el marcador. Tot i això, el Recam va mantenir la calma i a la segona va sortir renovat per aconseguir remuntar el partit. Aquesta és l'elaboració que va fer a Ràdio Caldes l'entrenador del primer equip del Caldes, Oriol Sapinya, el dia després del partit.
8: Molt content per les noies, sabíem que seria un partit molt complicat, l'inici del partit possiblement no va ser el millor, nervis, amb pressió, però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, vam tocant dos cosetes, intentem millorar l'aspecte defensiu, i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això no, al final, molt content per elles, per la feina que han fet, en totes les circumstàncies.
4: Amb aquest paper, les calderines van endur-se una victòria per 1-2, que és una injecció de confiança brutal per aquest dissabte a casa, quan tindran l'oportunitat de classificar per la seva primera final d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, fet que seria una fita històrica pel club i pel poble. A banda d'aquest enfrontament, dissabte també es va disputar el penúltim partit de Lliga regular del sènior masculí del Sena Caldes de futbol sala, el Driver Cars, que va guanyar in extremis contra l'Escola Pia Sabadell, certificant d'una vegada per totes la permanència. Els calderins van fer un partit molt sòlid, en el que la patada final els va donar el 6-5 definitiu, que deixa els de Quique Gordeño un any més a tercera divisió espanyola.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir d'avui es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del Casal d'Estiu i el Club Jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats a centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. I acabem amb el temps. Pel que queda de tarda, tindrem un ambient tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols prims. Les temperatures es mouran entre els 27 i els 22 graus al vespre i el vent bufarà fluix de component nord-oest. No s'esperen precipitacions. De cara a demà, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 26 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6ª temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir dimecres passat dos joves acusats de tràfic de drogues després d'una breu persecució per la zona del Tint. L'actuació es va produir durant un control rutinari, dins del Pla Campai, un dispositiu impulsat per combatre la multireincidència i el tràfic d'estupefaents. Segons les primeres informacions, els agents van detectar un vehicle sospitós mentre feien tasques de vigilància preventiva. Quan la policia va intentar identificar-ne els ocupants, aquests van decidir fugir del control, iniciant una persecució curta però prou intensa per captar l'atenció d'alguns veïns, que segurament no esperaven trobar-se una escena tan cinematogràfica enmig d'un vespre qualsevol a Caldes. Finalment, els agents van aconseguir interceptar el vehicle i detenir els dos joves. Durant l'operatiu també es van intervenir substàncies estupefaents i altres elements relacionats amb l'activitat delictiva. El dispositiu forma part de les actuacions conjuntes entre Mossos i policia local per reforçar la seguretat al municipi i detectar possibles activitats vinculades al tràfic de drogues. Aquest tipus de controls, que sovint passen desapercebuts per la majoria dels ciutadans, busquen reduir la sensació d'impunitat i dificultar els moviments dels grups que operen de manera habitual en diferents municipis de la comarca. La investigació continua oberta per aclarir si els detinguts podrien estar relacionats amb altres casos similars. En la nostra modesta opinió, pensem que aquestes notícies tenen aquella combinació estranya entre preocupació i alleujament. Perquè, evidentment, no és agradable saber que Hai aquí veu els pobles com un escenari perfecte per fer negocis bruts i intenta convertir els carrers en una mena de supermercat clandestí de substàncies. Però també reconforta comprovar que els controls policials no són només un decorat de llums blaves i que serveixen d'alguna cosa més que per fer baixar la velocitat als conductors despistats. I sincerament, Això de la breu persecució a Caldes gairebé sembla una escena escrita amb moderació termal i ens desperta una certa tendresa irònica. Costa imaginar una fugida trepidant a Caldes. Potser el cotxe escapava a tota velocitat, és a dir, a 40 per hora i respectant els passos de vianants. Fins i tot ens imaginem algun dels fugitius posant l'intermitent abans de girar. Perquè aquí, fins i tot el crim sembla voler mantenir les bones formes i no molestar gaire els veïns. Ara us comentem una notícia nacional. El polèmic viatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Mèxic continua generant controvèrsia tant a Espanya com al país llatinoamericà. La visita, que havia de servir per reforçar relacions institucionals i participar en actes culturals i econòmics, s'ha acabat convertint en un incendi polític i mediàtic. Durant la seva estada, Ayuso va fer declaracions molt polèmiques sobre la història de la conquesta espanyola i sobre la situació política mexicana, arribant a afirmar que Mèxic no existia fins que van arribar els espanyols. Aquestes paraules van provocar fortes crítiques de dirigents mexicans, historiadors i ciutadans, que les van considerar ofensives i arrogants. La tensió va augmentar encara més, quan Ayuso va cancel·lar part de la seva agenda i va acusar el govern mexicà de fomentar un clima hostil contra ella. El govern de Claudia Sheinbaum va negar qualsevol persecució i va assegurar que l'equip de la presidenta madrilenya havia rebut oferta de protecció i seguretat durant tota la visita. A Espanya, el viatge també ha generat incomoditat dins del mateix Partit Popular, on alguns dirigents consideren que la gira s'ha convertit més en un espectacle ideològic que en una missió institucional útil. També s'ha qüestionat la falta de transparència sobre els costos i alguns moviments de l'agenda oficial. Des d'aquí denunciem que hi ha polítics que confonen representar institucions amb protagonitzar realities internacionals. Perquè, clar, si vas a un altre país i acabes insultant la seva història i el seu govern, després no pots esperar que et rebin amb confeti i una banda de música. I també hi ha la gran pregunta: quant ha costat tot plegat? Entre vols, allotjaments, seguretat, assessors i l'energia necessària per alimentar un ego intercontinental, potser amb el pressupost del viatge ja es podrien haver arreglat unes quantes coses més necessàries. Però encara és més fascinant el misteri dels dies cancel·lats. Què es fa al suspendre una agenda oficial enmig d'una crisi diplomàtica?
4: Tourism discret?
2: Reflexió espiritual davant d'un margarita? Victimisme de luxe amb vistes panoràmiques? Potser algun dia Netflix ens farà el documental. Tot plegat sembla més una barreja d'un western mal escrit, unes vacances opaques i un capítol de qui sap on és la presidenta, que no pas una missió institucional. La diplomàcia no consisteix a cridar més fort que ningú, sinó a escoltar abans de parlar, i tampoc necessita dirigents que viatgin milers de quilòmetres només per demostrar que l'ego, quan puja a un avió oficial, no li cal passaport per fer el ridícul. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional que, desgraciadament, posa un desenllaç trist a la història de la balena Timmy que us vam explicar fa uns dies. Finalment, ha estat trobat mort davant d'una illa danesa, només 15 dies després d'haver estat rescatat. Segons les informacions, la balena va ser localitzada sense vida a prop de la costa d'una illa de Dinamarca, després d'un període de seguiment arran del seu encallament inicial. Timmy havia quedat atrapada en aigües poc profundes a Alemanya, fet que va activar un dispositiu d'emergència per intentar estabilitzar-la i retornar-la al seu entorn natural. Malgrat tots els esforços dels equips veterinaris i especialistes en fauna marina, sembla que el seu estat no va evolucionar favorablement. S'ha obert una investigació per determinar les causes de la mort, i es valoren hipòtesis com l'estrès del rescat, patologies prèvies o complicacions derivades de la intervenció humana i el trasllat, un procés sempre delicat en animals d'aquesta mida. El cas ha reobert el debat sobre la fragilitat de certes espècies marines i els límits reals de la intervenció humana, quan un animal queda desorientat o atrapat fora del seu hàbitat. La mort de Timmy ha generat una forta reacció a les xarxes socials, on moltes persones havien seguit el seu rescat amb esperança. Però sobretot el cas posa sobre la taula una realitat incòmoda. No és un fet aïllat, sinó un patró que es repeteix. Cada any hi ha balenes, dofins i altres espècies marines que queden varades o desorientades i que sovint moren malgrat els dispositius de rescat. Nosaltres pensem que això cal dir-ho alt i clar. No estem davant de casos puntuals de mala sort, sinó d'un planeta cada cop més ofegat per l'activitat humana, que pressiona els ecosistemes marins amb soroll submarí, contaminació, trànsit marítim massiu i ocupació constant dels espais naturals. Després ens sorprèn que els animals apareguin desorientats o atrapats, com si el mar fos encara un espai verge i no una autopista plena de conseqüències. Ens agrada la narrativa del rescat i el final esperançador, però costa més assumir la causa de fons. Potser no es tracta només de salvar una balena, sinó d'entendre per què cada vegada en hi ha més que necessiten ser salvades. El problema no és que la natura falli, sinó que nosaltres fa massa temps que la pressionem com si fos infinita i estigués obligada a aguantar-ho tot. Ni el mar, ni els animals, ni els ecosistemes estan preparats per suportar indefinidament una presència humana que ho ocupa tot, ho travessa i ho altera, sense gairebé deixar espai per recuperar l'equilibri. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Noa, de 12 anys, ens pregunta: els animals entenent que els humans estem fent malbé al planeta? És una pregunta molt bonica i molt important. Els animals no entenent el món com nosaltres, no pensen en conceptes com planeta o canvi climàtic. Però això no vol dir que no notin el que passa. Ells perceben els canvis de manera directa. Quan el mar està més brut, quan hi ha menys menjar, quan el soroll dels vaixells els desorienta o quan el seu hàbitat desapareix, ho pateixen. Encara que no sàpiguen explicar el perquè, el seu dia a dia canvia. És una mica com si tu tornassis a un lloc que coneixes molt bé, la teva habitació o el teu parc, i de cop fos diferent, menys tranquil, amb coses noves o amb espais que han desaparegut. No cal entendre-ho tot per notar que alguna cosa no va bé. Els animals estan molt connectats amb el seu entorn i per això són molt sensibles als canvis. Alguns intenten adaptar-se, es mouen a altres zones o canvien costums, però no sempre ho poden fer a temps. També hi ha casos com el de balenes o dofins que es desorienten perquè depenen de senyals naturals del mar que ara canvien per la contaminació i el soroll humà. Per això és important entendre que el planeta és de tots. Els animals potser no es fan la pregunta que et fas tu, però sí que en pateixen les conseqüències cada dia. I cuidar el món és, sobretot, una manera de cuidar-los a ells. Passem amb en Marc, de 42 anys, que ens pregunta: per què la política sembla més un joc de desgreuges que no pas una eina de solucions? Doncs perquè, sincerament, massa sovint hi ha qui ha confós fer política amb fer-se la víctima en roda de premsa. En lloc de parlar de problemes reals i de com resoldre'ls, hi ha qui sembla més ocupat en comptar ofenses, repartir culpes i buscar qui ha dit que per poder tornar-s'hi amb més intensitat. Primer, clar, així és molt fàcil que tot es converteixi en un bucle infinit de retrets. Un dia t'ofèn un comentari, l'endemà en respons amb tres titulars i al final el problema original ja ni es recorda. Però això sí, el soroll mediàtic està garantit. També hi ha una altra part del tema que no ens podem saltar, el protagonisme.
1: Hi ha polítics que semblen més interessats a sortir a tot arreu que en fer que les coses funcionin. I si per fer-se notar cal exagerar, confrontar o dramatitzar una mica, doncs cap problema. Total, el debat real pot esperar. I així ens trobem amb una política que, vista des de fora, a vegades sembla més un escenari de retrets creuats que no pas un espai per arreglar coses que afecten la gent del carrer. Una mena de competició de qui està més indignat avui, que potser dona titulars, però sol aportar bastant poc a les solucions. Potser el problema no és només la política, sinó aquesta necessitat constant de convertir-ho tot en un conflicte personal. Perquè al final, si tot és un desgreuge, res és una solució. I així anem, molt ofesos tots, però amb els problemes exactament al mateix lloc. I acabem amb el senyor Josep, de 76 anys, que ens pregunta qui decideix la necessitat de fer un viatge polític. Doncs el senyor Josep toca un tema interessant. En general, els viatges polítics no es decideixen perquè sí, ni com qui tria destí de vacances. Normalment, els proposa una institució i tenen un objectiu concret: reunions, acords, trobades oficials o relacions entre governs. Després hi ha tota la maquinària interna, equips que ho planifiquen, ho aproven i calculen agenda, seguretat i costos. En teoria, res d'improvisat ni personal. Ara bé, una altra cosa és com es veuen des de fora. Perquè hi ha viatges que, depenent de com s'expliquin, poden semblar més una ruta de fotos institucionals que no pas una feina especialment intensa. Primer, clar, la imaginació popular fa la resta. I no ens enganyem, senyor Josep, hi ha ocasions en què algun viatge podria passar perfectament pel títol de vacances amb acreditació oficial. Hotel bonic, agenda curta, moltes reunions importantíssimes i alguna foto per demostrar que s'ha treballat molt, i ja tenim el paquet complet. Per això és normal que, davant d'aquests desplegaments, la gent es faci preguntes. Perquè, quan les coses no s'expliquen bé o més aviat semblen poc clares, la línia entre feina institucional i escapadeta subvencionada es torna extremadament fina. I al final, el que hauria de ser un esdeveniment seriós i una eina útil acaba semblant més allò de tonto l'últim que no s'aprofiti del seu càrrec i generant més ironies que respostes. I això, al final, diu molt més de la comunicació que no pas del viatge en si. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dimecres 20 a les 19 hores, conferència Nova crisi energètica. És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric, a càrrec de Marc Balsunces, llicenciat en Geologia i màster en Ciències del Mar de la UPC. A la sala de cuines de Can Rius. Dijous 21 a les 18 hores i 30 minuts, Bibliolab. Taller d'escriptura per a adults, per desvetllar la llibertat creativa dels participants en la invenció, redacció i perfeccionament de textos diversos. A càrrec de Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal de Caldes. Divendres 22 a les 17 hores i 30 minuts, narració de contes per a petits lectors de fins a 3 anys. Històries que ballen. A càrrec de Mercè Martínez d'Un conte al sac. A la Biblioteca Municipal de Caldes. Dissabte 23 a les 9 hores i 30 minuts i fins al 19 de juny, exposició, música il·lustrada, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. El vestíbul diàleg la il·lustració.

0: vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment coherent en la vostra incoherència. Per una banda, organitzeu dispositius policials sofisticats per atrapar traficants en persecucions breus que semblen gairebé educades, mentre al mateix temps convertiu la política internacional en una mena de concurs de declaracions ofeses, viatges polèmics i indignacions creuades amb escala turística inclosa. Tot molt seriós, però amb una energia que sovint recorda més un mal guió de sèrie que no pas una gestió tranquil·la del món real. Després, quan mireu el planeta, us sorprèn que les balenes es desorientin o que la natura no segueixi el vostre ritme. Com si el mar fos un decorat flexible i no un sistema que també té les seves regles, una mica més antigues i, curiosament, més persistents que les vostres reunions. I enmig de tot això, encara trobeu temps per preguntar-vos per què la política sembla un joc de retrets o per què alguns viatges semblen més vacances amb acreditació oficial. La resposta, sincerament, és que vosaltres mateixos heu perfeccionat l'art de complicar allò que podria ser bastant més simple. També és curiós com sovint demaneu solucions senzilles per problemes complexos, però alhora us costa renunciar a la vostra tendència a embolicar-ho tot amb capes de discursos, justificacions i petites batalles d'ego que, des de fora, resulten com a mínim entretingudes. Això sí, cal reconèixer-vos una cosa. Ho feu tot amb una gran capacitat d'autoconvenciment i una habilitat admirable per justificar gairebé qualsevol cosa amb paraules grans i gestos solemnes. Una espècie així no pot ser del tot caòtica, només una mica massa creativa amb les seves pròpies excuses. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
1: Os dejamos con la canción Palmar, del cantante, compositor y músico mexicano Caloncho en su versión a dúo con la artista chilena-mexicana Mon Laferte, publicada en un EP de 2015. Es una pieza de pop alternativo con influencias de indie latino, reggae suave y sonoridades tropicales, construida sobre guitarras limpias, percusión cálida y un ritmo relajado que evoca ambientes costeros. La producción apuesta por una estética ligera y orgánica, con una mezcla vocal muy natural entre ambos artistas. La suavidad de Caloncho y la intensidad emocional de Mon Laferte se equilibran en una dinámica constante pero tranquila, sin grandes picos dramáticos, lo que refuerza esa sensación de calma veraniega. La letra se centra en la idea de soltar preocupaciones y quedarse en el presente, con imágenes de playa y descanso emocional como eje principal. Su estribillo dice, «Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol y nunca regresar a la ciudad», una invitación directa a dejarse llevar, disfrutar de la vida y desconectar del ruido acelerado de la ciudad. Desde una mirada crítica, la canción funciona como un ejercicio de ligereza muy bien construido, donde la simplicidad aparente esconde una producción cuidada que evita caer en lo superficial, convirtiéndose en un tema coherente dentro del pop latino alternativo por su honestidad estética y su capacidad de generar un espacio de evasión sin pretensiones excesivas. Relacionándola con el episodio, y concretamente con la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso a México, el tema adquiere un giro casi irónico. Tras la cancelación de parte de la agenda oficial en medio de la controversia diplomática y mediática, cuesta no imaginar, en clave completamente especulativa, que esos días desaparecidos del itinerario pudieran haberse transformado en una escapada improvisada a alguna playa de la Riviera Maya, cambiando reuniones institucionales por sol, hamaca. Margarita en mano y desconexión estratégica, lo que convertiría el estribillo vitalista de la canción en una banda sonora perfecta para unas vacaciones no programadas, pero muy bien iluminadas por el Caribe.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública, s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Demà dimecres tindrà lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig, on es van acollir professors de centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. Demà a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater. Un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret i no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. I acabem amb el temps. Pel que queda de tarda, tindrem un ambient tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols prims i les temperatures es mouran entre els 27 i els 22 graus al vespre i el vent bufarà fluix. De cara a demà, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament a la migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Caldes. Roger Riera, bona tarda. Rellotge de Malta.
1: Quanta R, eh?
0: Sí.
1: Una merda així d'alta.
0: Digues que sí. Sí. Ricard, bona tarda. Cric, cric, cric, cric. No hi és.
1: Crec que tinc una...
0: Espera. De grills. Espera. Monter, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: No hi ha R's o no, què tal?
1: No.
0: Bueno, ja està. Què?
1: Que no, que crec que tinc un so de grills jo.
0: Ja el vas a buscar?
1: Sí, si vols el busquem.
0: Això es fa abans.
1: Bueno, però haver-me dit que volies fer un cri-cri.
0: El Monter és més ràpid. Quan ha fet cri-cri ha baixat la música perquè ha entès què anava a fer, saps?
1: És que estic pensant on el puc tenir.
0: Vale.
1: Aquí, arxius, segurament.
0: Segurament. Pum, el Monter ja te l'ha tret. És que va estar.
1: Explorador.
0: Va estar.
1: A veure...
0: I ara li hem donat al Monter això i els roncs ja, que ja té per putejar-nos del programa.
1: Sí.
0: És que tens unes idees de bombero, nano.
1: No, però ja els feia els
0: això
1: grills.
0: Això soc jo esperant que el Roger trobi els grills.
1: Ja els feia els grills, no els trobo.
0: Ah,
1: va, els haig de tenir, però no hi són.
0: Què farem avui?
1: Avui?
0: Oh. Som tu i jo, només.
1: Sí, doncs haig que han detingut el fill de l'Isaac.
0: Isaac Andic, sí, com es diu?
1: Jonathan,
0: nom quillo d'aquest, sí.
1: Ah. Jonathan.
0: I què?
1: Pues res, que va matar el seu pare.
0: Aviam, presumptament.
1: Home, si l'han detingut és perquè...
0: Presumptament, no l'han jutjat.
1: Presumptament.
0: Si l'han detingut és perquè... Tenen indicis suficients
1: sí.
0: Com per detenir-lo i posar-lo a disposició judicial després d'una investigació que ha durat pues, quasi un any.
1: Es va morir el 2024, crec.
0: Ah, sí, pues, quasi dos anys, sí. O dos anys. Vull dir que, bueno, suposo que el xaval ja ho tenia previst.
1: Alguna prova deuen tenir.
0: Segurament, però en teoria no jutgen els Mossos, no?
1: Un milió, eh? I li han tret de fiança.
0: Ah, bueno, això és rai.
1: I li han tret el passaport.
0: Bueno.
1: Home.
0: Aquest era politoxicòmen, no?
1: No sé.
0: Sí, me'n vol sonar.
1: Bueno.
0: Vull dir que...
1: Nena, les coses a favor no les té molt, molt ara.
0: No. Però... entenc que és un cas mediàtic perquè el senyor Isaac Andic era una de les principals fortunes d'Europa.
1: Cinquena era d'Espanya, crec.
0: Una de les principals fortunes d'Europa, doncs, o d'Espanya, sí. Si vols. De Catalunya, segur. Sol d'Aurella, ell i, no sé, el de Grífols, no?
1: Sí, la
0: però més enllà d'això, vull dir, a mi,
1: uh-huh.
0: Me la porta ben fluixa.
1: No, bueno,
0: no és un despreci el que tu m'expliquis, eh?
1: No,
0: és la
1: no.
0: meva opinió sobre el tema que poses a la taula.
1: No, però... És curiós, vull dir
0: sí,
1: que...
0: Sí, no, home, sí.
1: No.
0: És
1: No em passa cada dia un parricidi. Normalment és al revés, no?
0: Aquí està la qüestió.
1: Sí.
0: No saps si passa cada dia.
1: No.
0: Saps?
1: Sí.
0: Però aquest
1: sí
0: que... Saps
1: com ha acabat la cançó
0: sí,
1: just
0: sí.
1: quan...
0: Sí, sí.
1: Podríem haver sonat els grills.
0: El Monter la clava està sense voler.
1: Sí, sí.
0: No, però
1: un
0: dir...
1: silenci incòmode.
0: Però saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Aquest el sabem i n'estem parlant perquè era l'Isaac Andic, el pare, diguéssim.
1: Ja.
0: Però no tenim dades... Jo,

0: Nosaltres ens segueixen.
1: Com es diu aquest, ara no em surt el nom, com es diu aquest de Lleida rapero que està empresonat?
0: El Pablo Hasél.
1: El Hasél. Clar, mira aquest.
0: Sí.
1: Jo, ara no... No està el podcast de Ràdio Caldes perquè no es feien podcast en aquella època, però jo a la ràdio antiga de Ràdio Caldes dic coses molt pitjors que la que va dir ell sobre la monarquia.
0: Sí, i a més, jo no... no
1: bueno, sobre la monarquia, en general.
0: A més, vull dir, si ho... Tu l'has sentit, la cançó?
1: En el seu dia, ni
0: Todos
1: la recordo.
0: Todos los borbones son los ladrones. Sí, sí, sí. No té gaire gràcia.
1: Va, això és a part.
0: Sí, ja. Vull dir que... Fes la millor, si t'has de posar la pressa per una cançó.
1: Ja, però bueno... Però
0: que ho peti fort, almenys.
1: Això està bé,
0: no?
1: Això està bé, perquè el hi hi ha, però està fora de la discussió, en realitat.
0: No, però no sé...
1: Podria haver fet, jo què sé...
0: A Brahms li van prohibir al president la cançó.
1: Ja.
0: Durant un temps. Em sembla que o no la podien tocar, alguna cosa.
1: Ja.
0: Però tenia tota la seva gràcia,
1: ja, bueno,
0: no?
1: Però clar, quan vius en un entorn de censura real, literal i específica, afiles el llapis de la creativitat per poder dir coses que no et permeten dir de manera que colin i la gent les entengui, la trinca, no?
0: Sí,
1: saps?
0: Però vull dir que Jordi Pujol, sexe, droga i rock and roll...
1: Ja, no, no és... Ja.
0: No era...
1: Ja. Però bueno, saps què et vull dir? O sigui, com... La censura feia... Això no ho pots dir en una cançó, aquesta cançó no es pot fer pública.
0: Sí.
1: Punto. Ara anem al Pablo Hasél. Has dit això en una cançó, te'n vas al puto trullo.
0: Sí, sí.
1: I ara és democràcia.
0: Sí.
1: I quan lo d'abans, no.
0: No.
1: Bueno, ara és democràcia, ho he dit molt alegrament, però ja m'entens, eh? I lo d'abans, no. I llavors és un contrasentit.
0: Perquè parlaven castellà i no ho entenien.
1: Ja, bueno... Per lo que sigui. Però, clar, si ara jo em posés a cantar...
0: també.
1: Sí, crec que sí, no ho sé.
0: Sí, eren bueno, bastant socialistes, la trenca.
1: Ah, sí, però bueno, en un moment determinat.
0: Bueno, tenen una cançó de...
1: Sí, però en un moment determinat.
0: El no sé per què t'estimo.
1: Em refereixo que les formacions polítiques i els objectius a llarg termini, les estratègies de partit i de la societat civil, tot això, canvien al llarg del temps.
0: Sí, sí.
1: No? Bueno, total. Que si ara cantéssim allò de si el rei vol corona... Corona liderem, que vingui a Barcelona, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Sí.
1: Clar, jo podria dir, no, però jo només estava subratllant, o sigui, jo explicant que existia una cançó que en uns altres temps...
0: Del segle...
1: El que fos, saps? Etcètera.
0: Ah.
1: Bueno, aquí, almenys jo, tenim certa tendència en ficar-nos amb qui mani pel simple fet de que mana.
0: Sí, sí, sí.
1: L'alcalde, el batlle, el senyor batlle d'aquest poble, jo aquí, setmana sí, setmana també... N'hi foto alguna de seca.
0: Sí.
1: Però no és res personal, és perquè és l'alcalde.
0: És l'alcalde, sí. Li toca... De fet, les persones públiques els hi toca que siguin criticades.
1: O sigui, a mi m'agrada...
0: Pot fer més o menys respecte...
1: Bueno,
0: però...
1: és una qüestió distinta. No, el límit és la legalitat.
0: El límit és la legalitat. Yeah. Però vull dir que al final, si ets una persona pública, doncs estaràs a l'ull de l'huracà i acabaran parlant de tu.
1: A mi m'agrada...
0: Bé o malament.
1: A mi m'agrada que existeixi una ràdio pública.
0: Sí.
1: En el qual s'inverteixin diners en pagar un personal que la porti, la gent pugui venir aquí a dir el que vulgui i cagar-se en l'alcalde, metafòricament. M'agrada que això passi, ha de ser així.
0: Estàs sonant la trinca?
1: Sí, clar. Sembla que entre tu i en guerra vulgueu fer-me d'un de gas. Exacte. Doncs pues això.
0: És, bueno. No sé per què t'estimo, no?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: La
1: cançó socialista de la trinca.
0: Bueno,
1: ja.
0: Sí.
1: Més anys 80 ja.
0: Sí.
1: Més caretes fora i tal.
0: Sí.
1: Bueno, perquè en la lluita antifranquista hi cabien tots i bla bla bla bla, però després la realitat.
0: Bueno, anem pel whisky o què?
1: Que si l'Espanya federal, que si el Zapatero està imputat. Mira, he fet una rima ara sense voler.
0: El Zapatero està imputat?
1: Sí. Que és l'altra notícia del dia.
0: Per allò de Venezuela.
1: Hi ha tres notícies avui, o almenys aquest matí, després ja he tancat la ràdio, m'he cagat en tot i ja està. Lo dels pressupostos de la Generalitat?
0: Al final n'hi ha?
1: Sí.
0: I les votaran o no?
1: Sí.
0: Oh, que bé.
1: Què vol dir?
0: Que hi ha l'hora que hi haguessin pressupostos.
1: Sí?
0: Sí, no.
1: Per?
0: Bueno, perquè un país funciona quan té diners.
1: Sí, però bueno, si no hi havia pressupostos, es prorroguen els de l'any passat i a correr. I els diners hi són.
0: Sí.
1: El pressupost és la llei que diu com s'han de gastar.
0: Ja.
1: Però sempre es troben maneres, eh?
0: Sí.
1: Ja. Les implicacions polítiques de que hi hagi pressupostos són les que podríem discutir si són bones o no, i aquí cadascú lo seu.
0: No, i hi ha pressupostos que bé i hi ha pressupostos que no tant.
1: Sí. Bueno, això de fer arribar el tren aquest orbital...
0: Sí. No, de fet, el tren hi és.
1: S'han de fer estacions noves, eh?
0: Sí, però vull dir que al final era una cosa que ja estava pensada fa molt temps i hi ha trams de via que no s'estan utilitzant perquè ja estaven pensats per fer aquest enllaç. Llavors,
1: clar, la gràcia... Bueno,
0: al
1: la...
0: final és ajuntar dos o tres
1: dies. Sí, 4 duros i 4 dies, no?
0: No.
1: Saps quina és la gràcia, des del meu punt de vista? Sí. Tu tens 45 anys i jo en tinc 43.
0: Sí.
1: Som nascuts als anys 80,
0: sí,
1: quan se suposa que es va consolidar, entre cometes, la democràcia que nos dimos entre todos.
0: Bueno, jo vaig néixer 3 mesos després de que un senyor tirés tiros al...
1: Detalles. Allò una mica del tirarronça per si...
0: Sí, vale. Però aquest no va anar a la presó, eh?
1: Bueno, coses. És igual. L'altre va morir al llit, eh?
0: Sí, vale, sí. Okay.
1: Pues això. I diguéssim, fa 45 anys.
0: Sí.
1: Vale, i ara ens diuen...
0: Què ens diuen?
1: Que això estarà acabat l'any... Per exemple, l'orbital aquest, sí, el tren orbital aquest, estarà acabat l'any 41. Quieto todo el mundo. Silencio! Silencio!
0: L'any 41, va, no està bé.
1: L'any 2041.
0: Sí.
1: A veure, apuntem. Són 61 anys després... No?
0: Sí? De que morís al llit.
1: Sí. Tu tindràs...
0: I, o sigui, estem al 26.
1: 40... No, 41, no? No, 51.
0: Qui són? D'aquí
1: 61,
0: és d'aquí 15 anys.
1: Sí, 61.
0: Ja, i no, tindré 60.
1: Pues 60. 60 anys després... Perdó, les matemàtiques. 60 anys després d'això de la consolidació de la democràcia, se suposa, que ja et dic jo ara...
0: Amb el Tejero entre mi?
1: Que ja et dic jo ara, que no estarà. No, o sigui, sap tothom que no estarà allò del tren orbital el 2041, ni de conya, ni el
0: pressupost.
1: Ni el corredor mediterrani.
0: No, el corredor mediterrani oblida tant.
1: Su puta madre. I farà 60 anys de la democràcia que nos dimos entre todos. No. Lo greu... Lo greu és això, no?
0: Sí.
1: Vull dir que se les prometien molts felices, aquests de la trinca. Ole, ole, el PSOE ja està aquí. Bé.
0: Pues ja, pues està, això, ja el tens.
1: Això és el greu, ni pressupostos ni...
0: Bueno, ara els ha aprovat.
1: Sí, ja, bueno, ja, sí. Saps per què han aprovat pressupostos?
0: Perquè hi ha eleccions.
1: Perquè no hi hagi eleccions.
0: Ah.
1: Ja està, perquè els interessa a tots que no hi hagi eleccions. Sí. Punto, ja està.
0: Perquè no guanyi la...
1: L'altre els hi porta fluixa.
0: Sí.
1: I ja està, és la meva opinió. I aquí pas i després glòria, però vull whisky.
0: I quina era l'altra notícia?
1: L'Isaac Andic i el del Zapatero. Bueno, el del fill de l'Isaac Andic i el del Zapatero.
0: I el Zapatero?
1: Corrupció, tràfic d'influències, no sé, coses d'aquestes. Típica el PSOE. No sé, no sé què ha fet ni de què se l'ha fet. Igual, me la pela.
0: Sí.
1: Me la pela molt fort. Si el tanquen, si no el tanquen, si ha robat, si no ha robat. Arribats a aquest punt, ja, me la pela molt fort.
0: Molt bé.
1: Vale? Vale.
0: Anem per whisky.
1: Whisky, per favor.
0: Glengarry Single Malt, 12
1: Glengarry, anys. Glengarry,
0: Glengran. Glengarry, portat avui. No sé com es pronuncia, però...
1: Glengarry.
0: Glengarry m'agrada.
1: Així és.
0: No sé, si vols, el color és bonic.
1: No ens
0: si
1: posarem ara a fer les erres com aquells allà dalt.
0: Oh!
1: No. El color és molt maco.
0: Sí?
1: És or pur.
0: És... Sí?
1: Cor pur, cor brut, Roger Mas.
0: No, jo diria
1: disc
0: que és...
1: Disc Casafont.
0: Que és or, però taronja una mica, eh?
1: Sí? Bueno, entra
0: una
1: aquí.
0: Una micona.
1: Vale. Vale. Or car.
0: Or car. Or vell.
1: Or...
0: Sí.
1: Bueno, en això no ens posarem mai d'acord. M'hauries de portar lingots d'or.
0: Aquí hi ha una cosa flotant. Sí, clar.
1: Que, ara, que ens els deixin un moment.
0: Ara vaig a buscar-los a casa.
1: Vale. Tens sota el llit?
0: Sí.
1: Ja vinc jo.
0: Tinc una mà d'or allà sota el llit.
1: Les joies de la iaia.
0: Sí.
1: Tens joies de la iaia?
0: Tinc joies de la iaia.
1: Pues està car l'or ara.
0: Sí.
1: Val la pena.
0: No me les vendré.
1: Vale, pues no. Però,
0: no.
1: Perquè l'or mai baixa,
0: no?
1: No,
0: però,
1: és com el totxo, pum!
0: No sé pas si és bo, poder xapat,
1: Home, crec, perquè una vegada ho vaig mirar per si a mi m'interessava i al final no ho vaig fer, com tantes coses a la vida, com tot el que prometo aquí a la ràdio que faré la setmana que ve i no faig, per 150 eurillos
0: sí,
1: et ve un taxador,
0: sí,
1: tu taxa...
0: No, home, no, això ho portes a la joieria... I...
1: No, espera't. Tu taxa,
0: sí,
1: perquè és bo que vingui a casa o que aneu a algun lloc per no haver de traginar coses cares pel carrer, que vés a saber, saps? I l'altre és que ell ve, tu taxa, fotografia, registra, no sé quantos, tu valora, pum, pum, pum, pum, pum, i et fa un certificat de lo que tens i el que és i tot plegat, que et serveix per diverses coses, com per exemple l'assegurança, o vendre-ho, o empenyorar-ho, o el que sigui, saps? I són 150 eurets. Vale. El preu que està a l'or pot valer la pena despendre't.
0: Sí, només, només falta que et diguin no, això 150 eurets.
1: Vale, bueno, pues llavors pots fer un pas pre. Pues res, t'endú-t'ho.
0: T'endú-t'ho, ja està. Dóna't per pagat.
1: Sí, ja està. Lo que sobre pel taxi.
0: Sí.
1: Però bé, pots anar primer a la joieria, que és bo això. Ui, sí, nano, això és bo. Vale, vale, no toquis, no toquis. I truca aquest, faig el certificat. Que no sé si la joieria, jo què sé, Warc, també et fan aquest certificat,
0: segur,
1: eh? No ho sé. Segur, però és un dir.
0: Segur, segur.
1: Bueno, què? Glengarry i tal.
0: És... No, que provem el color bonic, or.
1: Color... No. Jo per aquest whisky faria venir que fessin un certificat.
0: No sé si val 150 euros. Això ho podem buscar, això sí que ho podem
1: vale,
0: certificar.
1: Vols que t'ho busqui?
0: Sí.
1: Com es diu exactament?
0: Glengarry.
1: I punt.
0: Glengarry.
1: Quants anys?
0: Single malt, 12 anys.
1: Ara, m'has de donar un mica cognoms. Vale, Glengarry...
0: No sé si era gaire car, eh?
1: Single malt...
0: 12 anys.
1: 12 anys. Espera, que no escric tan ràpid quan... 12, vale, aviam... 40 i alguna
0: cosa. No, doncs... Pues...
1: Oh, i 24, eh? Ara no sé quin és quin, però bueno,
0: entre 24 i 42.
1: Entre 25 i 50 euros.
0: Vale.
1: I ja està.
0: Està bé. Doncs això ens veurem avui. Re, llàgrima, artera i abundant.
1: Té un punt de terbolesa.
0: Amb la copa neta... No, amb la copa neta es veu bé, eh?
1: Vale, pues re. No, per si m'havia de preocupar d'alguna cosa.
0: No, no et preocupes de res.
1: Vale.
0: Això, nas.
1: Vols olorar-lo?
0: Sí, no?
1: Doncs ensuma'l. Jo ho he fet així momentàniament, però m'espero que l'expert em pugui dir el que em pensa per després ficar-me jo i no fotre una gambada d'aquestes gordes.
0: El que es desprèn a la primera ensumada, o el primer nas que en diria jo, així sense remenar gaire, és suavitat. O sigui, té certa intensitat, però no és un... No et fot una hòstia d'alcohol, ni... I es nota un rerefons molt de fusta, no?
1: Mm-hmm.
0: I té un...
1: Puntet de vernís.
0: Sí. I com...
1: Hi ha una dolçor.
0: Hi ha una dolçor, però no sé si seria alguna fruita o...
1: No, a mi em recorda una mica els no torrats, però un caramel blanc.
0: Sí.
1: Té un punt de químic, té un punt de vernís. Hi ha la fusta, que potser és el que et porta el vernís, sí. Aquest punt de químic el portes cap allà.
0: Però la fusta queda com més al fons, eh?
1: Una mica de verd.
0: Però és suau, jo diria que és suau per l'olor que té.
1: No és una qüestió de potència, però està en aquest rang de coses, no? Hi ha un aroma dolç que després no arriba a pujar un dolç de sucre torrat o un dolç d'una fruita d'aigua, no, és un sucre blanc.
0: Sí.
1: A darrere hi ha un químic que té una mica com cap al vernís, cap a aquest tipus de coses. Hi ha un punt de verdor, com quan agafes una flor d'aquestes ben gruixudes que la talles i deixen una mica d'aigüeta, aquella olor de verd. I a darrere la fusta. Puntet de vainilla.
0: Bueno, aquesta part floral i... Què diu el Cesc?
1: No firmes aquesta part?
0: Sí. Jo la firmo.
1: Jo el veig cap aquí i no gaire cosa més.
0: No gaire cosa més. I el punt químic hi estic bastant d'acord, també.
1: Però seria cap aquí, no? Cap a...
0: Sí.
1: O sigui, l'olor que fa una fusteria amb molt baixa intensitat, eh?
0: Sí.
1: Però quan entres a una fusteria... No una botiga de mobles, eh? Una fusteria.
0: Sí.
1: Fa aquella olor una mica de serradura, de fusta que flota i de producte químic.
0: Sí.
1: De vernissos. De
0: dissolvent i cola blanca,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, doncs som-hi, ho provem.
1: Vale, vinga, doncs aviam, brindem.
0: Ha sonat maco, eh?
1: Sí, has vist? Això és perquè tenia el Ricard aquí, que si no ja hagués trencat una copa. Ah, no, que la vas trencar tu. Què va ser? Li vas fer el peu al final o no?
0: No.
1: Encara la tens a la motxilla?
0: Està aquí, sí.
1: Ah, vale. Què? En boca.
0: L'entrada és suau, però després es torna molt picant.
1: Ah, sí.
0: Així és com especiadet. Però és suau, eh? En general.
1: Ui, hi ha una cosa aquí que no sé què és.
0: Però tu has empassat, o...?
1: No. No una cosa que flota. Un perfil organolèptic que no identifico. Com de fruita confitada. Com de... Gominola. Potser és el col·lutori, sí. El col·lutori de quan m'he rentat les dents després de dinar, eh?
0: Jo crec que té un punt de caramel com de flan, saps aquest sí, punt amarg sí, del, sí. del caramel del flan?
1: Dius flan?
0: Flam.
1: Ah, vale, vale. Has vist o no? No, no, és que em crida molt l'atenció, perquè jo crec que els meus avis eren sastres.
0: Sí.
1: I van ser sastres, vull dir, durant el franquisme.
0: Els avis parlaven malament.
1: Sí, bueno, malament.
0: Però ens acostumàvem a parlar com ells.
1: Malament, no normatiu. No,
0: dèiem barbarismes, sí. Forts.
1: I mi àvia deia Car Cable i Gary Grant. I Tyrone Powell.
0: Ah, però això eren...
1: Noms d'actors.
0: D'actors.
1: Sí.
0: Que era cinèfila.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Home, mi àvia no deia Car Cable.
1: No?
0: No, no, no, no sabia de pas fet, qui era.
1: De fet, mi àvia deia Car Cable.
0: Pues el Car Cable, no crec que vas que sapigués qui era, mi àvia.
1: La meva, sí, no sé. No sé per què, exactament.
0: Bueno, perquè li agradava el cinema.
1: És com al meu avi de jove li agradava el flamenc. I de gran l'odiava.
0: Ah, sí?
1: Coses, no sé, evolucions de la vida. Eren molt de clàssica, els meus avis.
0: De?
1: De música clàssica. Els que abans de casar anaven a veure òpera al Liceu, però després van passar a veure... música sinfònica al Palau de la Música i després a l'Auditori perquè eren abonats a l'OBC o OBC
0: uh-huh.
1: OBC que és Orquestra Nacional, Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, però les sigles només són OBC, Orquestra Barcelona-Catalunya, i anaven els diumenges a l'Auditori.
0: Molt bé.
1: Cada diumenge,
0: perquè
1: estaven
0: bé,
1: abonats a les dues sèries, perquè hi ha la sèrie A i la sèrie B, i una va cada 15 dies i l'altra els altres 15 dies altern.
0: I anaven cada setmana.
1: I ells estaven abonats a les dues. I anaven cada setmana.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, una manera de passar el cap de setmana. Sí. I sí, estaven sí. jubilats o hi anaven sí. i han anat tota la vida?
1: No, i d'abans, però sobretot de jubilats. Quan treballaven anaven a l'òpera de tant en tant, al Liceu. I després...

0: una cosa així?
1: Ja no existeix.
0: No, va durar molt poc. Però bueno, van fer això al Sant Jordi, fundar Andarroc i tal i qual.
1: Però aquest és gravat a Celeste.
0: Celeste, Celeste.
1: Saps qui va gravar també un directe a Celeste amb vídeo?
0: Qui?
1: A Sepultura, Under a Pale Grey Sky.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, és gravat a Celeste.
0: Mira, sona bé, eh?
1: I si t'hi fixes bé, crec que pots veure el Toni Masclans per allà. I era.
0: Sí, sí. Home, tu i jo sortim al llibret d'un disc.
1: Sí.
0: Perquè estàvem allà
1: donant-ho tot.
0: A l'auditori plorant, bueno, tu plorant. Perquè deien
1: per què
0: coses...
1: deies que jo plorava?
0: Perquè de jove eres més anarquista que ara.
1: Sí.
0: I allò era bàsicament una aquelarre comunista independentista.
1: Sí.
0: I et vas posar a plorar. Bueno, i em fa gràcia dir que et vas posar a plorar.
1: Per què diem sala celeste i posa sopa de cabra?
0: Collons, perquè cadascú té els referents que té.
1: Sí, sí.
0: Que per cert, l'altre dia aquest programa de la Tele 3,
1: sí.
0: Mira, jo miro poca tele, aquest programa de la Tele 3 de Quanta Guerra o Tanta Guerra o La Mare que em va parir la guerra,
1: no sé,
0: o no sé què.
1: Barres.
0: És un programa que fa l'Eloi Vila. Eloi Vila es diu?
1: Sí,
0: aquest que fa el del cotxe?
1: Sí.
0: Vale.
1: Em dóna sentiments.
0: Digue-m'ho pel canal intern, això que m'estàs intentant dir.
1: Em dóna sentiments encontrats a l'Eloi Vila aquest.
0: Ja, bueno... Sí? Ah, sí? En un sense ficció, eh?
1: Repeteix en veu alta el que ha dit.
0: Que torna a sortir el Gerard Quintana a la Tele 3.
1: Ah, sí?
0: El qual no és notícia, però que avui hi ha un sense ficció sobre la segona fase... Ah, sobre aquest concert. No, sobre la segona fase del Sopa, no? Una mica? Hem tornat. Bueno, total, Quanta Guerra.
1: Cada cop sembla més una senyora gran.
0: Sí, bueno, és que ja veuràs. Quanta Guerra. És un programa de la Tele 3
1: sí.
0: Que fa l'Eloi Vila, que agafa un personatge conegut i li rastreja una mica la història, sobretot dels seus avis, per una qüestió generacional, durant la Guerra Civil, i agafa pues, gent pues, que es va perdre, que va a un camp de concentració, no sé quantos. I hi ha programes, que sé jo, pues, amb el Santi Millán,
1: sí.
0: Tal. I l'altre dia, que el vaig veure... perquè no sabia què posar a Netflix, diguéssim, feien el Gerard Quintana, que sabeu que tenia un iaio...
1: Para ja!
0: Tenia un iaio que va cardar el camp.
1: Sí.
0: Dos coses, bueno, per començar, dos coses haig de dir. Aquest programa, molt bé, aquest programa,
1: sí.
0: Molt bé, molt interessant.
1: El pitjor és l'Eloi Vila,
0: no? No, molt bé, molt bé.
1: Molt bé?
0: Sí, sí, molt bé l'Eloi Vila, sí, molt bé, molt bé. Malgrat tu. És el Gerard Quintana. El Gerard Quintana. Aquest. Sí, que sembla una senyora gran.
1: Sí.
0: Però molt bé, és el Quintana, aquest programa. Ara, hi han dos o tres moments.
1: Sí, incòmodes?
0: Que se li omple la boca de saliva.
1: Guatxera.
0: I té unes guatxeres de quilo que em van posar molt nerviós.
1: El Gerard Quintana?
0: El Gerard Quintana, sí.
1: Però doneu-li un got d'aigua si ha de sortir
0: ja,
1: per la tele.
0: Ja, tio, està a la tele, tio. Si té un moc, digueu-li. Talla el moc, saps?
1: Sí.
0: Però bueno, molt bé, eh? Te'l recomano, aquest programa.
1: Vale.
0: Quanta Guerra es diu, o Tanta Guerra, o no sé què. Poses Gerard Quintana. No, si poses Gerard Quintana al 3CAT, t'hauràs de triar
1: massa. Posaré Guerra i ja està.
0: Guerra Quintana.
1: Guerra Quintana.
0: Això, ja està. I avui...
1: Encara sortirà l'Anna Rosa Quintana.
0: I l'altre dia, que va sortir el Quintana...
1: Som famílies, ja, Quintana i Anna Rosa Quintana.
0: Ojalà. Seria bastant guai.
1: Sí.
0: Aquesta cosa de... Molt d'antes, també,
1: sí.
0: Que dues persones amb un mateix cognom ja assumeixes
1: sí.
0: Que venen de la mateixa rama.
1: Exacte.
0: Vale. Pues que està tot arreu ara el Quintana. Li feien una entrevista sí. Amb ell i el Josep Tió a Catalunya Ràdio, que només parlava Gerard Quintana, tot sigui dit de pas. Però bueno, per algú és el frontman. Etern del rock català. Què diu? Crec que és certa, que no es pot confiar en els polítics. Ah, vale, Guerra.
1: Els donin a tots pel cul,
0: sí.
1: Que diu ara.
0: Bueno, cosa... Ah, que tu també... Que tu també, eh?
1: Tots l'han sentit, aquest disco.
0: Home, jo recordo crits, aquí Caldes, quan van venir, quan es van posar a cantar en castellà el sexo
1: no,
0: i tot això.
1: Jo no els vaig veure aquí,
0: home,
1: Caldes.
0: Sí, i els pets i...
1: No, jo no... Crec que no he anat mai a un concert de Sopa de Cabra.
0: Crec que de tots els grups del rock català d'aquella sí. Fornada, els que més... Ara... Els que més dignament, diguéssim... La carrera més digna de tots, els pets.
1: Sí, els pets.
0: Descarat, eh? Els pets.
1: Sí?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. No, tots els nivells, la consistència, l'evolució tranquil·la, el mantenir-se, el no tornar-se boig, el no... Perquè jo... Ara vaig a fer una confessió. Jo em vaig comprar el primer disc del Gerard Quintana en solitari en CD pagant.
1: Però què fas,
0: i el vaig posar al meu Discman, saps que anaves caminant pel carrer sí. I saltava allò i sento un caic i dic merda Clar, no havia sentit el single, no havia vist a YouTube no. L'avançament de, saps? No.
1: I va dir caic, eh?
0: I la primera cançó és caic, de poc a poc me'n vaig, no sé què, però desafinades, o sigui, la consonant ja està desafinada.
1: Sí.
0: És dir, merda, me cago en Déu.
1: És que no ha sigut mai el seu fort, eh, afinar.
0: No. Bueno, té la seva manera, té el seu tal, però que està bé, respectable.
1: El pavo aquest que t'agrada a tu, com es diu?
0: El Bob Dylan.
1: El Bob Dylan, que té veu de gat, tampoc és que afini gaire.
0: No, perdona, afinar, afina.
1: Amb aquella veu de gat.
0: Ja, però saps que el Bob Dylan, no perquè sí, vull dir, donades les condicions també i les circumstàncies, però va ser en un moment determinat de l'enregistrament d'un disc determinat que va decidir canviar la manera de cantar, i no era la primera vegada a la carrera que ho feia.
1: Mhm. Perfecte, vale. Ara ho apuntem.
0: Ja està, ja està.
1: Sí.
0: Tingueu en compte.
1: Per què dèiem tot això?
0: Així es podria dir aquest programa, en realitat.
1: Sí.
0: Que havies de llegir l'ús del Glenn Gary i Glenn Gary.
1: No, però estàvem amb la boca, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bueno.
0: Ah, diu, espera't. No és gaire llarg?
1: Dèiem algú de Celeste. No, perquè he dit flam.
0: T'ha
1: recordat a te àvia.
0: Que per cert, també dius...
1: Ja em va acabar parlant de que anava a l'Ixel.
0: També dius Celeste.
1: Celeste,
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè érem...
0: Saps que jo conec una persona?
1: Érem Z, era la sala Celeste.
0: Però Z o Z?
1: Z.
0: Celeste, doncs.
1: Celeste.
0: La sala Celeste.
1: No, però si fos...
0: Sí, era en castellà.
1: La sala...
0: Era en castellà.
1: Celeste, sí. Seria amb C, sí. Amb C.
0: Jo conec una persona... que fa una incorrecció en català, sí. Expressament, perquè li agrada més.
1: Sí.
0: Que és la següent. Quan es refereix a persones,
1: sí.
0: Malgrat en català s'ha de posar l'article determinat, sí. O sigui, el Roger, el Ferran, vale? Ella no, fa aquesta persona, fa sí. com en castellà. Ferran me ha dicho, Monter me ha dicho, sí. Ricard me ha dicho, llavors en català diu, pues jo què sé, Roger m'ha dit que no vindria. He anat amb Roger a no sé què. Perquè li agrada més. I ho va decidir en un moment determinat.
1: Ah, perfecte.
0: Sí, em crida l'atenció i em posa nerviós, tot s'ha sí. de dir. Però jo he pensat, hosti, per què no faig jo al revés? Per què no faig la incorrecció volguda des d'un punt de vista fonètic quan parlo en castellà? Per exemple...
1: El Ferran m'ha dit això.
0: No, això ja ho fa, de fet es fa aquí.
1: Sí.
0: Com quan la gent diu no cale, coses d'aquest tipus.
1: No cale és un clàssic.
0: Clar, però... Però, per exemple, jo què sé, la frase aquesta palabra s'escribe con lleva C con cedilla.
1: Sí.
0: C, aquest fonema, no existeix sí. en català. Pues podria que esta palabra s'escribe con C con cedilla.
1: Si
0: fes servir la S com a Llatinoamèrica, sí. expressament. I no baixar del burro, saps?
1: A mi m'agrada més com ho dic jo, no?
0: No, és que jo parlo català. Jo sé català.
1: Jo sé català.
0: I sé parlar... O sigui, el que dèiem abans de les R's, quan has de dir Glenn Gary, no fem aquestes R's nosaltres.
1: No.
0: Pues vale, digues les síl·labes com toca, però la fonètica no t'adaptis.
1: Vale, doncs el whisky Glenn Gary single mal. Sigui més gran. Garrí, sí, no?
0: Garrí.
1: Glenn Garrí.
0: Glenn Garrí.
1: Glenn Garrí. El whisky de mal Glenn Garrí de l'estileria Loch Lomond. Merda, ara he arribat...
0: Veus que el tòner.
1: Una... Sí, el puto tòner.
0: Hòstia, els ajuntaments.
1: Ha
0: Què ha passat? No hi ha pressupost, ja?
1: Ah, és que... Pff, així no es pot treballar, Monter. Ha estat envellit amb barrils ex-Bourbon segons... de segon omplert i recarbonitzats. Bueno, he avisat. He arribat i me l'he trobat, així, eh?
0: No. Ho ha dit pel web, però...
1: Ho ha dit pel web. És que et llegeixo Monter, horitzontal, Monter. Ja.
0: Avui el Roger treballava. No havia llegit ni a l'hora que havíem de venir avui. L'he hagut de trucar, perquè ja me'l veia aquí l'hora que no tocava, saps?
1: Mm-hmm.
0: Treballa massa, aquest nano.
1: No, he fet 8 hores avui.
0: Està bé.
1: Ja. El nom...
0: Però aquí t'he vist mirar un parell de vegades el mòbil de feina, eh?
1: Bueno, el nom, el Glenn Garrí...
0: Glenn Garrí.
1: És el barret emblemàtic dels orgullosos escocesos...
0: Hòstia, no fotis, vaig a buscar.
1: Sí, que va ser donat per Alexander Ronaldson MacDonald de Glengarry.
0: I nosaltres som lords escocesos i no ho sabem, això.
1: El 1794.
0: Ai, mira, seria una secció molt bona per aquest programa.
1: El què?
0: Li podem demanar a la Ia que ens faci els guions i tot.
1: Sí.
0: De, com una formació en nacionalitat escocesa.
1: Sí.
0: De totes les coses bàsiques que hem de saber. Com si...
1: I passar un examen.
0: Com perquè ens donguessin la nacionalitat.
1: Oh, mira qui arriba, parlant sí. d'escocesos.
0: Ricardo! Què passa? No corris tant, eh?
1: Encara estem amb el whisky.
0: Ens estàvem inventant una secció pel programa que li podem dir a la IA que ens faci els guions. No, ni guions. Però que...
1: Vols una mica de whisky?
0: Com un curs, com si haguéssim de passar l'examen per rebre la nacionalitat escocesa.
2: Un curs,
0: una formació, a mòduls. Un e-learning, sí, clar, vens a aquesta hora. Com si haguéssim de passar l'examen perquè ens donguessin la nacionalitat escocesa, història, cultura, costums, tot el rotllo. Llavors li podríem dir a l'EIA, fes-ho en guions de 15 minuts per un programa de ràdio on intervenen 3 persones, teatrillo, pum-pum, músiques, guió tècnic, què? I llavors a final de temporada passem un examen, tot això ho gravem, que la IA posi subtítols, ho enviem al consolat escocès, adjuntem el carnet de l'ORS que tenim,
1: sí.
0: I ja que ens... Joder, que ens donin terreny o alguna
1: cosa. No, el terreny ja el tenim.
0: És veritat.
2: Jo tinc dos.
1: Que ens donin calés o alguna cosa.
0: Això, Ricard, és molt lleig que tu en tinguis dos i nosaltres un, eh? Però bueno.
1: Això va com va.
0: No, és que clar. No, clar, aviam.
2: Jo vaig aplicar la màxima de Braveheart, si em perdoneu la intervenció, sí, sí. Que és important tenir terres al nord i terres al sud.
0: Vale.
2: Perquè si hi ha algun problema, doncs a les terres del nord el recolzes i des del sud portes la contrària.
0: És, com és important tenir diners aquí i diners a fora, mira el Pujol.
2: Sí, mira que bé li ha anat.
1: De la... No? Què vols dir? Que tenien diners a Andorra i diners a...
0: Aquí, com tothom.
1: Aquí, no, però aquí no és el sud.
2: I qui sap
0: el sud de què?
2: El sud de on?
0: És que és una esfera, la Terra. Vull dir, flota en el no-res. No hi ha nord i sud. Hi ha nord i sud magnètic, però...
1: A veure...
0: No hi ha dalt i a baix.
1: Un moment. Agafem la persona de Jordi Pujol.
0: I Soleil. Recorda el que hem parlat abans dels fusibles i de tot plegat, eh?
1: Vale. Vivia...
0: Sí.
1: Entre Barcelona i el Pedraforca.
0: Bueno.
1: Sí, més o menys.
0: Sí, vale.
1: Podem dir que sí.
0: Rota General Mitre i...
1: Vale. No? El nord de Jordi Pujol,
0: sí.
1: Més o menys...
0: És Catalunya.
1: Era Andorra.
0: Sí.
1: El sud podia ser, jo què sé, Marbella.
0: Mira què t'ha posat el Monter.
1: Ha posat el president, eh? El sud podia ser Marbella.
0: Sí.
1: Ah, però
0: O Sitges.
1: Sitges.
0: Però vale. Bueno, no sé ben bé si el sud... Bueno, és igual, sí.
1: Bueno, Jordi Pujol té diners sud a Marbella. Oest.
0: No ho sé, eh?
1: Home,
0: no.
1: Vale. Puc seguir? És que fa 3/4 d'hora que estic intentant fer la nota de
0: nosaltres tard. Som la Catalunya sud o la Catalunya nord?
2: La del mig.
0: Digue'ls els valencians, això.
1: No, però si ens anem a...
0: Ah, on hem d'anar, ara?
1: Ah, és la versió mascà.
0: No li agrada.
1: A mi m'agrada la versió clàssica. La de l'any 92 o 91.
0: Què? Que has anat a buscar una fotografia? Què?
2: Ara, és que
1: de Jordi Pujol?
2: No m'he recordat de dir-vos que...
1: S'ha mort des de
0: Candic. Només volia dir-vos...
2: Només volia dir-vos...
0: Que això és un principi.
2: Ja he pujat de nivell a nivell, de nivell escocès.
0: Ah, sí, eh?
2: Jo ja passo l'examen.
0: Ah, no cal, tu la secció no cal?
2: No.
0: Pues mira, pues tu conduiràs el guió.
2: L'altre dia vaig anar a un casament així.
0: Nano, perdona, calçotets o no calçotets?
2: Al final...
0: No, al final.
2: Sí, però ens va costar molt decidir-nos.
1: Verge.
0: No, Verge no, que té dues criatures.
1: Què? I com és que us veu vestir així?
0: Descriu la fotografia, que estàs a la ràdio, la gent no ho veu.
2: Som los escocesos i anem vestits d'escocesos. Però pels nostres televidents que no ens veuen, és un tratge, un vestit de boda.
0: És el Dani?
2: Escocès. O sigui, no ens hem enrotllat una manta de quadros, com hem fet alguna altra vegada.
0: Tu, és el Dani?
2: Aquest sí, és el Dani.
0: Hòstia, nano.
2: Bueno, és el Dani desfent-se del Dani que s'havia menjat fa anys.
0: Ja.
1: Has vist quina perilla de regne que es va fer, el Ricard?
0: Sí.
2: De noble escocès.
0: Sí.
1: Bueno, és més de regne, això?
2: Són unes patilles, en realitat.
1: Sí,
0: ja.
1: Però quan les patilles s'ajunten amb el bigoti, ets regne.
0: I un cardo a la solapa...
2: El cardo el vaig arrencar amb una carretera de Rubí.
0: Bueno, si no ho hagués dit, no ho hagués sabut ningú.
2: També hi ha fotos.
0: Per ser Rubí, poble Quillo.
2: Buf.
0: Unes tatxueles, nano, quines coses.
2: Això sí, vam acollonir el regidor que va fer la boda.
0: Traje llogat o...?
2: No.
0: Ah, sí, eh?
2: Ja el tinc a casa, ja el portaré alguna vegada.
0: Ah, bueno, és que hauries de venir al programa així
2: programa,
0: cada setmana.
2: Si vols, vinc al programa així.
0: Vale.
1: I tu encara
0: que duies sabates. Com ho veus, hauries d'anar a la feina així.
2: Sí, això.
1: O tu encara que duies sabates, però...
2: No, ja, però a mi no m'agrada tant el tema de les botes que porta.
0: Un paquet, però si sembla...
1: Semblen les botes del cantant de Cradle of Filth.
2: Les botes de matxac capanquis.
1: Sí,
0: però les veig una mica femenines, si vols que et digui la veritat.
1: Perquè són les del cantant de Cradle of Filth, amb plataforma.
2: Sí. Jo em vaig posar unes sabates.
0: Hòstia, nano.
2: Però molt bé, no? Bé tot, i porto... Bueno, ens vam comprar un...
1: unes set vetes que s'han quedat bé.
2: El clàssic punyal a la mitja aquesta.
0: Ai, això ho... Acaba allò del whisky, que ara m'ha vingut una cosa al cap que vaig pensar l'altre dia.
2: Acaba allò del whisky, ojo.
0: Ai, 46, eh? Acaba allò del whisky. És que així és com hauria de ser aquest programa sempre, hòstia. Feies, que expliqueu coses.
2: Bueno, quin whisky és?
0: Glengarry?
1: El whisky no, mira.
0: Single malt, 12 anys.
1: Diu, aquest destil·lat... emmarcat per notes florals, mira, i herbàcies típiques de les Highlands, és fi i suau en nas, molt delicat, puto toner, no llegeixo res.
0: És que s'estan acabant els fondos.
1: I herbaci, sí, però... i al final és llarg, amb notes avainillades, i no sé què més.
2: No m'ha contestat el Monter quan li he preguntat si també havien de fer una licitació pel toner, perquè a mi a vegades em passa.
0: Que és que s'ho han gastat tot en el mural aquest, i ara no depa més.
2: Ah, sí? No m'he fixat.
1: Us llegiria el que queda, però és que no puc. Ja em fa mandra.
0: Però sí, jo ho puc intentar, eh?
2: Sí, vale.
0: Uf, no. Ah, sí, sí.
2: Pel tòner.
0: La destil·leria Loch Lomond es troba a la ciutat d'Alexandria, just a la frontera entre les Highlands i Lowlands. Dues marques de whisky es destil·len en aquesta destil·leria, Loch Lomond i Inghmurrin. Això sí que el tòner m'ho deixa
1: fer. Inghmurrin, que l'hem provat alguna vegada.
0: L'última marca Inghmurrin és un whisky de malt que porta el nom de l'illa més gran, el mític Loch. I d'on surt el nom de la destil·leria també Loch Lomond. El 1772 es va fundar la destil·leria amb el nom de Little Mill, on abans hi havia una antiga fàbrica de cervesa. És possiblement la destil·leria més antiga d'Escòcia. Els seus començaments es remunten al segle XIV, la destil·leria va canviar... La destil·leria va canviar de mans diverses vegades abans de ser adquirida. Ara, cada vegada que pugi l'entonació, sí, és la franja al tòner, ¿vale?
1: Sí.
0: Abans de ser adquirida per l'empresari americà Duncan Thomas, que després d'un temps va construir la nova destil·leria Loch Lomond a Alexandria. La destil·leria se situa a la falda de la muntanya... Ojo, tòner, aviam, a contrallum.
1: Ben Nevis.
0: La seva història està protagonitzada per set... Si haguessin fet el curs de ser escocesos, això ja no, ni el tòner.
1: Ni el tòner.
0: Bueno, total, que la seva història està protagonitzada per set clans celtes que es van establir en aquesta zona de Loch Lomond. I ojo, com diu els noms. Colquhoun.
2: Molt bé.
0: MacFarlane.
2: Sí, aquest.
1: MacFarlane és el que fa els dibuixos aquells de pare de família.
0: No, sí.
1: No sé què. Albright, no?
0: Macaulay Culkin. Hey. Bueno, Culkin no, però Macaulay sí. Menzies i Buchanan.
2: Ah, Buchanan jugava d'interior al Celtic de Glasgow.
1: Sí, veus? Ja els coneixem a tots.
0: La destil·leria Loch Lomond va obrir el 1964 i el 1987 Alexander Bullock i l'empresa Glen...
1: Deu ser el pare de la Sandra, no? L'Alexander?
0: Sí,
1: l'avi.
2: Bueno, no, jo tinc una edat, la Sandra.
1: Sí, no, però el meu pare és del 59.
0: Toca'm un ou.
1: I la Sandra jo diria que és més gran que jo.
0: Aquí sí. No tinc rima.
2: Sí.
0: Total, que aquests dos van adquirir el negoci. El 1994 van començar una nova activitat a la nova destil·leria de gra, que consistia en l'elaboració de whisky amb grans sense maltejar. Van ser els primers a tenir tots dos estils, gra maltejat i gra sense maltejar. És una de les destil·leries més versàtils d'Escòcia, produint 8 tipus diferents de whisky. He dicho. I ara, la sintonia de dir tonteries, que és de Wolfpack, és brutal i sona així. Vale, ja sé què us anava a dir.
1: Que una setmana més ens hem quedat sense meravelles del món, no?
2: I sense res. Sí, bueno, sí, això... es nota la vainilla.
0: Això m'agradaria que fos com allò que feia Tipicoll.
1: Posa'm una mica de whisky, que ets l'únic que entens, i mira...
0: Saps Tipicoll? Que sí, en franquistes deia Tipicoll?
1: Tipicoll.
0: Vale?
2: Tipicoll, l'Espanya.
0: Tipicoll?
1: Però i el Ricard, pobre.
0: Se n'ha fotut dos.
2: Ja ha fotut una copa.
0: Ara t'he posat més a tu del que m'ha quedat a mi, però és igual. Quan que l'has pagat tu, no em queixo. Tipicoll, quan feien el seu programa a la televisió espanyola, sempre feien tot de bromes, i al final deien programa a la televisió

0: bé.
1: Ah, sí?
0: I llavors no l'enfocaven, ja. Com que el tio venia.
1: Ja, ja, però no li feien l'entrevista. Clar, és fantàstic.
2: El Jimmy Kimmel, quan sortia amb la Sarah Silverman, amb la Sarah Silverman i el Matt Damon van fer un vídeo junts,
1: vale,
2: per enfotre-se'n del Jimmy Kimmel, que era, bueno, era una cançó que cantaven ells, vale, dos, i bueno, la que cantava la cançó era la Sarah Silverman. Mm-hmm. La cançó es deia "I'm fucking Matt Damon".
1: Ja. Yeah. Mal tiro.
2: Sí.
1: Yeah.
2: I era força divertida.
1: A pique.
2: Sí.
1: Tu ets fan, de la Sarah Silverman?
2: Bueno,
1: està guai.
2: M'agrada.
1: Jo us recomano una...
2: Perquè és com una mica com el Woody Allen. És un jugador d'aquests que se n'encarga d'ells mateixos.
1: Us recomano molt fort, una, sí, humorista xilena que es diu Paloma Salas,
2: mm-hmm,
1: que he descobert fa no massa temps a les xarxes socials i que m'està fent fruir molt.
2: Sí?
1: Sí, us la recomano. Té Instagram i TikTok i de tot. Què anava a dir? Ah, la idea que vaig tenir ahir. Ahir vaig anar a un sopar, m'estava fent unes bromes i vaig tenir una idea. Sabeu aquests tests que et pots fer d'ADN en els que et diuen
2: quant de moro ets,
1: exacte,
2: no?
1: Si ets un 10% del que sigui berber i un, sí, 5% irlandès i tot plegat,
2: sí.
1: Jo em vaig aficionar una temporada a... m'agraden els vídeos de reaccions a YouTube. Calla!
0: Ho estava esperant.
1: Abans ha tirat els grills.
0: Sí. El grill està bé perquè és més nou.
2: A veure si trobes grills que ronquen.
1: No, espera't. Jo, a mi m'agraden molt els vídeos de reaccions a YouTube i m'agrada molt veure negres enormes que no han escoltat res més que hip-hop tota la seva vida, començar a escoltar Queen o sí, sí, Led Zeppelin o coses d'aquestes i flipar-la molt, sí, fort.
2: Vale. Bueno, perquè també molt. Són molt exagerats, eh?
1: Ja.
0: O sigui, són vídeos.
1: Sí, sí.
2: No, però tu, a veure... Tu,
1: hi ha un element performatiu bastant,
2: exacte,
1: fort.
2: Exacte. Per això. Però tu agafes un tio que només ha escoltat...
1: Però n'hi ha tota mena, eh?
2: Bueno,
1: però hi ha gent més real i gent més...
2: Sí, però que només ha escoltat a l'Ice-T i aquesta gent.
1: L'Ice-T, com a rapero de referència.
2: Per exemple, eh?
1: Sí.
2: Bueno, ara és el Poli de les pel·lícules, però
1: sí.
2: Era un rapero de referència a la seva època.
1: Sí,
0: és veritat.
1: Aquells raps de broma que es feien a la tele espanyola als anys 90, aquest rap.
2: Però clar, li poses Bohemian Rhapsody i clar, flipa.
1: Sí, clar, normal.
2: Per si no l'ha escoltat.
1: Sí. Pues vídeos de reaccions.
2: Sí.
1: I una temporada curta, perquè tampoc va durar molt, em va donar per veure vídeos de reaccions de gent que reaccionava al resultat d'aquestes proves d'ADN que li deien... ets un 15% apache, sí, i un 6% negre i tal, i veies un irlandès blanc com la llet de cabells bel roig, saps?
2: Sí.
1: Amb el nas sospitosament ample, per exemple, cosa d'aquest tipus.
2: Sí.
1: I llavors se'm va acudir ahir, perquè parlàvem d'aquestes, sí, coses, que estaria molt divertit fer-se un test d'aquests, que et diguin que ets...
2: Què és el grill, això?
1: Un moment, què cony és aquest soroll?
2: Algú està rient molt.
1: No sé si vosaltres a casa, els vostres transistors i mòbils, us heu sentit per aquí.
0: Ni el Monter, que la ràdio és nova.
1: Sembla dos farigüelles estimant-se a l'estudi d'aquí al costat. Va, total, que això diguéssim, és el que vaig.
3: El disco de
1: un resultat d'aquest tipus t'obre la porta a tenir dret i justificació.
3: Disco Eterno en Twitter. Disco Eterno.
1: Ah, no sé, és igual. Sons estranys a Ràdio Caldes.
2: No em passa res.
1: Que t'obre la porta, et legitima a fer apropiació cultural. Vale?
0: Hi ha un senyor estirat de sota,
1: sí,
0: la taula.
1: Sí, no preguntis. És un tècnic de... Gemsa. Apropiació cultural, vale? Apropiació cultural. Sí. Està molt malament l'apropiació cultural, si no la pots justificar. Però si...
0: un moment.
1: Ai, un live d'Instagram.
0: Vaig a documentar-ho, perquè ningú s'ho creurà.
1: Saps? Diguéssim, aquesta foto que hem vist ara del Ricard, que se'n va a un casament vestit d'escocès,
2: sí,
1: és apropiació cultural.
2: Sí.
1: Però la pot fer perquè és lord.
0: Ja.
1: Vale, clar, exacte. Doncs ara imagina't que tu et fas un test d'aquests i et diuen, sí, que ets un 5% nigerià, i comences a vestir d'una determinada manera i a dir que t'agrada una determinada música i a canviar les actituds i la manera de parlar i tal, de broma.
2: Seria molt fort, que vingués a Ràdio Caldes,
1: sí,
2: vestit de Maasai amb una llança i un taparrabos i pintat de negre.
1: No, però que tu de cop i volta canviessis totalment la teva persona pública, empoderat pel fet, sí, que ets un 10% inuit i vens aquí passejant

0: eren una foca, saps? Sí. Dir, que això, aquesta idea m'agrada sí. molt. M'agrada molt, i sí. m'agradaria com fer-ho si però... no fos per la vergonya.
1: I jo no crec que els esquimals passegin foques.
0: Ja, és un dia.
1: Jo crec que les maten per fer-se l'abric de pell. Doncs
0: pues bueno, pues que tu ara comencessis a matar foques. Que tu donessis de baixa de Greenpeace. Sí. Saps què
1: vull dir? Sí, sí.
0: No sé, o que ara et diguessin que ets, jo què sé, un... Jo què sé, un 10% per als mexicans que eren azteques, no? Que sempre confong aquells tres. Inques, el que siguin.
2: No, azteques, tolteques, sí, meques. Eques.
0: Perdó, des del respecte, o sigui, ho dic des de la ignorància. Aquesta cagada que acabo de fer des de la ignorància i no vull ofendre ningú, però ara que comences a dir que mi madre cabrón, i comences a parlar així perquè t'has fet un test d'aquests, molaria, imagina-t'ho, molaria bastant.
1: Home, però hi hauria coses d'apropiació cultural... Vull dir, que seria més fàcil encara. Imagina't que sóc un, jo què sé, 20% gitano.
0: Vale. I comences a penjar cartellets a les obres.
1: No, és... o em compro la discografia del Paret i bueno. Una guitarra i faig rumba catalana.
0: Però ostres, jo molt fan del Paret, eh?
2: Això seria el menys lesiu.
0: Molt fan. És que saps què passa? Que jo sí. ho vaig creuar amb... Un noi que anava amb mi a l'escola, sí. a l'EGB... Molt pagesot,
1: sí.
0: d'un català d'aquest tancat de, saps, de la tercera corona de Barcelona, ja cap endintre ja i tal. Mm. Quan vam acabar la gent, ens vam perdre la pista, adéu, adéu pel carrer, i un dia ens vam creuar així tan a prop que vam haver de parlar i es va posar a parlar amb mi en castellà.
2: Ah, viu a Palau?
0: No. Ah. Viu a Caldes i tal, normal, tot, però de cop i volta es va posar a parlar amb mi en castellà.
1: Sí.
0: I va ser un xoc molt fort per mi. Vaig dir, perquè no, saps, no, el cable...
1: Encara parla castellà, no?
0: No ho sé, no ens hem vist gaire més. Sí. Una vegada em va parlar en català i tal, però es veu que el tio, pues, bueno, pues va fer la seva vida, no sé què, es va juntar una, no sé, parlava castellà,
1: canvi.
0: Castellà amb un accent que la flipa, tot sigui dit de pas, perquè el software, diguéssim, el core de...
1: Bueno, va créixer i va fer el canvi, sí, i va consistir en canviar d'idioma.
0: Però la llengua ja l'havia entrenat en català, sí. vull dir, se li notava, era castellà mal parlat,
1: sí.
0: però se'm va posar a parlar en castellà, em va sorprendre molt. I a més s'havia fet heavy, al col·le sempre anava amb una camisa...
1: Això
0: de...
1: sempre és agraït.
0: Amb una camisa de quadros i uns pantalons de pana, amb un cinturó i la camisa per dintre i la ratlla al costat, quan anàvem a col·le i tal, i de cop i volta pues, era un granyut amb xupa de cuero que parlava castellà.
1: A mi em va passar això també.
0: I,
1: però bueno, parlar castellà no, però xupa de cuero...
0: Sí, i saps aquest xoc? Doncs pues ara que ho fes algú, perquè és un 10% xino. Molaria bastant, en
2: que
0: realitat.
2: Parles castellà.
0: Però, jo res...
1: per... Que parles castellà i es vestis de heavy. Per ser
0: no he vist mai. Sí, no. Ara que ho dius...
2: Què?
0: No he vist aquests tòpics malintencionats que hi ha dels xinos, que no hi ha xinos grans perquè els serveixen als restaurants i aquestes coses ofensives, molt ofensives, que no respecto
1: no,
0: ni...
1: No era perquè els donen els gats per... Se'ls mengen els gats
0: per
1: i després
0: sigui,
1: el pollo pequim.
0: Que des del respecte a totes les comunitats i cultures Pato. Del món, les que sí. viuen aquí les de fora, no subscric,
1: sí.
0: però m'acabo de donar que no he vist cap xino heavy, eh?
2: Veritat,
1: potser ho proveja el règim.
0: No ho sé, però...
1: La música heavy. De japos heavy sí que n'hi ha, eh?
0: Anem pels bars de Caldes a preguntar-ho.
1: No, però japonesos heavy sí que n'hi ha, eh?
0: Sí?
1: Sí, i tant.
0: A Caldes?
1: No, a Caldes no.
0: Com ho saps?
1: Perquè no hi ha gaire japonesos a Caldes.
2: Apa.
0: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: 8:00. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública, s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Demà dimecres tindrà lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig, on es van acollir professors de centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. Demà a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater. Un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret i no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Pel que queda de tarda tindrem un ambient tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols prims i les temperatures es mouran entre els 27 i els 22 graus al vespre i el vent bufarà fluix. De cara a demà continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament a la migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes, como siempre, en la consola de Wizard, el mago, el señor Monter, y un servidor, Aran Márquez. Monter, buena tarde, ¿qué tal?
1: Molt buena tarde, Aran, ¿cómo estás?
0: Bé, ya con un clima maravilloso.
1: Sí, dimarts passat ja dèiem que feia calor, però avui és espectacular. Avui sí, és espectacular. Sí, sí. Avui ve de gust posar música...
0: Exacte.
1: No música tristota, sinó música animada, eh?
0: Què tal?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes d'això, de començar ja l'estiu. Sobretot a l'estiu, com ja sabeu sempre, acostumen a haver molts concerts, moltes novetats. Exacte. Musicals, per tant, això està bé. Avui m'ha dit Talaran abans que portava un superhit.
0: Sí.
1: No sé si és superhit antic d'ara o com ho veus, això?
0: Antic, antic.
1: Antic, eh?
0: Antic, antic, però superhit.
1: Superhit d'aquells de veritat,
0: superhit,
1: eh?
0: Exacte.
1: Que jo sabré
0: superhit
1: quin és, eh?
0: Superhit total.
1: Jo sabré quin és, eh? O no?
0: No, segur.
1: Segur?
0: Segur.
1: Vale.
0: Home, crec que tothom, eh?
1: Sí? Vale, perfecte.
0: És una vergonya qui està escoltant aquesta...
1: Molt bé, doncs, escolta, avui dimarts 26 de maig comencem l'edició del Disco Eterno amb una cançó que no és nova, reconec que no és nova, però que fa estiu i que fa relativament poc que ha sortit. Es tracta d'aquesta gent del Cedarland amb aquest tururú.

0: Start Me Up con los Stone, recordando que hoy es el no y no. ¿Cuándo cumple Ronnie Wood? Se me perdió la hoja. Ronnie Wood. Cumple el 1 de junio, el Dijuns que ve. Y bueno, nada, un temazo. Este está dentro del disco Tatuyo del 81, y que además es de las canciones que los Stone, cada vez que hacen una gira, tienen que de una forma u otra tocarla. Es uno de los signos de esta banda.
1: Doncs sí. Ara que deies això del disc, han anunciat disc però no gira encara, eh?
0: Crec que no.
1: I crec que no, sí, la faran, sí, sí. Em sembla que ja el cos ja no aguanta, suposo. Ja.
0: Clar, i hay polèmica, por cierto, no sé, recomiendo ver el video. Lo que no recuerdo es el nombre de la canción, pero la última, fue hecha con inteligencia artificial y salen unos Stone ambientados en la década de los 70. Molt joves. Sí, y pero como el baterista original Charlie Watts ya no está,
1: claro,
0: porque falleció, se van sumando baterías modernas, o sea, gente de ahora, al tema. Está super maco, ¿no?
1: Y crec recordar que també col·labora Paul McCartney, no? En el disc,
0: exactament. Mm. Sí, en una canció.
1: Molt
0: sí
1: bé.
0: Que haurà que esperar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, que se'm colava el que va sonar ara i no se m'havia després d'haver colat. Llavors, ara us posaré una cançó que no és nova, ni molt menys, des de fa molts anys, des del principi dels anys 90, però faré una recomanació no musical, sinó d'un documental. Un documental que podeu veure al 3CAT des de fa una setmana, i és el documental Podré tornar enrere, dels Sopa de Cabra. Un documental que tant si sou fans del Sopa com si no, ho recomano molt.
0: Que guai.
1: Perquè explica tota la seva història des dels principis, com es va fundar, tots els problemes que han tingut, que n'han tingut molts, i molt greus.
0: Ja. Yeah.
1: I fins ara, fins al final. Per tant, ho recomano a tu, sobretot, que ets una persona que agrada molt la música, et recomano que el vegis perquè disfrutaràs molt. Perquè
0: està en el 3CAT,
1: Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. I el documental porta el nom d'aquesta cançó que van gravar pel Vent Endins d'allà fa una pila d'anys, i que m'ha vingut de gust recordar-la, perquè és una cançó, no fa d'estiu, és molt tranquil·let i tal, però escolta'm, és del Sopa, per tant, ho recomano, queda dit, queda recomanat aquest documental,
0: molt bé, molt bé.
1: I recordem aquest Podré tornar enrere.

0: El éxito mundial de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, del año 2001, de su álbum Fever. Monter dice que no, que esto de verdad que fue un éxito muy
1: no,
0: pobre.
1: No. Yo estoy comparando dos hits brutals. I per mi ho és més el d'Oasis, però clar, no passa res. Aquí el que decideix ets tu, per tant tu manes.
0: No, és que és una decisió difícil, perquè és verdad que Wonderwall, que Fly Away fueron temes que sonaron muchísimo, pero esto está dentro también del renglón del pop electrónico, digamos que no es tan rockero. Entonces, y nosotros somos rockeros de corazón. Entonces,
1: eso es verdad. Entonces,
0: quizás para nosotros, pero bueno, esto es un temazo también y que
1: es vital.
0: Y que yo creo que fue también aportó algo de revolución y definió la música electrónica del principio de la década de los 2000.
1: Yo del Kylie Minogue sempre tinc present dues coses. Una, quan sortia a Neighbors, a Veïns, amb el Jason Donovan, de fa milions d'anys, una sèrie que van fer per TV3 de molts episodis. I l'altra cosa és que sempre, almenys al principi, intentava contractar ballarins que no fossin més alts que ella. I és difícil perquè ella és molt baixeta.
0: Ah, sí, no sabia.
1: Sí, i clar, com que és tan baixeta, els ballarins intentava que fossin baixets com ella, perquè si no es veia molt la diferència.
0: I no usava el plan Kiss de los...
1: Bueno,
0: de los tacones esos super grandes
1: que surt així
0: ja.
1: Si t'hi fixes surt així. Vinga, va, una de les novetats d'aquesta mes de maig és la que acabaré jo avui, i és aquestes cançons que sí que té més marxat, eh? Es tracta d'aquesta noia que vaig repetint que ens agrada molt, la Jules, i que ens porta aquest senzill.
0: Però a mi el plan tuyo cósmico està guai, eh?
1: Sí?
0: No tienes por qué cambiar el por donde venimos hoy.
1: Val. Bueno. No, però avui jo vull acabar així.
0: Ah, vale,
1: amb rima, va. Amb tot va tirant, com dèiem, de la Jules, aquesta noia que apunteu el seu nom, perquè cada dia ens agrada més un autodidacta, una noia que no sabia de música, va anar aprenent a cantar, a tocar guitarra i tal, i que ara ens presenta aquest nou senzill que l'ha tret el dia 6 de maig, per tant fa relativament poc. Tot va tirant amb la Jules. Sí.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública, s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Demà dimecres tindrà lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig, on es van acollir professors de centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. Demà a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater. Un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conchi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret i no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Pel que queda de tarda tindrem un ambient tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols prims i les temperatures es mouran entre els 27 i els 22 graus al vespre i el vent bufarà fluix. De cara a demà continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament a la migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Bona nit, Caldes! Benvingut a una nova edició de La Pinta, vostre programa més intel·lectual de l'estètica termal. Com sempre, los control, el gran monter, allà nos fa senyal de fund. Nostra gran col·laboradora, Carol M.
3: Bona nit.
2: I vostre faltava capilar, José Silvera. Avui continuem con la segona part de Cromat i Benzina. Com estàvem parlant, Cromat i Benzina, el programa que no només s'escoltarà, sinó que gairebé es podrà olorar. Avui viatjarem entre la dècada de 1930 i 1950, 2 dècades que van transformar la moto en un icono d'estil, velocitat i enginyeria. Parlarem de cascos, ulleres, jaquetes, inventos revolucionaris, patents sorprendents i anècdotes que es deblaran de pel·lícula. Des de les carreteres polsoses d'Europa fins als deserts americans, passant per el taller britànic i les fàbriques italianes. Prepareu les botes, agafeu les vostres ulleres i gas.
3: Doncs molt bé, sí. Entrem a donar una mica de context històric en el que és el motociclisme que, i tot el estil que porta, bueno, i que comença a portar en la dècada dels 30. Allà, als anys 30, la moto deixa de ser només una eina de feina, una eina de treball, i passa a convertir-se en un objecte de desig. Ja entra en lo que es moda, ¿no? Especialmente a lo que a la zona de, bueno, a Inglaterra, Alemania, Italia y también a los Estados Unidos. Aparecen, bueno, y hay marcas como Harley Davidson, Indian, las BMW o las Guzzi, entienden que la moto también ha de tener una presencia visual y por suma, a partir de aquí, eso cambian la estética de la moto. Apareixen, comencen a sortir els depòsits cromats, les línies més aerodinàmiques, la pintura bitonal, el crom es converteix en símbol de luxe i de modernitat. I també tenim unes anècdotes a partir de per aquestes èpoques que es diu els Thumbs Up Boys, que al final dels 40 a Gran Bretanya neixen els primers grups juvenils que estan totalment obsessionats amb la velocitat, val? Els anomenats Thumbs Up Boys perquè buscaven arribar a les 100 milles per hora, que exactament 100 milles per hora són?
2: 130.
3: Val. Molt bé. Vestien les jaquetes de cuir negre, les botes mil·límetres...
2: Com és? No, estic errat,
3: eh? ara confirmen les 100 milles per hora, quan, la velocitat que és. Aquests nanos s'identificaven perquè vestien les jaquetes de cuir negre, les botes militars i els mocadors blancs. Sense saber-ho, ells en aquell moment estaven creant la imatge del motorista rebel, que després popularitzarien el cinema i, bueno, que popularitzarien el cinema i el rock, no? 160, diu en Josep. O sigui que 100 milles per hora era arribar a 160 km hora.
2: I arribem a l'equipament inicial. Els cascos encara eren molt rudimentaris. Molts eren de cuir enduït i pràcticament no protegien gaire. Les ulleres sí que són imprescindibles. Carreteres sense faltar, por als insectes... Ara, l'estètica, insuperable. També l'habitual portar gabardines encerades per protegir-se de la pluja. Con tanta pluja i tanta carretera, pues, fem un parate i... Monter, fíganos un tema... Deudos, endavant!

0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Continuem amb invents que van canviar el sistema de conduir, i un dels invents és el casc, el que és el casc modern, que aquest casc per la moto s'atribueix principalment a Hugh Kyne, que era un neurocirurgià australià que arran d'una tragèdia històrica va crear el que avui dia coneixem com el casco de moto, no? El detonant va ser la mort de Lawrence d'Aràbia. Va ser un accident al maig de 1935 que el famós militar Lawrence d'Aràbia va patir un accident amb la seva moto. La causa va ser que volia o va esquivar dos nens en motocicleta i va perdre el control i va caure. El desenllaç, doncs, no portava protecció al cap, va patir greus lesions cerebrals i va morir després de 6 dies en coma. La investigació del doctor Hugh Kyne, el metge, que era un de neurocirurgia, va tractar a Lawrence i les seves ferides, no? L'estudi, va quedar commocionat per la mort del pacient i va començar a estudiar el que eren els accidents en moto. Va demostrar que la majoria dels motoristes morien per cops al cap que es podrien haver evitat. Els primers models i l'obligatorietat ja venen després, no? Cap a l'any 1941, Kyne va publicar els seus estudis i va dissenyar els primers cascos de cautxo i suro. L'exèrcit britànic va fer obligatori el casc pels seus missatges, els que portaven els missatges en moto, no? Els motoristes durant la Segona Guerra Mundial. I l'amor per aquestes causes, el que eren les morts per la causa d'accidents, va disminuir d'una manera immediata i dràstica, no? A partir d'aquí anem a una evolució a lo que és el casc més modern, no? El que li diem el casc integral. L'any 1953, el professor de la Universitat de Califòrnia, Charles F. Lombard, va patentar el primer casc amb absorció de colps moderns, una estructura exterior dura i a la part interior una escuma. L'empresa Bell el va comercialitzar i va llançar el primer casc integral de protecció total a 1968, que és conegut aquell casco com el Bell Start.
1: I saps què? Com em diu l'apuntadora, que no me deixa marcar el ritme, durant la guerra moltes motocicletes s'incorporaven sidecars al metralera i equip de ràdio. Els alemanys desenvolupaven models espectaculars amb tracció en la roda de sidecar. Semblaven petits tancs. La BMW R75 és probablement una de les més famoses i icones motos que ha fet la marca, no? També parlaríem d'un invent revolucionari, la suspensió telescòpica. Abans de la dècada del 30, molts motos eren duríssimes de conduir. La introducció de la forquilla telescòpica transformava completament la comoditat, l'estabilitat i la conducció. I això també modificava l'estètica de les motos, semblant més modernes, més baixes, més agressives. Sí, con anécdotas, y yo también enlazaré con una forma un raonament. Las motos eran lanzadas en paracaigudas durante
0: la Segunda Guerra.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, el aliados arribaban a lanzar motocicletas y los aviones. Bueno, aliados y los alemanes también, Bueno, y los japoneses han fet molt de esta técnica. Y sí, las motos plegables de que iban en paracaigudas porque el soldado progresaba y se podían mover más rápidamente en copa terra. La más conocida va a ser la petita Welkin Bike británica.
0: Però com funcionava això? Es llançava el soldat des de l'avió
1: Està tal el seu equipament, la motora, el seu equipament.
0: Com amb una motxilla o una cosa per
1: l'estil? Exacte,
0: l'estil?
1: Con un paracaigut a part.
0: Ah, amb un paracaigut... Val.
1: Clar,
0: és que no...
1: El pilot quan baixava agafava la seva moto.
0: Després, amb la moto a terra, a plegar, o sigui, la moto estava com desmuntada.
1: Bueno, sí, era doblegada. I sortia.
0: La muntava,
1: o motos o sigui, tenien senceres.
0: I sortia. Però aquestes són les motos amb sidecar, no?
1: També, sí, llançaven de tot. Llançaven tancs.
0: Ah, d'unidó, vale.
1: Però imagina, esta era una eina, no? La gent la feia servir per fer la seva missió, la posició, però aquestes eines, després, on quedaven? Després passa el que ve la postguerra, no? Una vegada que acaba la guerra, ve molta gent sense recursos i gran d'ahí ve també el que és el furor del motociclisme. Totes aquestes eines que havien quedat era la forma o la única forma de transport que per això també se pot entrar i se transmite molt el motociclisme i d'ahí també la estètica de los cascos, ulleres.
0: I aquí entrem en el que és la moda,
1: ¿vale?
0: La moda motorista que neix a les carreteres, sí, a la jaqueta. Això,
1: exacte.
0: Fantàstic. La jaqueta l'any 1928 especialment es fa popular cap a l'any 30 i 40 apareix com una peça militar. La jaqueta Perfecto, creada per Scott...
1: Per nosaltres era una chamarra. I suposo que també... Clar que... I jo t'estic parlant d'Amèrica del Sur, eh? Chamarra té res a veure amb mexicà, ni... Però és la
0: qüestió, suposo...
1: De cuir,
0: no?
1: Exacte.
0: La que portava la cremallera
1: la
0: diagonal,
1: la
0: de cuir gruixut i el cinturó, que això...
1: És un icona.
0: Sí, és una icona, però avui dia es fan servir.
1: I tant.
0: I a més, són... fabuloses i són tremendament elegants.
1: I estan les rèpliques que estan per tot arreu, no? En Sahara i això també estan.
0: Anys després, clar, la jaqueta aquesta que estàvem parlant va ser immortalitzada per Marlon Brando al cinema. Tot allò també, clar, no només la moda del motociclisme entra en el que és la moto, el disseny i tal, la jaqueta, també podríem parlar de les ulleres.
1: Exacte.
0: Las ulleras y todo el amor que portan las ulleras, ¿no?
1: Que vienen enlazados también con los remanentes, tanto de lo que es la infantería como de la aviación, ¿no? De ahí también la estética que hablaban antes.
0: Las ulleras de los motoristas que hablaban antes, que necesitaban, porque, claro, la carretera, lo que es la pols, bueno, pols i els insectes i tal, eren necessaris, les ulleres també van evolucionant molt. Hi havia models inspirats en l'aviació militar, algunes tenien marcs cromats i vidres inclús intercanviables. I moltes marques aprofitaven per fer publicitat agressiva, més velocitat, un espírit més lliure, més coses.
1: Cosetes. I com parlàvem de parlar de cosetes, arriba el cuir. Bueno, arriba, se imposa, no? Curiosament, el cuir no només era protecció, era també tota una declaració d'estètica. El motorista es convertia en una figura gairebé cinematogràfica, felina, andrògina. Durant els anys 40 apareixen els primers cubs amb emblemes bordats a l'esquena.
0: Doncs molt bé, aprofitem per anar al segon tema musical que li demanem al Monte.
1: Exacte, i també poden aprofitar perquè la publicitat de la gent que no subvenciona surti.
0: Endavant, Monte.

0: y después de escuchar esta bella pieza musical, arribamos a las motos más bellas del periodo. La elegancia italiana, indudablemente. Italia aporta una sensibilidad especial en el design. Las motos italianas comienzan a cuidar las líneas gairebé como si fuesen esculturas. Ducati en cara, petita, pero ya apuntada a maneras.
1: També tenim el que és l'estètica americana, no, ja sí, l'elegància italiana.
0: Ja ve el tram ahí, dissenyar.
1: Però hi ha una estètica americana que als Estats Units, en canvi, triomfa la moto més gran, la robusta, la cromada. Els depòsits són enormes, parafangs amplis i motors bicilíndrics amb un so fort, profund. Molts policies americans utilitzaven motos Harley-Davidson, cosa que va donar un aura d'autoritat i de presència espectacular.
0: I també hem de marcar presència nacional, no? Parlant d'això, la bellesa funcional alemanya. Alemanya aposta més per la funcionalitat. Però fins i tot, així els models BMW R12 tenen una elegància industrial increïble.
1: Ya aquí ya una anécdota de la moto la más silenciosa, ¿no? Durante la guerra algunos ejércitos buscaban motos silenciosas. Eso es normal, ¿no? Porque per lo que són les missions nocturnes. Es van provar escapaments enormes, sistemes d'aïllament acústic, però moltes acabaven passant, pesaven massa. I al final el silenci perfecte encara era impossible.
0: La batimotor, tenia que parlant de, digamos, que entre el 30 i el 50 es defineix pràcticament tota l'estètica motorista moderna. El cuir negre, els cromats, les ulleres, el dispòsit estilitzat, la postura agressiva. I també neix la idea de la moto com a símbol de llibertat. Moltes peces actuals encara estan, digamos, inspirades en aquell període. I una mica també el que parlava, no, de la necessitat de crear lo que és l'estètica.
1: Es crea lo que dius tu, la estética, y a més ara estem tot allò que le diem vintage.
0: Exacte.
1: I és, bueno, però és com un disseny i uns models que continuen, no?
0: I
1: són com permanents, no?
0: Permanents, també suposo que és part de l'enginyeria que n'estan portant a una altra forma de viure, que ja vam viure i tornarem a viure.
1: Doncs molt bé, avui hem recorregut 20 anys de lo que és l'història amb dues rodes.
0: Exacte,
1: amb les dues rodes. Hem parlat de lo que són els invents, les patents, l'estètica, una miqueta de la guerra, la moda...
0: I el dato impressionant, no? Que el casco arriba todo sea por la mort de Lawrence d'Aràbia.
1: I la... i una passió, no? I la passió mecànica. Recordeu també que una moto antiga no només explica... ens explica una miqueta com funcionava el món. També explica com podíem somiar amb com somiàvem abans.
0: Somiant.
1: Doncs, fins la propera.
0: Caldes. Salut.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 26 de maig, un dimarts que és com un dilluns després que ahir fos festiu a Caldes. Obrirem l'informatiu amb la incorporació d'operaris externs durant 4 mesos a la brigada municipal per millorar les voreres i resoldre les principals incidències de la via pública. També us explicarem els detalls de l'operació policial que, com us vam avançar a Ràdio Caldes, es va dur a terme dijous passat. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar una plantació de gairebé 600 plantes de marihuana amagada a una casa del carrer Aparici. També farem un repàs del cap de setmana, d'una banda els resultats esportius i de l'altra la quarta edició del Caldes Juga. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública, s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal i com ja us vam informar, des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició del Caldes Juga, la iniciativa de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric. Té com a objectiu expandir la cultura del joc, el lleure i de l'oci, oferint més de 100 activitats i jocs de taula per a infants, joves i famílies. Durant els 2 dies, centenars de persones han passat per Can Rius per gaudir de prop de 138 jocs de taula disponibles repartits per espais segons les edats. Arregam la Sar femení va guanyar divendres el primer partit del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les jugadores d'Oriol Sapinya van visitar el camp del Girona i es van endur la victòria per 1-2. Una injecció de confiança pel pròxim dissabte a casa, on tindran l'oportunitat de fer història de l'esport calderí i de classificar-se a la primera final d'ascens de hoquei Lliga Iberdrola.

0: l'últim titular és pel temps. De cara a demà continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi havia a la via pública del municipi. De fet, des del consistori han optat per aquest pla de xoc per tal de resoldre el gran volum d'incidències que hi ha registrades al portal d'incidències de la via pública. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres i reforçaran les tasques de les brigades municipals. Fins al moment ja s'ha actuat a diversos carrers com el de Velázquez, el de Belix a la Verder o el de Fontcoberta. Un cop finalitzades aquestes actuacions, també resoldran incidències a altres vies de la vila com el carrer de Sant Pau o el de Montserrat. A més, han col·laborat en la reparació de calçades o en la instal·lació de punts d'ombra als parcs i aquesta campanya té un pressupost de 48.000 euros. L'alcalde Isidre Pineda destaca la campanya de millora com a prioritat i estén la mà als calderins per traslladar les demandes relacionades a la via pública a través del portal d'incidències de l'Ajuntament.
2: Aproximadament cada dia a Caldes de Montbui es resolen unes 3 incidències a la via pública i, per tant, doncs, aquesta és una tasca que és absolutament prioritària i important pel govern municipal per poder fer doncs, que tots els carrers estiguin en les millors condicions. Dir als calderins i les calderines que si detecten algun espai malmès a la via pública, alguna qüestió que requereixi d'una reparació, doncs que facin servir justament aquest portal, perquè és molt senzill, és tan fàcil com posar la mateixa fotografia a la via pública, traslladar-ho a l'Ajuntament, portal cada vegada més conegut, doncs hem volgut reforçar l'equip de via pública per posar-nos encara més al dia amb aquestes demandes que ens fan els veïns i veïnes.
0: Des del consistori donen molta importància a aquesta eina per tal d'actuar a la via pública. Segons assegura el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, aquesta acció municipal té com a objectiu donar resposta i resoldre l'elevat volum d'incidències registrades al portal d'incidències de la via pública.
3: Els darrers 2 anys hi ha hagut 2.311 incidències a la via pública, les quals han sigut tramitades a través de l'aplicació que vam implementar al principi de mandat. D'aquestes 2.311 ja se n'han resolt el 90%, que són unes 2.094 aproximadament. D'aquestes, el percentatge que correspon a via pública i arbrat i voreres, el que sabem és que és aproximadament un 38-40%. Per tant, d'alguna manera, un gruix molt important de les incidències que es resolen a la via pública corresponen a voreres i arbrat.
0: Aquest portal ha recollit gairebé 2.300 incidències dels calderins des que es va posar en marxa ara fa poc més de 2 anys.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, aquest és el resultat de l'actuació policial que es va produir dijous de la setmana passada. Els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer Aparici després de rebre un avís de la companyia de subministrament elèctric, alertant que hi havia un consum anormal d'electricitat. L'operació, que fins avui estava sota secret de sumari, ha estat liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. Segons els Mossos, s'haurien ocasionat danys de més de 30.000 euros a l'immoble on hi havia la plantació. Paral·lelament, a banda de l'Escorcoll a Caldes, els agents també van entrar a 2 domicilis més, un a Sant Manat i l'altre a Sabadell, on van detenir a 3 persones, 2 homes de 56 i 58 anys i una dona de 47 com a presumptes responsables d'aquesta plantació. Se'ls acusa de delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, pertinença a l'organització criminal i danys patrimonials. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers el 23 de maig. Tot plegat, després de que la setmana passada els Mossos ja van endur-se a terme una operació contra el tràfic d'estupefaents a Caldes. En concret, dilluns de la setmana passada van desmantellar una plantació de 360 plantes de marihuana al barri de la Font dels Enamorats.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: I aquest cap de setmana llarg, Caldes ha jugat molt, i és que dissabte i diumenge s'ha dut a terme la quarta edició de Caldes Juga, la iniciativa de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric basada en expandir la cultura del joc, del lleure i de l'ofici, oferint més de 100 activitats i jocs de taula per a infants, joves i famílies. S'hi ha passejat l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Aquest cap de setmana el Caldes Juga ha tornat a convertir l'espai de Can Rius en un gran punt de trobada per a famílies, infants i joves de totes les edats. La jornada totalment gratuïta organitzada per l'Associació de Veïns del Centre Històric ha comprès tot dissabte i diumenge al matí i ha acollit un ampli ventall d'activitats de lleure i d'oci, com bé deies. Durant els dos dies, centenars de persones han passat per Can Rius per gaudir de prop dels 138 jocs de taula disponibles repartits per espais segons les edats. A més de les partides, els assistents han pogut participar en tallers de papiroflèxia, aquarela, pintacares, creació de titelles, decoració de tote bags i elaboració d'estels. Aquesta última parada ha estat de les que més èxit han tingut i així explicava als micròfons d'aquesta casa un dels petits participants, en Gael, com havia anat la seva tarda de jocs per la zona dels estels dissabte al matí.
5: He fet un estel i l'he pintat un lleó. Estaré escorrent-se amb l'estel. És el peixos, amb aquells xurros, agafar-los amb un agujero.
4: La iniciativa d'Alcaldes Juga va néixer ara fa 4 anys arran de la Festa de la Primavera i aquesta és la tercera edició que se celebra de manera tan multitudinària en aquest format de 2 dies. Així explicava el dissabte al migdia una de les treballadores, Meritxell Jordana, com preveia la jornada una vegada passat només el matí de dissabte.
6: Ara mateix s'està buidant perquè la gent va dinar i al matí sobre les 10, al principi no, però hi ha hagut un moment on estava ple de gent i els nens estaven tirant les coses, però clar, és normal. Home, si aquí baix ja s'ha omplert bastant, a dalt no m'imagino. Sí, home, per les tardes encara més, que ara la gent té calor i va jugar, els nens sobretot.
4: La resta de la jornada d'enguany, doncs, com bé esperava la Meritxell, va comptar amb una enorme participació amb activitats pensades per a fomentar la creativitat i el treball en equip, com diferents espais de construcció amb materials innovadors i la gran ruta dels enigmes. A més, diverses zones van oferir demostracions de joguines educatives i sessions dinamitzades perquè les famílies descobrissin nous jocs pels més grans i joguines pels més petits. Tot plegat ho ha valorat la principal impulsora d'Alcaldes Juga i membre de l'Associació de Veïns, Helena Presaisen.
7: La veritat és que estem molt contents. I dissabte va sembla que va haver-hi potser una mica més de gent al matí que altres anys, però a la tarda molta gent, i aquest matí molta gent, totes les activitats han agradat molt, o almenys és la sensació que tenim i el feedback que hem anat rebent. Els tallers, els tornejos, els estels han triomfat. Llavors estem molt, molt, molt contents. Molta canalla també amb el robot aquest que ens havien cedit, amb la beta, i en general molt bé, molt contents amb la rebuda del quart Caldes Juga. Així que esperem que duri molts anys.
4: A més de la valoració positiva, també cal posar èmfasi a les novetats d'aquesta edició. A banda de l'exitós taller d'estels, també van destacar aquestes joguines innovadores com la beta que comentava l'Helena, o el Clitxo, el Maquedo o els Zípits. Precisament, el tancament de la jornada va incloure el sorteig d'un Zípit gegant imprès en directe en 3D.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquesta tarda, nova edició del cicle del documental del mes a la Biblioteca de Caldes. Avui es projecta el documental Escrivint Hawa, dirigit per Najiba Nori i Rasul Nori. La pel·lícula aborda la història de Hawa, una dona Hazara de 52 anys, casada a la força quan era una nena i que busca la independència aprenent a llegir, escriure, alhora que inicia un negoci tèxtil. L'entrada és gratuïta. Demà al matí, de 9 a 2, la Piquet ha programat una nova formació empresarial. L'activitat, sota el lema Textos comercials irresistibles, la màgia de la intel·ligència artificial generativa per captar clients, anirà a càrrec de Gemma Montpart i es durà a terme a la segona planta de les Cases dels Mestres. També demà, però a les 6 de la tarda, la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Longcan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conchi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret i no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Com tots els dilluns, però avui sent dimarts després del festiu, obrim pàgina esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, divendres passat, el sènior femení del Club Hoquei Caldes va començar amb molt bon peu la primera eliminatòria d'ascens a Hoquei Lliga de la seva història. Tot i no tenir experiència a la competició i jugar amb la desavantatge de la pista, les calderines van derrotar el Girona amb una remuntada inclosa. Ens explica aquest i la resta de resultats esportius del cap de setmana l'Aleix Marí.
4: Sí, Òscar, el rec amb làser femení va disparar la primera bala en la seva primera aparició al play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Divendres passat, les jugadores d'Oriol Sapinya van visitar el camp del Girona, un equip amb el que s'han vist les cares en moltes ocasions durant la temporada. Les gironines van començar el duel molt fortes i tant el factor pista com el grau d'experiència en aquesta competició es van fer palesos fent que les locals es posessin per davant el marcador. Tot i això, el Recam va mantenir la calma i a la segona va sortir renovat per aconseguir remuntar el partit. Aquesta és l'elaboració que va fer a Ràdio Caldes l'entrenador del primer equip del Caldes, Oriol Sapinya, el dia després del partit.
8: Molt content per les noies. Sabíem que bé seria un partit molt complicat. L'inici del partit possiblement no va ser el millor. Nervis, en pressió. Però, bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar. Vam tocant dos cosetes. Intentem millorar l'aspecte defensiu. I allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això no, al final, molt content per elles, per la feina que han fet en totes les circumstàncies.
4: Amb aquest paper, les calderines van endur-se una victòria per 1-2, que és una injecció de confiança brutal per aquest dissabte a casa, quan tindran l'oportunitat de classificar per la seva primera final d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, fet que seria una fita històrica pel club i pel poble. A banda d'aquest enfrontament, dissabte també es va disputar el penúltim partit de Lliga Regular del sènior masculí del Sena Caldes de Futbol Sala, el Driver Cars, que va guanyar in extremis contra l'Escola Pia Sabadell, certificant d'una vegada per totes la permanència. Els calderins van fer un partit molt sòlid, en el que la patada final els va donar el 6-5 definitiu, que deixa els de Quique Guardiño un any més a tercera divisió espanyola.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir d'avui es pot demanar la sol·licitud d'ajuts per als joves i infants del Casal d'Estiu i el Club Jove. Les persones beneficiàries poden ser els alumnes empadronats a Caldes, matriculats a centres públics i centres privats concertats. El termini de la sol·licitud finalitza el 2 de juny i cal demanar cita prèvia. I acabem amb el temps. Pel que queda de tarda, tindrem un ambient tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols prims. Les temperatures es mouran entre els 27 i els 22 graus al vespre i el vent bufarà fluix de component nord-oest. No s'esperen precipitacions. De cara a demà, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dimarts 26 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dimarts 26 de maig i obrim el fòrum amb dues mirades que, tot i ser molt diferents, tenen un fil comú, la dignitat de les persones. D'una banda, a la primera hora tornarem a posar el focus en la salut, en els drets i en les decisions que toquen que ens toca més endins. Parlarem de la prestació d'ajuda a morir, un tema que ens obliga a mirar-nos de cara sense por i amb tota la humanitat possible. Un tema que ens recorda que la llibertat també passa per poder decidir com volem ser acompanyats amb el nostre final de vida, de la vida, no? I, evidentment, amb aquesta temàtica que és l'eutanàsia. I de l'altra, a la segona hora, ens mourem, a banda de tenir en compte, com sempre, aquestes curiositats i mirant la història, no? De tal dia com avui, doncs ens mourem cap a un altre espai de cura, la cultura, perquè aquest cap de setmana passat, la literat ha tornat a demostrar que els llibres no són només objectes, són eines, són trinxeres, són espais on el pensament respira. 12 anys de fira de la literat, 11.000 persones, més de 100 editorials i un lema que ens interpel·la: fem el temps i que el temps no ens faça. Bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Així iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores, més bé una hora i mitja avui, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts 26 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Algunes ja l'hem avançat una mica, no? A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, doncs passarem a... O sigui, faig un intercanvi. Jo tenia posada el tal dia com avui. No. Obrirem la sanitat a debat amb la doctora Pilar Loncan. Avui continuarem parlant d'un tema molt transcendental com és la prestació d'ajuda a morir, la PRAN, i l'eutanàsia i el procediment, sobretot per demanar-la. Vull dir, farem una mica de recordatori de l'última vegada que vam estar parlant, no? I, a més, doncs, ens centrarem sobretot en aquest procediment per saber com es pot demanar o què es necessita per demanar l'eutanàsia. Una conversa necessària, serena i informada sobre els drets, decisions i acompanyament. I a la segona hora, també, després del tal dia com avui, doncs, quan la programació que a vegades tenim preparades i no arriba a bon port, sempre hi ha un refugi segur als llibres. Aprofitarem que el temps ens ho permet per parlar, si el temps ens ho permet, no? Per parlar del que menys ens agrada, la lectura i les activitats que l'envolta. Farem un repàs de la literal, la Fira d'Idees i Llibres Radical, que aquest cap de setmana passat, 23 i 24 de maig, dissabte i diumenge, ha celebrat la seva 12a edició. Així, doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per a aquesta plaça pública oberta i participativa. I com hem avançat, doncs, obrim ara la sanitat a debat i aquí, ja està al meu costat, Pilar Loncan, la doctora Pilar Loncan. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Bé.
2: Com ha anat el cap de setmana? Un cap de setmana una miqueta més llarg.
3: Més oi? Llarg i molt sí. Solejat, per tant...
2: Vull dir, bon temps,
3: sí,
2: molt calor...
3: Molt de calor.
2: I si s'ha pogut estar a la natura, encara millor.
3: Sí, no? Això és sanador, sempre.
2: Clar. Doncs mira, tal i com ja hem avançat, farà unes tres setmanes que vas estar aquí i justament sí. Vam tocar aquest tema, no? del fet d'anar, o sigui, de l'eutanàsia, podríem dir, no?
3: Exacte.
2: Doncs ens van quedar, perquè com és un tema que és bastant, vull dir, que s'ha de parlar bastant, no? Doncs ens van quedar una mica, no sé si recordo si era precisament en la LOR, en la llei, però de tota manera, si vols, podríem fer primer un recordatori de lo que es va parlar com un resum, no? Perquè
3: d'acord, sí.
2: Moltes persones ja igual han passat això i ja s'han oblidat.
3: Sí. Sí, està bé contextualitzar una mica, perquè si comencem ja per el tema del procediment, doncs és una miqueta més difícil d'entomar. Vam estar parlant d'una realitat que s'ha donat al sistema sanitari en els darrers 5 anys, perquè ara ja farà 5 anys, el 2021 es va aprovar una llei.
2: Justament, encara quan se va presentar, o sigui, quan justament vosaltres, tu i la Xesca Zapater, veu fer un acte justament per parlar de l'eutanàsia,
3: sí?
2: I anaven amb mascaretes, o sigui, per això dic que...
3: Sí, ara ja sense mascareta,
2: sí, sí.
3: I ja amb una història, per tant, també podrem parlar una mica de com ha anat fins ara, cap al final. Doncs la prestació d'ajuda a morir, que és la manera en què des d'un punt de vista sanitari, diríem del sistema sanitari es reconeix, el que parla, evidentment, és de l'eutanàsia. I vam estar repassant que eutanàsia vol dir bon morir, és a dir, que les persones morin de la manera més digna i més adequada a les seves necessitats i ajudades per un element extern, que normalment és el professional, per garantir doncs, que aquella situació és segura, és adequada i arriba a bon port. Diguéssim. I aquesta llei, com dic, va ser aprovada el 2021. I una cosa que volia aclarir, que també ho vam parlar a la darrera sessió, és que la llei aquesta, que es diu Llei Orgànica per la Regulació de l'Eutanàsia, LORE,
2: la LORE,
3: doncs no vol dir que s'hagi autoritzat l'eutanàsia. El que vol dir és que està regulant la forma en la que es pot ajudar a morir una persona quan es donin unes determinades i molt concretes situacions. És a dir, l'eutanàsia no està deslegalitzada, el que està és regulada.
2: Exacte.
3: Vale? Llavors, una vegada aclarit això, perquè penso que és prou rellevant, llavors passarien a interpretar o a parlar de com entén la LORE que s'ha d'aplicar l'eutanàsia. Llavors, hi ha només dues situacions que reconeix en la qual s'hauria d'aplicar i torno a insistir que mai s'aplicarà si no hi ha l'autorització, si no hi ha inclús la petició. O sigui, l'eutanàsia no es pot aplicar per molt que ens en sembli que una persona està en aquestes condicions que ara parlaré. Ha de ser la persona que ho demani. Si no ho demana la persona, ningú pot demanar per ella.
2: Clar.
3: Ni un familiar, ni un representant legal, ni un metge. És la persona única i exclusivament qui pot fer aquesta petició o sol·licitud perquè se l'ajudi a fer aquest trànsit. Això que quedi també bastant clar. I en aquestes dues, diguéssim, situacions que entén la llei que seria aplicable són justament que hi hagi una malaltia greu que sigui incurable, que és la que origina doncs, tot un patiment físic, psicològic, constant, que resulta insufrible per la persona, que a més no tenim mitjans per alleugerir-ho. És a dir, no tenim més elements per deixar que pateixi d'aquella manera.
2: Clar.
3: I en una situació de fragilitat, en una situació de final de vida propera. És a dir, que aquella malaltia la portarà a la mort en breu, no sabem quan, perquè ja sabem que aquí...
2: Però a més patint.
3: Però amb un patiment que no sabem resoldre tampoc d'una altra manera. I un patiment que també l'ha de decidir la persona. No pot decidir els de fora si pateix o no pateix. És la persona la que diu, estic patint.
2: Sí, la persona està bé, vull dir, perquè és moltes vegades és el fet de ser conscient, no? I que dius, és que no tinc res a fer ja. Vull dir, perquè la vida, vull dir, és un patiment... de dolor Però que a vegades podrien ser també un patiment, a més de físic, psicològic, vull dir que...
3: Sí, però...
2: Però tot i que aquí ja no, sí, ja no es contempla tant.
3: Justament aquesta llei determina que hi hagi una malaltia greu que et porti inevitablement a un final proper, diguéssim, de la vida, i que tu l'estiguis visquent amb un patiment gran i que no tinguem altres mitjans per poder-lo sostenir d'una altra manera. Això és el que determina la llei. És a dir, allò que una persona pot dir un dia, oh, jo ja no faig res aquí, ja em podria morir, això no s'hi val.
2: No, aquí no val. No, no, i el fet de que... però és que a vegades el patiment, quan és un estat depressiu molt fort, el patiment també és fort, la persona no vol viure. Sí. Clar, i perquè això no es pot tenir... Clar, aquí nosaltres no podem entrar.
3: Sí.
2: És la llei, en aquest
3: sí,
2: cas.
3: Sí, la llei, tothom es va queixar, sobretot al principi, dient, home, que aquesta llei és molt garantista, deien. Què vol dir garantista? Que posa molts límits a la seva aplicació. Han de ser molt determinats en la situació. Evidentment, crec que és bo que sigui garantista, sobretot sent una llei nova en un context que per nosaltres és desconegut, hi ha altres països que tenen una història, nosaltres no, en un context en el qual ni els professionals estem o estaven en aquell moment, sobretot, preparats per assumir aquesta tasca que mai ens l'hem plantejat ni en la nostra formació ni en la nostra evolució com a professionals. Per tant, que sigui garantista crec que és una bona,
2: sí,
3: una bona notícia. I, si més no, la llei pot anar progressant. Això dependrà també de la societat, perquè aquesta llei es va fer a demanda d'unes demandes socials.
2: Esperem que vagi progressant.
3: I la idea és que, bueno, com totes les lleis, en funció de com evoluciona el món i la societat, es pugui modular.
2: I el sistema polític també, vull dir que arran d'això, vull dir, veurem si pot anar progressant o fins i tot es la treuen.
3: De la mateixa manera que va progressar, pot anar enrere.
2: Sí.
3: Això ja ho tenim bastant clar.
2: Sí. Bé. No sé si ara podrien ja anar, com ja veiem, no?
3: Sí.
2: Primer, com es demana? Uai, això ho havíem parlat?
3: No del tot. A veure, com es demana, sí, per sobre, és a dir, aquella persona... He dit uns...
2: la persona que ho pot sol·licitar,
3: sí,
2: ja sabem que és una persona que està en un estat de malaltia,
3: greu,
2: tot i que sigui conscient, però molt,
3: molt greu. Una malaltia molt evolucionada, i hem dit aquesta condició, però n'hi ha una altra, que és la d'un patiment per una limitació física que li resta tota l'autonomia, que no pot participar de la seva cura, de la seva autocura, i que tampoc té un altre tipus de millora o de tractament. És el cas del Sant Pedro, per exemple.
2: Sí, per exemple. Vull dir, quan tens... O sigui, estàs bé del cap, però resulta que el teu cos està totalment immobilitzat. Vull dir, és el fet de viure d'aquesta manera que diu això no és vida, no?
3: Exacte. I com deia Sara, aquí a on s'ha de demanar? A veure, la persona, quan sent aquesta necessitat, doncs lo lògic és que ho parli amb els seus referents sanitaris, normalment el metge que l'atén habitualment per la malaltia que sigui, que pateixi, però també moltes vegades doncs ho parla amb el sistema sanitari que l'atén, que el més habitual és que sigui la infermera,
2: clar,
3: habitualment, però també si té atenció psicològica o inclús un altre tipus d'atenció dins del món de la sanitat. I aquesta persona el que sí que ha de fer és transmetre-lo al metge responsable de l'atenció sanitària d'aquella persona per tal de que puguin parlar-lo directament i en aquesta manera de procedir és el que ara m'agradaria deixar,
2: sí,
3: perquè una miqueta més explícit.
2: Quin és el procediment? I a més, qui intervén també, les persones que intervenen, evidentment, a l'hora de fer, bé, de posar tot el que es posa, no? Des d'aquesta anestèsia i després, doncs, vull dir, el que
3: sí,
2: hi és, no? I evidentment, això ja sabem qui és, però millor que ho expliquis tu, no? Primer, el procediment. El procediment en totes les seves...
3: El procediment paraules. Pot semblar una mica llarg, farragós, si tu vols, però... torno a dir, forma part d'aquesta estructura més garantista. pots estar el temps de durada d'aquest procediment de petició, diguéssim, de sol·licitud, pot estar entre els 21 i els 44 dies. A vegades es pot allargar més, normalment és per unes raons habitualment o bé d'estructura que no s'ha pogut lligar tots els caps, o bé perquè la persona mateixa, torno a dir, inclús en l'últim moment, quan se li vagi a aplicar el tractament, pot decidir esperar-se o inclús aturar-ho i dir no, ara en aquest moment penso que és millor que no tirem per aquí. Uh-huh. Vull dir que la persona sempre té l'opció d'aturar, de rebutjar o de seguir continuant.
2: O sigui, evidentment, el protagonista, no la persona
3: és
2: protagonista,
3: la persona,
2: ella és, pot decidir.
3: Exacte,
2: si tira
3: sempre
2: cap endavant. Sí, que normalment quan ja entres en una cosa d'aquesta manera, per un general no hi ha marxa enrere, vull dir, per part de la persona.
3: Clar,
2: pot ser que potser hi hagi algun cas, no sé.
3: Bueno, sí, hi ha persones que ho aturen i durant un temps, pensant pues, en alguna qüestió que s'ha sorgit a nivell personal, que prefereixen esperar un temps més.
2: També.
3: Això també pot ser.
2: Temes familiars, etcètera, no?
3: Habitualment, sí, són temes familiars, perquè alguna qüestió que no havien resolt, o a l'inrevés, una notícia que esperen i que volen viure-la, no?
2: O un canvi en l'últim moment que hi ha com una millora, podrien dir, que no sé si això afortunadament estaria molt bé que es donés. Vull dir.
3: Podria ser, i seria genial que
2: fos
3: així, que es trobés millor, és el que
2: sí,
3: vos vol.
2: Sí, un miracle.
3: No? És el que es vol. Bé, doncs, si passem al tema del procediment, com deia, hi ha d'haver tot aquest procediment que es comença amb el metge responsable, que normalment és el que atén a la persona, que pot ser el metge d'assistència primària, pot ser el metge hospitalari que la segueixi, o pot ser el metge que en aquell moment...
2: Pot ser que amb la persona de confiança, és a dir, el metge sanitari de confiança, que
3: exacte,
2: podria... Que ara no me sortirà la paraula, jo que dient de longitud i...
3: Sí. Normalment sí. Qui més et coneix,
2: exacte,
3: és més fàcil...
2: És aquesta persona de confiança
3: i també...
2: i que ho accepti també, que a vegades també pot donar-se el cas de que no
3: evidentment
2: sigui acceptat.
3: Hi ha també la possibilitat de l'objecció de consciència per part del professional.
2: Clar.
3: Però si de cas ja en parlarem més endarrere.
2: Sí, en un altre moment, sí.
3: La qüestió és aquesta, que el metge li arriba aquesta notícia, que li pot arribar directament de la persona o, com deia, d'un altre professional. Perquè encara que la llei només parla de metges, en realitat en aquest context crec que sí que es va quedar curta, perquè en el sistema actual els metges sols no fem res.
2: Clar.
3: Hem d'estar sempre
2: acompanyats d'infermeres
3: i acompanyant també nosaltres a les infermeres i les infermeres
2: exacte,
3: a nosaltres o els infermers. Evidentment aquí hi ha una necessitat de treballar conjuntament.
2: Fins i tot, no sé, un metge, també anestesista, etc. Vull dir, tot un equip, podrien dir també, no?
3: Bé, però això ja formaria part de l'últim tram.
2: Vale.
3: Ara estem començant
2: amb el procediment.
3: Amb la sol·licitud.
2: Sí.
3: Llavors, a vegades és a la infermera que li arriba aquesta notícia i diu mira, aquesta persona que estem atenent m'està dient això. Llavors, li diu al metge responsable perquè al final, legalment, les documentacions les té que signar el metge. Llavors, el metge és el que parla amb la persona, si la persona no s'ha dirigit primerament amb ell, i llavors, d'aquesta manera, o la metgessa, explora què vol fer el metge, aquí el professional o la professional. El que volen fer és esbrinar si realment aquesta persona té les bones condicions mentals per prendre aquesta decisió. Parla sobre què és el que busca amb aquesta decisió, si li presenta si pot haver algun altre tipus d'intervenció, explora si en aquella condició de malaltia s'ha fet tot el possible o faria falta a lo millor alguna intervenció que aquesta
2: també
3: persona no ha rebut. És a dir, ha de buscar que tots els elements disponibles que té el sistema sanitari s'han aplicat i aquella persona els ha pogut rebre, a lo millor els ha rebutjat, però com a mínim ha de saber que existeixen i si els rebutja té tot el dret, com ja havíem dit en una altra sessió. Tota persona té dret a rebutjar tractaments. Per tant, en aquest context el metge ha d'explorar la seva capacitat per prendre aquella decisió, la possibilitat de que reflexioni, de que entengui de què significa això, perquè evidentment fins al moment de l'aplicació sempre es pot tornar enrere, però en el moment que s'apliqui és una instrumentalització que es fa del cos que ja no té volta enrere. Per tant, és molt important aquest període. Uh-huh. De tal manera és important que una vegada que s'ha fet aquesta intervenció es deixa un temps d'uns 15 dies, com a mínim, perquè torni a manifestar-se aquesta persona si segueix demanant aquesta prestació. Si la segueix demanant, es fa una segona sol·licitud. I en aquesta segona sol·licitud, llavors, al cap de 2 dies, es presenta el que es diu el consentiment informat. De la mateixa manera que pot ser quan t'han de fer una prova, qualsevol tipus que intervenen sobre el teu cos, com, jo que sé, una colonoscòpia,
4: sí, una endoscòpia,
3: una intervenció quirúrgica,
4: exacte.
3: I has de fer un consentiment informat.
4: Qualsevol d'això que t'hagin de fer, posar-te una anestèsia, etc., has d'omplir.
3: Per tant, tot això ha sigut el que se'n diu el procés deliberatiu. I llavors el metge responsable fa un informe explicant tot això que he comentat, que estan capacitats, que estan en aquesta condició de malaltia, que ho ha decidit, que ho ha reflexionat i que insisteix. I amb aquesta sol·licitud i amb aquesta informació es passa a l'oficina de la prestació d'ajuda a morir, que està en el Departament de Salut. I es busca un altre metge consultor. Uh-huh. Perquè, com torno a dir, la seva garantia d'aquesta llei és que no és només un professional el que intervé, sinó que, a més del metge responsable, ha de buscar un altre metge que no treballi amb aquest metge, representa primer, i que sigui especialista de la malaltia que té aquesta persona. Per tal de revisar tot el cas, visitar la persona i tornar a veure si estan les condicions que la llei marca. I, per tant, tornar a parlar amb la persona i demanar-li si està veient el que està fent, diguéssim.
4: Sí, sí, sí,
3: fer-li
4: sí.
3: Reflexionar sobre el que està passant. No? Si veu que tot és correcte, doncs emet un altre informe que pot ser favorable, però també podria ser desfavorable, que no estigués d'acord.
4: En aquest cas, l'especialista.
3: Sí.
4: Podria...
3: Es diu el metge consultor. I llavors aquesta informació passa a la prestació, a l'oficina de prestació, i allà passa a la comissió de garantia i avaluació. Què fa la comissió de garantia i avaluació? És una comissió amb professionals del món sanitari i del món jurídic. I el que fan és garantir que tots els casos estiguin dins de la normativa legal.
4: Mm-hmm.
3: D'acord? I per garantir això determina un equip que està format, es diu DUPLA, perquè està format per un metge i un jurista, que revisa tot el procediment que s'ha fet amb la documentació que li han passat. I si ho veu que és correcte, doncs informa favorablement.
4: O sigui, en aquest cas, en el cas de que el metge aquest podria dir no estigués d'acord, és a dir, no ho acceptés, però qui té qui té la part més important de donar, d'avaluar, no? Seria aquest no sé com ho diries,
3: comissió
4: que sí. Estaria per sobre, si ho considera que aquí, per molt que aquest metge per motius, pel que sigui, ha dit que no, suposo que aquesta comissió que avalua tindrà en compte això, però també tindrà en compte tota la resta. I per sobre de tot això, doncs és quan decideix, no?
3: I pot inclús pot contactar amb el metge responsable, el metge consultor, amb la persona.
4: Per això que va tenint en compte tots, perquè no li queda el millor clar, perquè una persona digui
3: exacte.
4: Que no, en el cas de que diu que no, no?
3: Sí.
4: Perquè normalment, jo no sé si tu coneixes algun cas o
3: que s'ha donat. A veure, les realitats no són homogènies, són molt diverses i sempre hi pot haver això. I si passa, doncs hi ha aquesta garantia de que hi ha una comissió que ho revisa i en aquest context, si realment hi ha coses que no s'acaben de veure clares, es torna a buscar la informació diguéssim, a l'origen. És a dir,
4: clar.
3: Amb la persona que la demana, amb el metge que ha fet un primer informe responsable.
4: I que potser està d'acord.
3: Exacte.
4: Podria donar-se el cas també de que el metge responsable i el metge aquest segon que ve, que és l'especialista, podríem dir, el consultor, estiguessin en contra?
3: Sí, però pensa...
4: Tots dos?
3: Sí, no, normalment... Si
4: no,
3: el metge,
4: no passa, eh? El metge que és de confiança de la persona, no.
3: Sí, el metge de responsable també pot ser, no, està, no ser favorable. Però si és, no és favorable, això ja no tira endavant.
4: Vale.
3: Però la persona té el dret a reclamar.
4: Uh-huh.
3: I pot reclamar a la mateixa comissió dient, mira, m'ha passat això, jo vaig fer una sol·licitud.
4: Bé, tot i que quedi poc temps, si tu no tens pressa, prefereixo que aquest tema avui quedi que el podem tancat, i com al cap i a la segona hora forma part de mi mateixa, vull dir que no tindrem a una altra persona aquí esperant, etc. Vull dir, quan passa això, jo m'estimo més que hi hagi una persona aquí parlant, com és en el teu cas, no?, abans de que jo després estigui parlant tota l'estona sola, no? I sobretot un tema tan important com aquest, per això que quan quedi un parell de minuts i hagin de tancar perquè ho hem de fer així, venen les notícies i tal, doncs ho farem, però si tu estàs d'acord, continuarem. És que faig aquest incís.
3: Bueno,
4: res, serà senzillament per tancar
3: la temàtica.
4: Sí, està bé
3: deixar-lo tancat, sí.
4: Sí, i com encara crec que queda, sobretot estem parlant de primer aquest procediment, després el que seria com es fa, no? Vull dir que això també...
3: És un altre capítol.
4: Però, bueno, no sé si aquí seria... podrien almenys deixar alguna part important, no?
3: Sí, la normativa, no?
4: Sobretot
3: clara.
4: Experiències, perquè aquí jo tenia les experiències que hi ha, no? I sobretot tenint en compte el procediment, a veure de quina manera podem acabar d'explicar el tema de l'eutanàsia. Vull dir, quan ja arriba la persona que realment es pot fer, no?
3: Sí.
4: Doncs, no sé, jo detallat on estava i encara podem fer un minut més abans d'arribar
3: al... Deixem sobretot tancat aquest tema perquè sí que és important que dir que la persona pot reclamar directament a la Comissió de Garantia, que s'encarregarà de revisar-ho tot i de fer les revisions oportunes, que després també pot ser que digui que és desfavorable, també, però és així. I l'altra cosa és que si inclús la comissió li diu que és desfavorable, pots fer una reclamació via administrativa.
4: Doncs mira, ara, tal com ho hem avançat, fem una breu pausa perquè arriba les notícies d'aquí de la ràdio, el butlletí informatiu, i de seguida tornem. I tornarem amb el que continuem d'aquest tema, que ja dic que és millor deixar-lo tancat. Bueno, tancar d'aquella manera, perquè igualment en un altre moment podem tornar-lo, com tu has dit, ho has avançat aquí, hi ha més capítols, no?, per explicar. Però de moment avui ho deixaríem bastant engestit. Doncs això, no marxeu, que en pocs minutets estem aquí.

0: I continuen on ens havien quedat, continuen amb Pilar Loncamp, perquè ja he dit, avui estem parlant, que és el segon dia que parlem d'aquesta, de l'eutanàsia, no? I era millor doncs, deixar-lo tancat aquest tema, tot i que en algun altre moment doncs, pot haver-hi algun altre episodi que es pugui tocar, però de moment avui ho deixarem aquí, així tancat, i per això vull dir gràcies a la Pilar per poder continuar ara, vull dir uns minuts més.
1: Molt bé, doncs sí, havíem quedat en el qual ja es feia un informe que fa tant l'informe favorable, per exemple, del metge responsable com de la metgessa o metge consultor, i això passa a la comissió de garantia, la revisa, i si emet un informe favorable es retorna amb aquest professional i al pacient, i llavors ja el professional que ha de fer l'aplicació de la tècnica es posa d'acord amb el pacient o la pacient per quan i com, no?
0: Perquè imaginem, des de quan comença tot aquest procés, quant temps acostuma a passar?
1: Pot passar una mitjana de 44 dies habitual.
0: Ah, vale. Vull dir que no és un any, vull dir no. Que no, bueno, és més ràpid.
1: Quan passa més de temps és perquè hi ha altres elements.
0: O perquè hi ha hagut alguna negativa o el que sigui, no?
1: Però per si tot funciona correctament, diguéssim, o favorablement, és
0: dos això. Mesos, podríem dir, no arriba a tres mesos.
1: Depèn del cas. I això és això és la resolució de tot el procediment. Però després l'aplicació pot ser en el moment que el pacient decideixi o la pacient.
0: Ah, clar. O sigui, en el moment que pues, diu, bueno, esperem una mica.
1: Exacte.
0: Vull dir, sí, clar, sí. Vull dir, sí, això, sí. El pacient és qui realment té la potestat per aturar.
1: Exacte.
0: En el moment. O sigui, tot i que tothom estigui d'acord, perquè ho ha demanat, etc., però ell té, doncs, imagina, per qualsevol motiu, senzillament té un familiar pues, que està, jo què sé, a la Conxinxina, per no dir-li, o a les Antípodes, i aquesta persona no ho té fàcil per venir i aleshores, doncs mira, però bé, sí. Aleshores diu, bueno, m'estimo més.
1: Exacte.
0: Esperar pues, perquè és el fill, perquè és una persona molt propera, no?
1: Sí.
0: I perquè estigui present, si és que cal que estigui la família, perquè normalment estan presents, no? No, això ho sabràs tu millor, si normalment està present la els familiars, si la persona té familiars, clar.
1: És com la persona vol. Hi ha persones que decideixen que les acompanyin i els poden acompanyar els familiars o les persones a les quals tenen relacions afectives. Altres, a l'inrevés, prefereixen estar sols. Cada persona som un món, i igual que passa en qualsevol altre element del sistema sanitari o en qualsevol altre moment del final de la vida, que també volen o no volen que estiguin al costat, doncs és així. Normalment, doncs sí, és el més habitual, que volen estar acompanyats pel seu entorn afectiu o familiar, però és una casuística molt variable.
0: Sí, no és com en les pel·lícules, no? Que no sé si has vist alguna pel·lícula, no?, que toca aquest tema, però en aquest cas és nord-americana i és una pel·lícula que està protagonitzada per la Susan Sarandon i justament reuneix a tota la família perquè ja dius, bueno, sí, té un càncer, no?, però està molt bé, la veus bé i tal, i celebren pues que s'ha de morir, no? Vull dir, és que el dia següent doncs passa per aquí i tal, i tot i que la família no vol fer celebracions, etc., ella considera que sí, no? Vull dir, és una pel·lícula, eh? No sé, no, la realitat si pot donar-se una cosa així.
1: A vegades la realitat supera la ficció, eh?
0: Sí.
1: També.
0: O sigui, que pot donar-se un cas també, sempre i quan la persona encara diu, està mínimament bé, no? Que pot estar, doncs, en un cas així, no? De una celebració.
1: Sí, sí.
0: És a dir, per el fet de no dir no heu d'estar tristos perquè me'n vaig, perquè jo me'n vaig, perquè ho necessito, perquè és pel meu bé, no? Però amb decisió i de celebració.
1: Sí, sí, és així. Les persones som així de diverses i,
0: sí,
1: i pot passar qualsevol d'aquestes situacions.
0: Clar, pot haver-hi un altre cas que són la gran majoria que la persona està patint tant, que justament no està per aquestes temàtiques.
1: Exacte.
0: Vull dir que tot va com tu dius.
1: Sí, el que sí que és cert que les formes d'aplicar n'hi ha diverses, no? N'hi ha dues opcions a la llei, perquè això també està regulat per la llei.
0: Exacte.
1: Hi ha dues opcions. Una opció és que els professionals sanitaris apliquin el tractament previst per això, per produir l'amor, és així, o bé que el propi pacient se la pugui autoaplicar, que vol dir que prèviament els professionals sanitaris han hagut de disposar tot el sistema perquè aquella persona ho pugui fer, perquè si no, no ho podria fer tampoc.
0: Clar.
1: Llavors, quan la persona decideix que ja se l'ha d'aplicar, es posa d'acord amb el metge responsable per el dia, l'hora i el lloc. Després, si vols, ja parlarem dels
0: llocs. Pot ser a casa, com pot ser a l'hospital, com pot ser en el centre que es decideixi.
1: Pot ser a casa, al domicili, pot ser a l'hospital, o pot ser en el lloc on estigui en aquell moment vivint.
0: Si és en una residència, també pot donar-se el cas, no?
1: Sí. I llavors, en aquest context, doncs, es va aclarint com serà, si vol que està acompanyat, amb qui, com, si volen música, si volen un determinat dia, perquè és el dia que a ells els porta, no sé, un benestar, saber que és aquell dia. I els professionals que l'acompanyen són el metge responsable, la infermera responsable, normalment també els acompanyen el treball social o la psicòloga de l'equip, perquè fan com un acompanyament que pot ser no necessàriament directament a la persona, però sí a lo millor als familiars, que també necessiten un acompanyament en aquell moment. I una vegada que s'ha aplicat la medicació i es produeix la mort, el metge ha de fer el certificat de defunció. I una vegada que ha fet el certificat de defunció, doncs després que ha acabat tot el procediment, ha de fer un altre informe explicant com ha anat tot. Explicant des del moment que se li aplica la medicació, el temps que triga a fer-li efecte, el resultat de si ha sigut suficient, no, o ha sigut més difícil, si s'ha donat alguna situació doncs, de disconfort entre els acompanyants o no, qui ha estat allà, no dels familiars, però sí dels professionals. I amb tot aquest informe es passa també a la comissió. I la comissió torna a revisar si tot allò s'ha fet correctament.
0: Correctament. Com s'havia de fer, exacte, segons la llei, clar.
1: Exacte.
0: Vull dir que, però ja, tot això ja és quan ja la persona ja és difunta, quan és mort.
1: Sí.
0: Vull dir que, bé, tot això, la persona ja té el seu descans, vull dir que en aquest sentit, el que passa que, clar, potser la burocràcia continuï,
1: exacte,
0: o moltes vegades ja, vull dir, són temes burocràtics, com tu ben dius, i no...
1: Sí, però jo això ho ressalto perquè s'entengui també que representa per als professionals. Perquè pot semblar que això és un acte més dins del sistema sanitari i no ho és exactament com un altre, qualsevol tipus d'intervenció sanitària. És una intervenció que és novedosa per com deia, pels professionals.
0: No, i pot haver-hi professionals que no estiguin d'acord, perquè senzillament per la seva ètica no...
1: Clar, això és l'objecció de consciència.
0: Clar.
1: Però a banda de l'objecció de consciència, inclús sense ser objectors de consciència, pensar que per als metges això ha sigut un revulsiu, perquè no ens havien ensenyat això. Sempre la filosofia, la manera de fer, ha sigut de procurar mantenir la vida de les persones.
0: Clar,
1: no?
0: És que sempre ha estat
1: i
0: això.
1: I arriba un moment en què és veritat que la vida no és suportable per la persona i no té sentit i no té volta enrere, això també. Però fer aquest pas també representa un canvi important pel
0: professional. A vegades, tot i que no sigui eutanàsia, quan estàs en un moment que la persona està molt malament, que ella ja no decideix per si mateixa, i justament te posen a tu en aquest compromís, no? De que, perquè el petja, dius, a veure, tu dius, que, com està? Diu, no hi ha res a fer. I diu, aquí només hi ha dues opcions, sedar i que la persona fins que aguanti. I això passa molt sovint.
1: Sí.
0: També és veritat també. Perquè no és, i això era abans de l'eutanàsia, perquè dono fe, perquè en aquest cas, vull dir, no és una experiència ni molt menys que t'agradi, però que sí que te trobes i que has de decidir, o sigui, per una banda tens aquesta opció, per l'altra és fins que deixa patir. no? Clar, bueno, dius tu, deixar patir no puc,
1: clar,
0: però digo, tampoc és una decisió meva si hi ha altres persones que formen part de la família, no?
1: Això també, per això és important el que dèiem un dia sobre fer el document de voluntats, exacte, anticipades a temps, quan un és conscient,
0: perquè
1: està
0: si
1: bé,
0: la persona és conscient i aquesta, pues ja te treuen, però quan ja han passat, al millor això fa, jo que sé, 10, 13, 14 anys no hi era encara.
1: Sí, evidentment, quan no hi era, pues era una...
0: Però
1: era,
0: vull dir que ja te donaven aquesta opció, eh?
1: Sí, segueix existint la possibilitat aquesta, i és loable i és practicable i és adequada. Evidentment, el que costa és a la persona que està al costat,
0: clar,
1: dir que sí o que no, no? Però normalment els professionals...
0: No, però si la família es posen d'acord, també veus que patiment no pot ser.
1: Exacte.
0: No.
1: Si la família està, se sent acompanyada pels professionals que li expliquen, que li diuen, mira, això és la millor opció per ell, perquè per aquesta persona això no anirem més enllà, sinó la deixem de patir i serà patint, no? Per tant, la sedació és una cosa i l'eutanàsia
0: una altra. És una altra, sí.
1: La sedació,
0: sí,
1: és aplicar un fàrmac per desconnectar-te el nivell,
0: sí,
1: de consciència.
0: I fins que i la persona està allà mentre pot estar escoltant i tot.
1: I l'altra qüestió és que l'eutanàsia és aplicar un fàrmac que produeix,
0: sí,
1: una aturada cardíaca.
0: Sí, sí, sí.
1: Els fàrmacs són diferents. En el sistema sanitari, o sigui, la medicació que s'utilitza per provocar una eutanàsia, no es pot comprar a la farmàcia.
0: Clar.
1: Tot és d'ús hospitalari. Això ho ha de subministrar el centre hospitalari. Vull dir, hi ha unes grans diferències. Mm-hmm. L'objectiu d'una és deixar-lo inconscient per no sentir el patiment, i en l'altra és que la persona ha decidit que ja fins aquí i que no se'n volen,
0: clar,
1: ja no vol viure més. Són dues coses totalment,
0: sí, sí, sí, no, no, no, diverses. És totalment diferent. Un és un final de vida que no hi ha altra opció i l'altre és una decisió per,
1: sí,
0: precisament perquè no vols patir més, senzillament.
1: Exacte, sí.
0: Vull dir, és una decisió que entre tots, metges i comissió, doncs, a més de la persona, doncs és l'eutanàsia. No sé si ens queda hi ha algun tema, o sigui, 5 anys després d'aquesta aprovació de la LORE.
1: Sí. Doncs,
0: com estem?
1: Doncs mira, les coses han anat, doncs, progressant. D'alguna manera, el sistema s'ha anat, com en diu, engrassant, en el sentit de que s'han trobat dificultats, s'han intentat resoldre, i això, doncs, d'alguna manera ja ha creat una manera de fer, doncs, amb més garanties, si tu vols, encara, per la raó de que els professionals ja entenem algunes coses més que no pas abans, no? I referent a les sol·licituds, pues, com a curiositat, el resultat de les prestacions realitzades al 2025 encara no han sortit, però les que van sortir ja l'any passat, doncs, per dir alguna cosa, el primer any, que el primer any en realitat va ser mig any, perquè si recordeu, es va activar al juny de 2021.
0: Sí.
1: Doncs en aquell semestre, doncs, hi van haver 72 sol·licituds. I després, al llarg de l'any 2022, en van haver 175, a tot l'any 2023, 219, l'any passat, no, perdó, el 2024, 358.
0: Això
1: A Catalunya.
0: A Catalunya?
1: Sí. És cada comunitat autònoma funciona pel seu, no? Amb,
0: sí,
1: el,
0: sí,
1: seu,
0: sí, sí,
1: estil, i és molt diferent. A Catalunya és la que té més activitat.
0: Clar,
1: en aquest sentit.
0: Perquè això vull dir que són molts casos que no ho saps i penses que no hi ha tants casos de que s'han fet eutanàsia, i en realitat sí.
1: Una cosa és la sol·licitud i una altra que es faci.
0: Ah, vale.
1: Això són les
0: sol·licituds. Vale.
1: Però d'aplicar-se
0: de realitzacions,
1: de la prestació que es diu realitzada, doncs han sigut, per exemple, l'any 2024, que van haver 358 demandes o sol·licituds, doncs se'n van aplicar 142. Què vol dir això? Doncs algunes no van arribar a terme perquè ja estaven molt afectats i no van tenir temps de fer tot el recorregut i es van morir abans de forma natural, diguéssim. I d'altres es van revocar, és a dir, no eren factibles segons la normativa i no es van fer per això. I altres es van retirar també, que això també passa. I si vols saber més o menys per regió sanitària, doncs ja, com és lògic, Barcelona ciutat és on és, més
0: la,
1: casos
0: hi ha hagut. És la més gran.
1: És la més gran.
0: Sí.
1: I la més petita doncs, ha sigut la de Lleida. I, igual que per províncies, eh? Barcelona va encapçalar totes les dades. A continuació va Girona, després va Tarragona i
0: després
1: i
0: Lleida. I pel que sí. fa a l'estat, hi han dades? Vull dir que si, per sí. exemple, hi ha més a Catalunya que no pas, per exemple, en altra comunitat, bueno, les comunitats més importants se suposa que hi hagi
1: Catalunya
0: més...
1: Catalunya és la que té més casuística, diguéssim. Després ve el País Basc i darrerament sembla que la tercera s'està posicionant a Canàries.
0: Però, sí, que clar, però... Madrid te queda com més enrere també, no sé si això intervé al govern
1: factors,
0: que hi és.
1: Hi ha molts factors.
0: Sí.
1: Hi ha hagut molts més casos d'objecció amb els altres comunitats. Després a Catalunya es va ràpidament, quan va sortir la llei, ja s'havia organitzat la comissió de garantia, ja hi havia formació per als professionals.
0: Que això també és important, el fet de que, o sigui, en principi no se sabia res, però... De seguida hi ha també la formació, que això és molt important.
1: Sí.
0: Eh?
1: I això doncs, no ha passat en les altres comunitats. Hi han hagut moltes reticències, hi han hagut moltes coses que han fet una mica d'entrebanc,
0: no?
1: d'entrebanc a l'evolució de tot plegat. I la qüestió d'edats, per exemple, per dir alguna cosa, doncs, la mitjana d'edat és de 75 anys, i referent a dones i homes, hi ha més dones que homes que ho han demanat. Quasi, mira, un 78... durant l'any 24 estic parlant. Em van demanar 78 persones. Ai, la mitjana d'edat de les dones era de 78 i dels homes 74.
0: 74.
1: Sí.
0: Més joves.
1: Més,
0: bueno, normalment mica. Passa això.
1: L'atenció primària és la que més sol·licituds ha tingut i la que més prestacions ha fet, seguida de al nivell de l'hospital. L'hospital també.
0: Sí, l'atenció primària, aquí el metge és el que diem, el metge de confiança, la metgessa de confiança,
1: sí.
0: i els infermers i infermeres són els que es nota, no?
1: Sí.
0: Després estarà l'especialista en funció de la malaltia,
1: sí.
0: però aquí el metge de confiança sempre és atenció primària.
1: I el pes, diguéssim, assistencial, la càrrega assistencial que ha representat això és molt significativa en l'atenció primària, sí, més que a d'altres sistemes. També la servei d'atenció pública, privada, perdó, d'atenció privada de
0: però
1: mèdic...
0: Pot haver-hi també privat, perquè també pots tenir el metge de capçalera, el metge de família, que també és que pot ser privat, també, no?
1: També ho han d'aplicar, però també aquests han estat molt distants. Sí.
0: Aquí es nota també la diferència
1: també.
0: De la pública a la privada.
1: Molt.
0: Va. Sí. És una estadística també a tenir en compte. Sí.
1: Sí.
0: Mira, i recordo, veus, quan veu fer aquesta xerrada, justament crec que era el 21, moltes de les coses que has explicat, moltes dels temes que has explicat, encara no hi era.
1: No.
0: Perquè no hi havia experiència.
1: És que no hi
0: Clar,
1: hi
0: han passat aquesta ara, exacte.
1: Ara hi ha casos.
0: Exacte. I casos i, a més, realitats, no?
1: Exacte.
0: Del que tothom ha de fer.
1: Clar. I si vols saber una mica més sobre el tema de patologies, però és la que ha fet més demanda són les patologies oncològiques.
0: Clar, aquestes... és la que més pateix.
1: Sí.
0: Això, home, pot aparir també un... quan la persona està com en el cas del Sant Pedro,
1: sí,
0: no? que és un tetraplègic i no hi ha moviment del
1: sí,
0: cos, només
1: no
0: el cap.
1: Sí, però no hi ha tants casos d'aquests. Sí.
0: En canvi, en l'oncològic sí. i quan són càncers d'aquests.
1: Sí, i el neurològic, també. Les malalties neurodegeneratives també són les que més demandes fan.
0: La que deixen sense, per exemple, no sé si en el cas de l'ELA o algun
1: sí,
0: d'aquests que...
1: qualsevol tipus de malaltia neurològica
0: sí,
1: degenerativa
0: sí,
1: que deixa impedit, diguéssim, i totalment depenent de totes les activitats per la teva cura, doncs també representa i un patiment per tots els símptomes que senten.
0: Mm-hmm. Doncs bé, jo penso que no sé si ja està aquest tema ho hem deixat bastant engestit, tot i com tu ben has dit, doncs en un altre moment es pot afegir algun episodi més. No sé si hi queda alguna cosa.
1: Jo l'única cosa que volia fer palès una altra vegada és això, pensar que hi ha una comissió molt garantista, que el sistema ha tingut que recolzar-se sobretot en l'atenció primària, i això també se l'ha de reconèixer el que ha representat per aquests professionals, i que com a societat doncs hem de continuar fent-se preguntes, reflexionant el què és el que necessitem i què és el que volem garantir com a ciutadans.
0: Exacte. Doncs Pilar, moltíssimes gràcies, si ho deixem avui aquí, per aquesta aportació tan valuosa. És un privilegi comptar, perquè imagineu si ens estan escoltant, que a vegades jo afegiria a les persones, en un altre moment ja ho direm, perquè a mi se m'ha oblidat avui de que qui volgués podia trucar també per telèfon i podíem fer preguntes, que això també és molt important, però en fi, en un altre moment ho farem, perquè encara queden unes quantes setmanes per fer, per continuar parlant de la sanitat a debat. En el teu cas serà d'aquí a 3 setmanes.
1: Sí, així és.
0: I ja afegirem, ja direm el tema que toqui aquell dia. Doncs moltíssimes gràcies. És un privilegi, ja com deia, comptar amb la teva mirada, amb la teva experiència i amb aquesta manera tan clara i pedagògica d'explicar-nos què és realment l'eutanàsia, què és, què representa, com es fa, els procediments, tot plegat, tot el que has explicat. Ens retrobarem, com hem dit, d'aquí a 3 setmanes i gràcies de veritat per ajudar-nos.
1: Fins aviat.

cara. I ara, doncs, sí, fem, com hem fet aquest intercanvi, doncs fem una mica, mirem cap enrere i ara, doncs, això, toquem tal dia com avui, un 26 de maig, perquè han passat coses. Doncs és això, aquest 26 de maig celebrem, pel que fa al santoral, Santa Mariana i Sant Felip Neri. Així que si us dieu Mariana o Felip, clar, de Felip n'hi ha bastants, no? Pues Felip en aquest cas és el de Sant Felip Neri, doncs si us dieu així, doncs us han posat aquest nom, moltes felicitats. I pel que fa al calendari, d'aquest 2026 ja han passat 146 dies i en resten 219 per arribar al 2027. Pel que fa a commemoracions temàtiques, podríem dir que aquest 26 de maig no ve precisament carregat de dates assenyalades. En destaquem una, que és el Dia Internacional de Dràcula. Ja veieu, perquè hi ha dies per tot. Pues avui, 26 de maig, és el Dia Mundial de Dràcula. I per què es commemora aquest dia? Doncs, com veieu, està dedicat a un dels personatges més icònics de la literatura i del cinema de terror. Dràcula neix literalment l'any 1897 quan l'escriptor Bram Stoker va publicar la seva novel·la inspirada en el príncep romanès Vlad III, una cosa així, no? I el llibre era L'Empalador, una figura històrica tan cruel que va donar peu al mite del vampí immortal que s'alimenta de sang humana. La novel·la, publicada tal dia com avui, ja hem dit 26 de maig, va obrir la porta a tot un univers de ficció gòtica, vampirs, pel·lícules, sèries i adaptacions que encara avui formen part de l'imaginari col·lectiu. Per si voleu recuperar alguna obra, aquí podem destacar algunes. Dràcula, bueno, la

Ara podríem dir que hi ha pel·lícules del 1900, ja no sé si 1950, 1960, vull dir, hi ha pel·lícules que a més eren, podríem dir, obres maestres. Ara no recordo bé, no sé si aquí el tècnic se'n recordarà un actor molt important, que és que ara a mi no me surt, molt important, que va fer de Dràcula, que era molt conegut i tampoc fa tant que va morir. No, no, Brad Pitt sí que ha fet, no, i l'altre també ha fet una altra, una versió més que de Dràcula, eren vampirs, eh? Vull dir, sortia el Brad Pitt, sortia bé, són coses que passen. No, no, faig més enrere quan era Dràcula, Dràcula. Vull dir, d'aquelles que s'obria el sarcòfag i la persona de nit, doncs, era quan sortia, no? Perquè de dia no estava, diguem, s'anava a dormir, sortia per la nit i era quan bevia la sang de les persones. Doncs ara només surt el nom d'aquest personatge que va fer moltes pel·lícules de Dràcula i en algunes, fins i tot en algun cas va fer que no era no feia justament de Dràcula, però no, no, aquest era de les primeres. És que no... En fi, si en surt, doncs ho direm. Doncs aquí deixarien el que és aquesta celebració del Dràcula. I passem a les efemèrides. O sigui, tal dia com avui, un 26 de maig, doncs fem un repàs a què ha passat en aquesta edat, en aquests anys enrere, no? Ens passarien ja al 2003, en què es va estavellar un avió, en aquest cas era militar, a prop de Trebisonda, en Turquia, en el que van morir 62 militars de l'exèrcit espanyol. I va passar la història per un cúmul d'errors ocorreguts en la identificació dels cadàvers. El 2002, la nau de la NASA, Mars Odyssey, va fer un any orbitant pel planeta Mar i detectant indicis d'aigua gelada a la superfície. El 1998 es va celebrar per primera vegada el Dia Nacional del Perdó a Austràlia, amb motiu dels segrets de nens aborígens que es va dur a terme pel govern australià entre els anys 1869 i 1975, i que assisteixen a més d'un milió, en aquest cas van assistir més d'un milió de persones. El 1967 es va aprovar una nova llei a Espanya per la qual es limitava el nombre de convocatòries d'exàmens a les universitats. El 1945 l'exèrcit nord-americà va realitzar un bombardeig massiu sobre la ciutat de Tòquio, al Japó, i a l'alba, causant moltes baixes a la població civil i destruint gran part de la ciutat, com a això passa molt sovint, que hi ha guerres o que passen aquestes coses, aquests desastres, no? El 1940, dins de la Segona Guerra Mundial, va començar la batalla de Dunkerque a França. El 1923 es va celebrar per primera vegada la cursa 24 hores de alemans al Regne Unit, i que encara se continua celebrant. El 1897, justament això que hem dit, es va publicar la novel·la de Dràcula de l'escriptor irlandès Bram Stoker. El 1831, Granada, això també és una data important, van executar mitjançant el garrot vil Mariana Pineda, heroïna liberal denunciada per haver brodat amb una bandera la llegenda Llei, Llibertat, Igualtat, i va ser acusada de pertànyer a una conspiració liberal. El 1808 es van aixecar en armes les ciutats espanyoles de Sevilla, Santander i Gijón contra els invasors francesos durant la guerra anomenada del francès. I aquí ho deixem, un 26 de maig, ple d'història, de memòria i de curiositats que ens recorden com canvia el món i com canviem nosaltres amb ell.

0: ara doncs arrenquem aquesta part, podríem dir, d'una mitja horeta, no? O 25 minuts, doncs, a fer un repàs d'aquesta 12a edició de la Literal, a la Fira d'Idees i Llibres Radical, que es va celebrar el passat cap de setmana, dissabte i diumenge 23 i 24 de maig. I com és sempre habitual, és una fira que es fa al recinte de la Fabra i Coat del barri de Sant Andreu de Barcelona. I què podem destacar aquí? Doncs podríem dir que aquesta fira és any, o sigui, ja són 12 anys, no? I any rere any s'ha convertit en un punt de trobada imprescindible per al pensament crític, la Literal, la Fira d'Idees i Llibres Radical, que aquest cap de setmana passat es va celebrar. Són 12 anys de fidelitat, de comunitat i de cultura que no es resigna. La Literal no és només una fira, és una festa del pensament, un lloc on la ciutat que vol transformar el món es retroba per llegir, conversar i imaginar alternatives, no? Pel que fa, en aquest cas, al món, el que passa al món, i també des de la literatura, des de la cultura en general. I aquest 2026 han estat més d'11.000 persones que han tornat a omplir els carrers del recinte, perquè és que la Fabra i Coat és una antiga fàbrica, no? Però molt gran, i per això diem els carrers del recinte, perquè hi ha diversos espais, no? I són carrers on, a més, estan col·locades o es col·loquen les paradetes amb les editorials que posen els llibres a la venda. I diguem, podríem dir que no hi van per casualitat. Hi van aquestes persones perquè, de totes les persones que han participat, perquè hi tornen cada any, hi torna, perquè saben que aquest és un espai necessari. Aquesta edició ha girat al voltant d'un vers de Vicenç Estellés: fem el temps i que el temps no ens faça. Una invitació a intervenir en el present, a no resignar-nos, a no acceptar que el món és com és perquè no pot ser d'una altra manera. I aquesta pregunta, què fem nosaltres amb el temps que ens ha tocat viure, ha travessat totes les activitats. Més de 60 converses, debats, recitals i presentacions que han omplert les sales de la Fàbrica de Creació, podríem dir, i d'altres sales del recinte firal, en aquest cas de la Fabra i Coat. També ha estat una edició marcada per un gest molt significatiu, la campanya de micromecenatge d'Albert Camí, no? En el que cada any la Literal fa aquest vercami, perquè és una manera d'aconseguir que es pugui aconseguir poder que es pugui fer, no? Perquè a vegades, tot i que hi ha subvencions, la xifra, diguem, se necessita més. De fet, han estat 8.000 euros el que s'han aconseguit, una xifra que és molt més que diners, és un símbol. És la prova que hi ha una comunitat que entén que sostenir la cultura crítica és un acte polític. I així doncs anirem ara parlant de les activitats que s'han fet. Pel que fa al discurs inaugural, va marcar el tot de la fira, amb Gramsci com a brúixola, quan el vell món mor i el nou encara no acaba de néixer, apareixen els monstres. La inauguració va ser un exercici d'honestetat sobre el moment que vivim: genocidis televisats, creixement del feixisme, precarietat sistemàtica, militarització, crisi ecològica, en fi. Però també va ser un exercici de desafiament. No ens dona la gana d'acceptar aquest món com un destí inevitable. Això s'ha pogut sentir les veus, no?, de totes les persones convidades en aquest, de fet, cada any els poder sentir, no? I aquest desafiament ha pres cos durant tot el cap de setmana. S'hi ha parlat de cicles revolucionaris, de com llegir el present com a oportunitat, de la necessitat de saber quan avançar i quan fer un pas enrere. S'hi ha parlat de cas de cossos de drets de qui té el poder de definir-los. S'ha parlat de Palestina, de les flotilles que intenta trencar el bloqueig a Gaza i del dret dels pobles a existir. S'ha parlat de cultura com a forma de combat i de paper imprescindible del sector editorial independent per a garantir la biodiversitat i la producció en català. Han estat 105 editorials i 10 llibreries que han d'explicar els seus catàlegs dibuixant un mapa viu d'aquesta resistència cultural. I és que és un pulmó que cal cuidar. La literal és un espai que no es pot replicar fàcilment. No és només una fira, com ja hem dit, és un pulmó del pensament, un lloc on parar, on retrobar-se, on esmolar idees en un món que ens empeny a la velocitat i al soroll. Ho deia Miquel Misé en una de les converses de les converses que s'han fet. Literal és un dels pulmons del pensament i de la formació política de la ciutat i, per tant, l'hem de cuidar entre totes. I és cert, darrere de cada editorial independent, de cada llibreria cooperativa, hi ha una forma molt concreta d'esperança. Pel que fa a les grans converses que hi han hagut, doncs, les quatre, podríem dir, quatre grans converses de l'edició que reuneixen diferents o referents internacionals del pensament crític i l'activisme. Podríem destacar Iam Paper, historiador i autor del final d'Israel, a Miriam Barghouti, periodista i investigadora palestina, resideix aquí a Catalunya, a Barcelona, que van dialogar sobre colonització, apartheid i genocidi i la seva connexió amb la militarització global. Palestina, el llibre Palestina, mirall del nostre temps. Álvaro García Linera, de que farem després un petit apartat, perquè en aquest que vaig estar present i me va arribar bastant el que seria el discurs d'Álvaro García Linera, que va ser és vicepresident de Bolívia i pensador de referència de l'esquerra llatinoamericana. I en aquest cas estava acompanyat per Ana Gabriel, que jurista i militant de l'esquerra independentista. De fet, van fer una conversa sobre estratègia i possibilitats per a un nou cicle polític. És a dir, construir, els deia així, aquesta conversa, no? Construir futur en l'interregne. També podem destacar Diane Spite, professor i activista trans, i Ira Havris, militant transfeminista i comunista, que van analitzar l'ofensiva reaccionària contra els cossos dissidents i les possibilitats de resistència. En aquest cas, el llibre que es parlava era Comunisme queer en un present de lluites. També podem destacar a Has Sarkar, editora i cofundadora de Novara Media, i Alba Riera, comunicadora i periodista. En aquest cas són les converses que es fan, no? O sigui, en aquest cas era Has Sarkar, però era la conversa era amb Alba Riera, comunicadora i periodista cultural, i entre les dues van posar un diàleg, el que seria el diàleg de classe, identitat i estratègia mediàtica. Aquí es parlava del llibre Aventures en la guerra cultural. Pel que fa a grans debats, aquí van abordar molts dels debats, les fractures del present des de diferents angles. Una taula sobre la reconfiguració del mapa geopolític i les alternatives possibles, en el que van reunir Arantxa Tirado, Àngel Ferrero, Aníbal Garzón i Anaïta Nasir. Aquí es parlava, un dels llibres era El desordre mundial. O sigui, si hi ha desordre mundial, vull dir, és en interrogació. El debat sobre l'antifeixisme com a resposta a l'extrema dreta actual va comptar amb la participació de Marc Brai, historiador i autor d'Antifa, i Alba Sidera, autora de Feixisme persistent. I una taula sobre identitat catalanisme i pluralitat que va reunir Mariona Giordanosa, Karin Safni i altres veus. En aquest cas es parlava de Carnets, o el títol de la taula rodona, Carnets de catalanitat, amb interrogació. En fi, la fira va obrir un acte inaugural en combinació de paraula, escena de la mà, en aquest cas era quan es va obrir la inauguració, podríem dir, d'Ofèlia Dracs, i això va ser el dissabte al migdia, i va tancar amb una cloenda sobre narratives antifeixistes, en el que en aquest cas podem destacar les figures d'Andreu Navarra i la poetessa Fàtima Sàhed, que de fet ella va ser qui va fer la cloenda final amb la lectura d'alguns poemes d'alguns dels seus poemaris, no? Es podrien destacar molt, no? Entre les converses també podrien destacar, en aquest cas, la que estava protagonitzada per l'escriptora palestina Karin Katan, en el que es parlava, o sigui, que anava aquesta conversa sota el títol de Paraules sota setge. I també el debat sobre democràcia i autoritarisme amb David Casasas, Mònica Clua i Santiago López Petit. També una taula sobre el cooperativisme davant la militarització econòmica amb el Centre de l'As i Cooperativa 57. I la presentació del llibre de Roque Raquel Salas Rivera sobre deute i colonialisme a Puerto Rico. També hi va haver un debat sobre el retorn de la religió al debat públic. En aquest cas podem destacar la figura de Manuel Delgado, l'antropòleg Manuel Delgado, i també Eudald Espluga, en el que justament té un llibre que es diu La fi del món. Entre d'altres participants, en aquest cas era en el debat. En Manuel Rodríguez va presentar el final, podríem dir, del nostre món, i Amador Fernández Sabater va dialogar sobre pensament i temps en el capitalisme. Ingrid Guardiola va participar en la presentació de Feminisme Gòtic, en aquí és la memòria antifranquista, podríem dir que la memòria antifranquista també va estar present o va estar representada a través de diverses taules, entre les quals destaquen la conversa sobre les lluites col·lectives a les acaballes del franquisme, més enllà del 47, de l'any 1947, es deia així, no? I la presentació d'Adelaida, d'Adrián Bravi, sobre els horrors de la dictadura, en aquest cas era la dictadura argentina. És que quan se parla tant, no? A vegades la llengua es queda trabada. La música i la poesia també, i l'art, no? També hi són presents sempre en la literal. En aquest cas, Assisa Brahim Pilar i Pilar San Pietro van recitar en forma de diàleg sobre la Mediterrània a través de la poesia i la música. El titulava aquest recital Veus d'un mar compartit. Sonia Moll va oferir un recital poètic. En aquest cas era el diumenge, no? Al migdia, Roque Raquel Salas Rivera va portar un recital de Lo Terciario, i Calceta Estradis va tancar l'espai musical i d'escena de la fira amb un ball de plaça de música d'arrel. Això era ja a última hora del diumenge, cap a les 6 de la tarda del diumenge 24. L'exposició Com pedres als palmells, brases i flama està inspirada en la poeta palestina Hadwa Tukan, es va poder visitar els dos dies de la fira, i també va acollir, en aquest cas la fira, una commemoració del centenari del naixement del poeta Blai Bonet, és un poeta de les Assilles, no? Amb una conversa que anava a càrrec de Pau Badell, a més va recitar part dels seus poemes del poeta de Blai Bonet. I perquè ja també podríem dir que hi havia activitats per als més petits, no? De fet, aquí hi havia, havia una programació amb contacontes, tallers i jocs per als infants, no? A través, en aquest cas, era l'Espai Canalla, on es acostuma a fer-se aquestes activitats. I ja pues, passaria aquesta part més destacable que jo voldria aquí posar, és aquesta, perquè es diu Construir futur en l'interregne, és aquesta conversa entre Álvaro García Linera i Anna Gabriel. De fet, perquè hi ha un llibre que, de fet, és el Cuidar l'alma popular, no? que de fet, parla molt del que es va explicar o que d'alguna manera Anna Gabriel doncs, preguntava, en aquest cas entrevistava a l'Álvaro García Linera, no? I doncs, justament en aquest llibre d'ell, Cuidar l'alma popular, doncs, explica bastant aquesta manera de ser. Podríem dir que el camp popular, o sigui, cap al camp popular per reorganitzar-se i passar a l'ofensiva, que d'aquí anava la conversa, no?, per als propers anys. De quines condicions partim i cap a on anem? De fet, va ser una conversa entre tots dos. Ja dic, tenim com eix el llibre, no?, Cuidar l'alma popular. I, de fet, aquí en el cas del Álvaro García Linera, doncs, ja com en dic, és vicepresident de Bolívia, però és una persona amb una visió molt important sobre el que s'està vivint, no? I Anna Gabriel, ella és educadora social, jurista, militant d'Esquerra Independentista, de l'Esquerra Independentista, i també experta en estratègies, límits i possibilitats dels nous assalts en la lluita de la història. I ara, doncs, de fet, agafarem uns minutets, molt pocs minuts, però és perquè havia una conversa que he gravat entre l'Anna Gabriel i el Baró García.
1: Sí, vengo de una família dividida, madre con cuatro hijos, madre sola con cuatro hijos, y entonces eso marca toda una cosmovisión del mundo. Porque te educas en torno a una sensibilidad muy potente respecto al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, al cuidado y al respeto, ¿no? En una sociedad en general muy machista y la boliviana doblemente machista. Y entonces el eje de una madre como eje de la familia te permite ver un pedazo de un mundo que por lo general está cerrado ante una educación muy falocéntrica. Y yo creo que sin duda eso ayudó mucho en torno a mi manera de estar abierto al mundo, a sus dificultades y a la laboriosidad desplegada por la gente para remontar la adversidad. Porque eso es lo que hace una madre, construye un mundo de la nada. Y sí, tuve la alegría, la virtud de tener una madre también muy preocupada de la formación. Una madre con pocos recursos económicos, pero que hacía lo inimaginable para que el hijo pudiera tener acceso a libros, esté muy joven. Una complicidad de hijo menor y madre que sacaba de no sé dónde o le quitaba el pan a no sé quién, a cuál de los hermanos, para que yo a la final del mes pueda ir a comprarme el capital. Aunque me decía siempre, también lee un poco de Hegel, también lee un poco de Kant y Aristóteles, me decía. Ella era una persona culta, que se había preparado de manera autodidacta. Entonces, creo que mi formación política es una forma de diálogo también con ella. Y el que yo me apegue mucho a la lectura, al libro, estuvo gatillado por la generosidad que ella me mostraba, por la pasión que ella me pedía al momento de sumergirme en un libro que era una aventura. Que era una manera de apropiarse de una historia que uno no podía vivirla, pero que podía comprenderla a través del texto escrito. Y por supuesto también ella ayudó mucho a entender las paradojas de la sociedad donde vivía, las contradicciones. Una sociedad de mayoría indígena, donde una pequeña minoría pseudo-blancoide había monopolizado el poder, el mando, la riqueza, la propiedad. Y ella fue una persona que me ayudó a comprometerme contra esa injusticia. Entonces, sí, ciertamente, todo lo mejor que puedo algún rato tener se lo debo a ella, y todo lo peor ya es cosecha mía, ya es de mi autoría.
2: Porque tú describes, ¿no?, ese momento, ¿no?, en el año 79, el primer cerco aymara en La Paz, tú eras un joven preadolescente, y cómo eso te impacta fuertemente, ¿no? El mundo indígena, esas dos Bolivias, esa fuertísima desigualdad, esa invisibilización, ¿no?, de esa realidad originaria, de ese pueblo originario. Has hablado bastante de eso. Y yo pensaba que a lo mejor ese compromiso tuyo, teórico y práctico, con el mundo indígena, hasta ser coartífice, ¿no?, de hacer que un indio fuera presidente de Bolivia, ¿cómo te ha también ayudado, condicionado o inspirado para esa concepción también que tienes del tiempo y de cómo, luego hablaremos, ¿no?, del tiempo liminal, que es una de tus últimas aportaciones, pero también hablabas que cuando estuviste en la cárcel 5 años aprendiste a bailar con el tiempo, dices, ¿no? O sea, ¿qué parte de indio tiene tu creación teórica alrededor del tiempo?
1: Yo creo que toda sociedad, en cualquier parte del mundo, tiene una manera particular de condensar, contener, comprimir las contradicciones de su realidad. Es como un nudo en el cual están convergiendo toda la complejidad de una sociedad. En el caso boliviano, esa complejidad está anudada en la temática indígena. ¿Cómo te ubicas frente a la temática indígena? Es lo que te va a ubicar simbólica, discursiva y materialmente en cuál de los polos. Una izquierda, por ejemplo, la boliviana, que nunca pudo entender la temática indígena, era obvio que jamás podía hacer una revolución y no la hizo. De hecho, teníamos una izquierda muy señorial.
0: De fet, res, era una petita per destacar del que parlava, no? Perquè és una persona que quan sents algú parlar que t'arriba bastant a dins, no? Tot i que sigui, a vegades són discursos, no? I no deixen de ser discursos, però també és veritat que és, en aquest cas és una persona que va estar molt de temps empresonat, que va viure. Fins i tot hi ha una pregunta que li va fer la Ana Graviel, el que representava per a una... Si la càrcel és... com a una persona li condiciona o què representa per a una persona si s'ha d'acceptar. I diu, això, el va dir, diu, això no és, això no ho accepta mai ningú. La càrcel és algo que és terrible, no? El que passa que si arriba el moment que has d'estar allà, pues intentes sobrepassar la vida de la millor com pots, no? Però això és algo que el diu, ni el pitjor enemic se li desitja, justament el fet de passar per la càrcel. Era una manera de parlar, de tenir en compte aquesta xerrada, no? I justament per aquest llibre que ja dic que aconsello, és un llibre fàcil de llegir, és com un dogma, no? Cuidar l'alma popular, no? I està molt ben escrit, que de fet ja dic que aquesta conversa anava sobre aquest escrit, sobre aquest llibre, perdó. I així, doncs, de fet, arribem al final del programa. Arribem a un final del fòrum, un matí que ens ha portat de la reflexió íntima a la reflexió col·lectiva, de parlar de la dignitat al final de la vida, a parlar de la dignitat que defensa la cultura crítica quan el món sembla anar massa de pressa. Hem viatjat per la literal, hem escoltat veus que pensen, que qüestionen i que no es resigna. I hem recordat que la cultura, quan és viva, és un espai de resistència resistència i d'esperança. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquest espai que fem entre totes i tots. Demà hi tornem amb més veus, més històries i més motius per seguir mirant el món amb curiositat i espírit crític. Gràcies a qui porta el control tècnic, al Monter, i a totes i tots vosaltres que ens acompanyeu. De fet, aquesta música que ens acompanya va molt bé també pels temes que hem tocat, no? Que és, tot i que la posem sovint, no importa perquè és molt maca. Doncs és aquesta experience de Ludovico Einaudi i que, bé, que sempre va bé. Ens tornem demà a partir de les 9, doncs aquí serem. Que tingueu molt bon dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui fem una sessió de temes enregistrats en directe als concerts com aquest dels Smiths. Agafem el tren que ens porta a Londres a 1986. El tema inclòs a l'àlbum Rank, editat després de la separació dels Smiths. I escoltem aquest Dre's Train, un dels pocs instrumentals composats pel Johnny Marr a la guitarra dels Smiths.

You can get what you want till you know what you want. I és que no podem aconseguir el que volem fins que sabem el que realment volem. Aquí rescatem el moment incombustible d'en Joe Jackson en directe a 1986. És d'aquesta connexió en directe als concerts que s'han enregistrat temes com ara ja seguidament els Talking Heads a 1984. Rescatem la gent relliscosa. Slippery People, dels Talking Heads, un dels temes en directe a 1984, inclòs en el documental Stop Making Sense, Talking Heads.

Primary, el tema enregistrat en concert dels Cure a Glasgow 1984. Forma part del disc en directe, el seu primer àlbum sota el nom de Concert en Pirata. I això és el tema dels Tears for Fears, Mad World, el món boig, que forma part d'un concert enregistrat el 2023, Franklin, Tennessee, inclòs el Songs for a Nervous Planet, cançons per un planeta nerviós, Tears for Fears.

Lloyd Cole volia salvar el món. A 1993, en directe a la BBC, des del seu àlbum Bad Vibes, les males vibracions ens porten als specials. Too Much Too Young, en directe a 1979, des de Coventry, specials.

0: right. We're gonna have a real good time together. Avui ho passarem realment bé junts amb The Velvet Underground en concert al Matrix de San Francisco, California, 1969. I aquest és el Cosmic Blues de Janis Joplin, enregistrat en directe al Festival Woodstock 1969. Janis Joplin.
1: So...

Eso no lo voy a ver.

0: Thank you. Jimi Hendrix, en directe des del festival Monterey Pop 1967. Amb aquesta salvajada Wild Thing passem seguidament als AC/DC. If you want blood, you've got it. Si vols sang, aquí la tens, amb els AC/DC en directe 1978, Glasgow.
1: Come loving, she steals the show.